Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.

grans projectes i grans somnis per crear, un grapat de portes per obrir, buscant en els mars horitzons per esbrinar. Si el temps va de verge, tantes hores per omplir, forjava les campanes del seu temple, del seu cel, per sol de fra.

0: Són les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. El jutge ordena l'obertura de judici oral contra el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, pel cas La Vida Aislada. Serà jutjat a l'Audiència Provincial per presumpta prevaricació i tràfic d'influències en l'adjudicació del contracte publicitari.
1: La interlocutòria del Tribunal d'Instància d'Eivissa recull les presumptes pressions denunciades per la interventora Marian Tur durant la tramitació i l'adjudicació. Es tracta d'una campanya de promoció turística impulsada durant la pandèmia del Covid.
0: I sobre el cas Plus Ultra, el sumari que s'ha conegut en les darreres hores considera que existia una doble estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències liderada per José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Un dels escorcolls practicats per la Policia Nacional, els agents de l'UDEF van requisar joies, rellotges, braçalets i polseres d'una caixa forta del despatx de l'ex cap de l'executiu espanyol.
0: I tot mentre en el plató el polític creixen les veus que demanen un avançament electoral.
1: Al PNB d'aquestes darreres hores s'hi ha afegit també l'expresident socialista Felipe González.
2: ¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?
3: Debería haberlas. Primera vez que lo digo. Debería haberlas. Debería haberlas. O sea, debería haberlas ese año.
1: L'expresident també ha dit que creu que seria una decisió poc intel·ligent per part del Partit Popular presentar una moció de censura. De moment, Junts i el PNB asseguren que no hi donarien suport.
0: I en aquesta hora comença un ple del Parlament en què hi ha una votació important, la del projecte de llei per a l'acceleració de projectes estratègics. Durant la seva tramitació s'ha transformat en una llei òmnibus a modificar mig centenar de normes.
1: El text neix del decret aprovat fa mig any i s'aprovarà previsiblement amb els vots del PP i Vox. Els partits d'esquerres retreuen les exempcions del requisit del català, però també diuen que s'escapen drets en matèria d'habitatge, territori o funció pública. Això mentre el PP defensa que el seu partit ha protegit el català davant les pretensions de Vox de fer-lo retrocedir.
0: I la Policia Nacional ha detengut una dona de 36 anys per presumptament matar la sogra de 73 al barri de Pere Grau de Palma.
1: Els agents trobaren el cadàver ahir a hora baixa amb signes de violència en un domicili del carrer de Benet Pons i Fàbregues. La principal hipòtesi és que les dues dones que vivien en el mateix domicili es barallaven quan l'arrestada va pegar la víctima diverses vegades. La policia ho investiga com un homicidi.
0: I el Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears ha organitzat per avui una jornada de portes obertes, un dels temes dels quals informaràs el programa Lloguer Segur del Govern. Creuen que es pot reactivar amb les modificacions introduïdes per l'executiu.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president del Col·legi, Toni Jaume, ha dit que ho veuen de manera molt positiva. Recordem que entre les novetats l'IBAVI subvencionarà reformes de pisos buits per valor de fins a 50.000 euros si els propietaris posen a disposició d'aquest programa.
4: Però sí que permetrà que moltes vivendes que avui estan buides i que no estan en condicions de ser llogades i que els seus propietaris no estan en condicions d'afrontar les reformes que puguin badamester, potser puguin fer ara aquestes reformes i, per tant, puguin rebre aquest obvés de forma adelantada, fer les reformes i després recuperar aquest obvés per part del govern a través de les rendes futures.
1: Jaume també ha dit que la morositat en el pagament de les quotes de les comunitats ha caigut per davall del 10%.
0: I la intel·ligència artificial centra la primera encíclica publicada pel Papa Lleó XIV, que ha titulat Magnífica Humanitas.
1: Es tracta d'un text centrat en la defensa de la dignitat humana davant els avenços de la intel·ligència artificial.
5: Artificial intelligence already touches many areas of our life.
1: Lleó XIV assegura que la IA afecta moltes àrees de la nostra vida i ha canviat fins i tot la manera com es fa la guerra. També ha afirmat que ha de ser desarmada de les lògiques que transformen en domini, exclusió i mort.
0: Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença aquí a Vetres Ràdio el programa El Dia. Passeu una bona jornada de dimarts.
6: Més informació a ivetresnoticies.com.
7: Ràdio Vallès, la meva ràdio.
8: No, la meva no, la teva.
7: No, dic la meva. Ràdio Vallès, ràdio amb la meva. Ràdio Vallès, la meva ràdio.
9: La teva ràdio.
7: Ràdio Vallès, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
10: Ràdio Vallès, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
11: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
12: el Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
0: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Bell, molt bon dia, oients de Ràdio Pollença. Avui vos saludam i no serà na Joana ni na Maria, sinó que serà en Jaume i jo, ja que avui, ara vos contarem, tenim una programació especial, però bé, hem de saludar la nostra companya, en Jaume Lomà. Molt bon dia, Jaume, com estàs?
1: Bon dia, Bruno, com estàs?
0: I de bé, jo vos ton saludar després d'un parell de dies que havíem estat descansant, però tornam, sempre hem d'informar a Pollença, hem d'estar per aquí. I de men, Jaume, avui tenim, des d'ara fins a les 10, farem la primera hora informativa, com cada dia, totes les notícies i actualitat de Pollença, però a partir de les 10, na Joana, i tu també, aniràs just quan acabem, faràs malla per estar allà a temps, aniràs corrents, sortiràs dos estudis, i na Joana també, ja és per allà, i vos oferirem una programació especial, un programa especial. Avui, de 10 a 1, farem un programa d'un joc privilegiat davant la mà i amb el cavall Bernat de fons. Tu on creus que pot ser aquest joc, Jaume?
1: Idò, Bruno, jo penso que estàs parlant de la cala de Sant Vicenç, un dels indrets més vells i més evocadors del municipi de Pollença, un petit paradís en el Mediterrani.
0: Fa molt d'anys que m'has dit que no hi vas, però avui tornaràs,
1: 24 anys després hi tornaré.
0: Idò, sí. Mira, anava sillat per Pollença i fas feina aquí qualque dia, segur que n'hi has, és un joc màgic, com dèiem. Idò, així és, a partir de les 10, na Joana i en Jaume sortiran dos estudis per anar a la cala Sant Vicent i bé, vos oferirem aquest programa especial des de la cala. Durant el programa passaran pels micròfons, perdoneu, de Cala Barques, estarem a Cala Barques, veïnats, empresaris i també responsables polítics que ens ajudaran a entendre com es viure i gestionar aquest indret tan especial. I així serà el fil per randa avui de matí, però cap vespre també tornarem i continguts de petits plaers començaran a les 5 i mitja a l'esport local i aquí tindran, Jaume.
1: Pues, mira, el cap vespre a partir de les 5 i mitja dins l'espai, com tu bé has dit, esport local, hi haurà el club de patinatge de Pollença, que ens vendran a pagar un poc de la darrera que haguin fet. A les 6 ens acompanyaran l'associació de 31 de maig, que ens han de contar part de tot el que preparen per aquest diumenge per commemorar el dia 31 de maig de 1550. Divendres 29 i dissabte 30 presenten el curtmetratge al llibre L'últim dia de maig, Els altres herois, una mirada emocionant a la memòria d'aquest 31 de maig de 1550. Serà a les 8 i mitja la Fundació Roger Villalonga i vendrà en Pep Paparrí, membre de l'associació, i en Martí Pellicer, director del curtmetratge.
0: Així es varen parlar amb ells ja fa bé, abans que el comencessin a gravar, i això és, Jaume, sobre la nit de Moros i Cristians, que ara han venit Moros a Pollença i han fet un documental, han estat tot aquest temps gravant-lo, i bé, la veritat que tenim ganes d'escoltar amb que mos diuen sobre tot això. Què més tindrem per acabar avui? Estaran tristos, no?
1: Jo crec que sí, estaran més trists, pobrets, me sap greu, però no ha pogut ser. Les 7 tenim el vivero, i veurem com venen, els animarem.
0: Sí, la tertúlia sobre Mallorca, i avui no estaran molt contents, però bé. I de res, aquests són els continguts de la programació d'avui, dimarts 26, que vos oferirem un matí bastant diferent, amb bones vistes des d'un lloc privilegiat, com dèiem, a la cala Sant Vicenç, tindrem en Joana i en Jaume. Així que, Jaume, si t'apareix, nosaltres començam.
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
0: I d'aquest dijous també és el darrer del mes i, per tant, hi ha ple a Pollença debatrà els pressupostos municipals d'enguany, l'habitatge protegit i millores urbanes en aquest proper ple.
1: Sí, l'Ajuntament de Pollença celebrarà un ple ordinari aquest dijous 28 de maig a les 6 a la sala de plens, amb un ordre del dia marcat per qüestions de gestió econòmica, habitatge, serveis municipals i actuacions urbanes. Entre els assumptes més destacats hi figura l'aprovació inicial del pressupost general municipal per a l'exercici 2026, un dels punts de major transcendència de la sessió, ja que determinarà la planificació econòmica i les principals inversions i despeses municipals per al pròxim any, un pressupost de 30 milions d'euros. La sessió també inclourà el debat sobre l'aprovació definitiva de la cessió gratuïta de l'immoble de titularitat municipal a Godmà, a l'Institut Balear de l'Habitatge i Babi, destinat a la promoció i construcció d'habitatges protegits i serveis complementaris. La proposta es formalitza a través d'un conveni de col·laboració entre les parts. En matèria fiscal, el consistori estudiarà la ratificació d'un error detectat a l'ordenança reguladora de la taxa de recollida i tractament de residus. Igualment, es tractarà un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits procediment administratiu que permet regularitzar determinades despeses.
0: I un altre dels punts rellevants serà l'aprovació inicial del pla de gestió de l'arbrat urbà del municipi.
1: L'ordre del dia també preveu el debat sobre les bases reguladores d'ajudes econòmiques per fomentar la identificació i l'esterilització de moixos domèstics, així com la determinació de les festes locals per l'any 2027. A l'apartat polític, el grup municipal Partit Popular presentarà una moció per reclamar actuacions urgents de millora i condicionament de les zones d'aparcament del municipi. La sessió es completarà amb les possibles propostes i mocions d'urgències que es puguin incorporar durant el desenvolupament del pla. Recordeu que el pla és a les 6, aquest dijous, a la sala de plens, i podeu assistir de públic o seguir-ho en directe a radiopollença.net, al 107.9 FM i en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: També Punt Jove de Pollença posa en marxa l'onzena edició dels tallers de cuina supervivència per a adolescents, una proposta educativa i divertida adreçada a joves entre 12 i 15 anys que volien aprendre a cuinar receptes senzilles, saludables i útils per al dia a dia.
1: Així és, aquest taller es duran a terme els dies 7, 9, 14 i 16 de juliol, amb horari de 10 i mitja a 1 a la cuina del Col·legi Costa i Llobera. Durant les 4 sessions, els participants aprendran tècniques bàsiques de cuina, elaboraran diferents plats i descobriran la importància d'una alimentació equilibrada. L'activitat té un preu de 90 euros que inclou els 4 dies de taller i tots els ingredients necessaris. Les places, recordeu que són limitades. Aquesta iniciativa, organitzada per Punt Jove amb el suport del Consell de Mallorca, té com a objectiu fomentar l'autonomia personal dels adolescents i oferir-los eines pràctiques per al seu dia a dia, tot promovent hàbits saludables i el treball en equip. Les inscripcions ja estan obertes i per més informació, les persones interessades podeu contactar al telèfon 628 810 860 o consultar el codi QR del cartell informatiu a les xarxes del Punt Jove.
0: També la policia local de Pollença informa que ja hi ha data important per a la pròxima ITV de ciclomotors i motocicletes a Pollença.
1: Sí, serà els dies 8 i 9 de juny i serà l'aparcament del pavelló i podeu demanar cita i ho podeu fer a través de itv.mallorca.es.
0: També la Miranda proposa incorporar nous edificis al catàleg de patrimoni de Pollença. Fa ja 15 dies l'associació local La Miranda va presentar un escrit d'al·legacions al catàleg de patrimoni que l'Ajuntament ha elaborat i ha posat a informació pública.
1: Les al·legacions fan referència a molts aspectes del patrimoni local, tant pel que fa al nucli urbà de Pollença, el Moll, el Formentó i Sant Vicenç, com també en sol rústic. Igualment, se proposa incorporar elements arquitectònics del segle XX, elements paisatgístics, singulars, elements transversals, entre d'altres. La Miranda fa referència a una sèrie d'edificis del poble de Pollença que no es troben inclosos de forma diferenciada i singularitzada al catàleg i que des del nostre punt de vista, diuen, gaudeixen de valors arquitectònics, artístics, històrics, que mereixen la seva protecció. Aquí n'hi ha algun d'ells. Per exemple, Can Aulí, carrer de Rosevell, Castellestir Regionalista, Can Olesa, Can Codony, Raconada, Can Pixa, Can Lloro, Can Gran d'Arrost, Can Martorellet, Can Rull, Can Cerdà, Can Mir, Can Oliver, la Posada de Bercuig, Casal del carrer de la Pau, entre d'altres. En tots els casos ha estat edificis singulars, des del segle XVII al segle XX, que són representatius d'estils arquitectònics diversos i que el catàleg els ha de protegir, com ho fa amb altres edificis de la vila.
0: I també el Pollença Rock escalfa motors amb un backstage obert a Palma. El festival Pollença Rock començarà a escalfar l'ambient abans dels concerts, recordam, dels dies 7 i 8 de juliol, amb una proposta especial i propera al públic. Serà el proper 27 de maig a la 5 d'octubre vespre a l'Esperia Mallorca, que coirà el backstage obert. És una trobada en petit format amb alguns dels grups més destacats del pop rock català actual.
1: I doncs sí, amb motiu de la representació del Pollença Rock rock 2026 es duran a terme dos actes diferenciats, una roda de premsa de presentació oficial del festival a les 12 i posteriorment un backstage obert amb els artistes a les 5. Amb dos encontres comptaran a la participació dels grups del cartell. Pep Sala de Sau, desplaçat des de Catalunya, Frank Pons de Pol de Gall, des de Menorca i Fora de Sembrades de Mallorca, i els Amics de les Arts que intervendran telemàticament. Els artistes compartiran una estona de conversa amb els assistents per parlar de música, trajectòries i històries darrere les seves cançons. A més, el públic podrà fer-se fotos amb els artistes i gaudir d'alguns termes interpretats acústicament.
0: L'iniciativa es presenta també com una experiència íntima i diferent, pensada per acostar els músics als seguidors en un ambient més reduït i distès abans del gran cap de setmana musical del Pollença Rock.
1: L'esdeveniment tindrà lloc a l'Esperia de Mallorca, situat al carrer Francesc Vidal i Sureda, 24, número 24 de Palma, i les places en són limitades. Les persones interessades podeu confirmar la vostra assistència a través de la web d'agència com entrades. Pollença Rock, vos recordam que són els dies 7 i 8 de juliol. El 7 de juliol amb les actuacions de Fora de Sembrat i Sau, i el 8 de juliol actuen Pel de Gall i els Amics de les Arts. Les entrades ja són a la venda a codetickets.com.
0: I la promotora Fonart ha anunciat ja el concert de Sons de Nit de Pollença d'aquest estiu. Serà el diumenge 5 de juliol. Actuarà Roger Mas a dalt del Calvari. I la de Roger Mas és una d'aquestes veus fondes, lliures i inconfusibles que semblen dues dins una geografia sencera. La terra, la memòria, la llengua, el misteri, la ironia i una manera molt propi de mirar el món.
1: El 5 de juliol, Roger Mas arribarà a Pollença amb Sons de Nit, en format trio, acompanyat per Xavier Guitó, el teclats, i Arcadi Marcet, el contrabaix, per a trobar-se amb el públic mallorquí des d'una proximitat especial. Serà un concert per escoltar la veu en primer pla, la paraula respirant amb calma i les cançons mostrant-se amb tota la seva fondària. Nues, vives, plenes de matisos, un recorregut pel seu univers musical amb peces pròpies, cançons emblemàtiques i altres veus i poetes que formen part del seu imaginari. Tot això passarà en el Calvari de Pollença, un dels indrets més vells i simbòlics del municipi. Recordeu que teniu les entrades disponibles a tiquetti.com i a fonart.com.
0: També el govern de les Illes Balears ha reactivat la campanya Bons de Producte Local per ajudar el sector primari davant els efectes econòmics de la guerra a l'Orient Mitjà. L'iniciativa compta amb 1 milió d'euros i pretén impulsar el consum de productes locals i donar suport als productors de les illes.
1: Les principals novetats són que cada beneficiari podrà rebre fins a 100 euros en bons, és a dir, 10 bons de 10 euros en lloc de 60 de l'edició anterior, i que els bons seran nominatius. Els podran utilitzar aplicant un bo per cada 20 euros de compra en establiments adherits. La campanya s'adreça a persones majors de 18 anys, residents a les Illes Balears, i hi podran participar explotacions agràries, cooperatives, confraria de pescadors, indústries alimentàries i altres productors locals. La gestió es farà a través de la web bonproductelocal.com, on els productors podran adherir-se a la campanya i on els consumidors podran activar els bons i consultar el llistat dels establiments participants. El termini d'adhesió del productor ja n'està obert i els bons es podran activar a partir del 4 de juny i es podran bescanviar entre el 8 de juny i el 7 d'agost o fins que s'esgotin.
0: També avui dimarts, AFA de Costa i Llobera ha organitzat una xerrada preventiva familiar oberta a tothom.
1: Sí, du per títol la situació actual de les pantalles i l'accés a la pornografia. És avui dimarts 26 de maig, serà a les 6:30 al Costa i Llobera, i serà a càrrec de Sandra Sedano, que és professora de la universitat, llicenciada en psicopedagogia, experta universitària, investigadora i divulgadora. A la xerrada es parlaran, entre d'altres temes, els missatges i l'impacte que tenen les xarxes socials, les barreres i recursos que tenim al nostre abast i l'impacte de la pornografia a la infància i a l'adolescència.
0: També el CEIP Joan Mas celebrarà el 50è aniversari amb una gran festa, i això serà divendres 5 de juny.
1: A partir de les 6:30 hi haurà actuació de Cucorba, parlaments, sopar i concert d'After Sants. El sopar és d'arròs brut, postres, begudes i estiquets ja es venen per 13 euros adults i 9 euros infants. Consejeria i secretaria de Joan Mas entre les 8:30 i la 1:30.
0: Molt bé, idò, ara hem de parlar d'esport. Recordar que les piscines municipals obriran a la fi l'1 de juny, això és dilluns de la setmana que ve. La del port de Pollença reobrirà les portes després d'un mesos de reformes de millora. Els horaris en un moment serà de dilluns a divendres de 7 a 9, dissabte de 8 a 1 i de 4 a 8, diumenges i festius, òbviament tancat, i a Pollença de dilluns a divendres de 9 a 8, dissabtes i diumenges de 10 i mitja a 6 i mitja, i pel juny i pel setembre serà de dilluns a diumenge de 10 i mitja a 6 i mitja. També el Pollença es va imposar per 0-1 a Consell amb el suport d'una afició entregada. Ha fet un pas important a les semifinals del play-off d'ascens després d'aconseguir una valuosa victòria per 0-1 al camp del Consell en un partit molt intens i disputat. És així, l'equip pollencí no està tot sol en aquest desplaçament decisiu. Una gran quantitat d'aficionats es varen desplaçar fins al Consell per donar suport a l'equip, convertint pràcticament el camp rival en un ambient de casa. El suport constant des de la graderia va ser clau perquè els jugadors afrontassin el partit amb energia i confiança. Des del club i la plantilla han volgut agrair l'espectacular resposta de l'afició, destacant que Consell semblava Pollença per la gran presència de seguidors vermell i negre que no varen deixar d'animar en cap moment. I ara el Pollença ja té la mirada posada en el partit de tornada de les semifinals del play-off que es disputarà aquest dissabte al camp del Bercuig. Tant el club com els jugadors fan una nova crida a l'afició perquè torni a omplir les grades i animi l'equip en un duel que pot acostar encara més el somni de l'ascens a Divisió d'Honor. També destacar que el poliesportiu de Pollença acollirà del 20 al 25 de juliol una nova edició del campus de bàsquet Sergi García, una proposta esportiva adreçada a joves nascuts entre els anys 2008 i 2016. És a dir, durant 6 dies els participants podran gaudir d'entrenaments, activitats i convivència al voltant del bàsquet en una iniciativa pensada per fomentar l'esport i els valors d'equip. Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar a través del codi QR del cartell oficial del campus. A més, l'organització ofereix un 10% de descompte durant els primers 10 dies des de l'obertura d'inscripcions. El campus es durà a terme al poliesportiu de Pollença i comptarà la participació del jugador mallorquí Sergi García.

0: Ràdio Pollences, comunitat.
1: Molt bé, ara hem de fer un repàs al que han trobat a la premsa escrita. Avui no és molt, però el diari de Mallorca es parla sobre Pollença, concretament a l'apartat de patrimoni. Reclamen incluir diversos edificis singulars al catàleg de Pollença. Ja n'hem parlat abans, l'entitat La Miranda defensa la preservació d'aquests immobles del segle XX que reuneixen valors arquitectònics, artístics i històrics. L'associació local La Miranda de Pollença ha presentat al·legacions al catàleg de patrimoni del municipi de Pollença actual en exposició pública, amb l'objectiu d'ampliar la protecció de diversos elements que considera rellevants. L'escrit, enregistrat fa 15 dies, aborda diferents aspectes del patrimoni del municipi, des del nucli urbà de Pollença fins a altres zones com el Port, Formentó i la Cala Sant Vicenç. L'entitat planteja l'incorporació d'elements arquitectònics del segle XX, paisatges singulars i altres valors patrimonials de caràcter transversal. Entre els immobles proposats figuren tots els que hem comentat abans i un singular edifici d'Art Deco també com Escant d'Enguer. També s'inclouen altres espais destacats com Can Olesa, la plaça Major, la posada del Barcuig, Can Joro i l'antic hostal de mitjans del segle XIX a la placeta del carrer Sant Joan. I de la Miranda assegura que continuarà donant a conèixer el contingut de les seves al·legacions a les properes comunicacions. Molt bé, això és el que trobàvem a la premsa escrita. Ara hem de fer un repàs als titulars de l'última hora. A portada trobam una notícia que diu: l'han matat a cops, l'esquinçador relat del presumpte crim d'una dona de 73 anys a Pere Grau. L'investigació liderada pel grup d'homicidis de la Policia Nacional continua oberta.

també condemnats a més de 40 anys de presó 19 membres del clan de Los Benevat. Els processats han admès que aquest dilluns a l'audiència de Palma varen haver traficat en drogues a l'illa de Mallorca entre el 2012 i 2016. També el Fòrum de l'Econòmico analitza els reptes de la geoeconomia en el desè aniversari. A l'Aró, tres dones seran les noves donades de l'hostatgeria del castell de l'Aró. També el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears enterra el plet de l'ESN contra la bandera LGTBI al Parlament. També denuncien els jubilats van en garrafes per poder dutxar-se. Els veïns de l'edifici de Pere Grau segueixen sense aigua ni llum a la comunitat. El propietari ens ha tallat l'aigua i la llum perquè marxem, la denunci dels veïns a l'edifici de Pere Grau. També així s'organitzen les patrulles veïnals de Sant Wells per WhatsApp en gas pebre i prudenci. Els veïns es tiren al carrer i organitzen patrulles ciutadanes. No poden més, diuen. També una nova onada de robatoris a Sant Wells. Diuen, estem desesperats, tenim por i ens sentim sols. També el PP aposta per un canvi de model econòmic per no créixer en població. I també una notícia en quant a educació. Diuen la gratuïtat del 0-3 no s'ha de fer a costa de perdre la qualitat de l'ensenyament. També 6 anys i mig de presó per violar i gravar la cunyada menor d'edat a Palma. I a Sant Llorenç, les obres de la variant de Sant Llorenç per evitar inundacions obligaran a tallar la carretera 4 mesos. A Calvià, un mar de residus al fons d'una cala de la costa de Calvià. I la patronal i sindicats de la fusta intentaran arribar a un acord aquest dimecres amb el tàmit sobre el nou conveni. I en quant a sanitat, els centres de salut de les Balears comptaran amb 104 professionals més que aquest estiu. També acusen un conegut exciclista professional de causar un greu accident després de fer maniobres temeraris a la 312. Sa Pobla també ja viu la final del play-off. Aficionats de l'Atlètic Balears denuncien el tracte rebut a Jaén. Diuen, els venien el col. Ha estat un desastre també en quant al Mallorca. Dimitrov i Darder eleven el tennis a Santa Ponça. Comença la vaga del servei d'ajuda a les persones amb mobilitat reduïda de l'aeroport de Sant Joan. També les directives dimitides del GOP diuen la nostra dimissió és per una actitud continuada de menyspreu, un to agressiu i reiterades faltes de respecte. I l'assemblea de docents recolza les vagues dels professors de València i Catalunya amb 100.000 euros.

Passam ara a repassar notícies del diari digital. Ara, Balears, a portada, trobam que el PP i Vox fan una modificació encoberta de la llei de normalització lingüística. El jurista Sebastià Ruí adverteix de les conseqüències per al català a les escoles en cas que s'aprovi la llei Òmnibus. També l'Assemblea de Docents de les Illes destina 100.000 euros a les vagues del País Valencià i Catalunya, diuen també, és la nostra lluita. Els dobbers provenen de la caixa de resistència creada durant la vaga indefinida de l'any 2013 durant el govern de José Ramón Bauzá. I Vetres no exigeix titulació en periodisme ni el coneixement de català al pròxim subdirector d'informatius. Més per Mallorca, registra preguntes parlamentàries exigint explicacions al govern. I els busos de l'MT de Palma amb vigilància policial. El batlle Jaime Martínez denuncia agents uniformats i de paisà diverses línies per reforçar la seguretat i la convivència al transport públic.

També diuen d'un altre planeta i electoralista les reaccions al discurs del Batlle de Palma en el debat de l'estat de la ciutat. L'oposició critica que el Batlle ignori la crisi de l'habitatge, el col·lapse de la mobilitat i la brutor de Palma. També Cort crearà una àrea metropolitana en Calvià, Marratxí i Llucmajor. Jaime Martínez denuncia contactes amb els municipis, el Consell i el Govern per crear un nou ens de coordinació davant la pressió sobre l'habitatge, la mobilitat i els serveis públics. I detenen una dona per una mort violenta, mata d'una pallissa a la seva sogra de 73 anys a Palma. La detinguda i la víctima convivien al mateix pis de Palma. I un home fuig després de ser sorprès gravant banyistes a la platja de Muro. No sabem si ha filmat la neta mentre estava nua. La mare d'una de les afectades assegura que l'individu duia el mòbil amagat en unes sabatilles, mentre la policia local alega manca de mitjans per no haver pogut intervenir.

També troben un cadàver en avançat estat de descomposició al castell de Bellver i un dels millors de la selectivitat sobre el nou batxillerat d'èlit, diu. No tinc clar si m'hagués ajudat a les notes. El PP i Vox obren també la porta a incomplir la llei de normalització lingüística a través de la llei Òmnibus i tanca l'oficina antiocupació de Palma per al mal estat de les instal·lacions. I el Prado exhibeix dues obres medievals del Museu de Mallorca en una gran mostra sobre el gòtic mediterrani. I el projecte d'aparcament al Boulevard Abel Matutes amenaça una de les principals zones verdes a Eivissa.

0: Molt bé, arribam a les 9:33. Ara és moment de repassar la meteorologia. Hem de dir que el temps avui continua la calma, temperatures sense canvis, valors màxims d'entre 26 i 30 graus. En punts de Mallorca es podrà superar aquesta xifra, hi haurà molt de sol, ben fluix i mà tranquil·la, amb permís de qualque redol de maró al sud de les Pitiuses. Per al tram marítim Formentor Cap de Pere, la previsió marítima d'avui, segons l'EMET, indica vent de component nord-est, força 2 a 3, temporalment variable i fluix, això equival aproximadament a 7 a 16 km hora. L'estat de la mà arrissaga a Marajol, una mà poc alterada, amb onatge baix, la visibilitat en possibles àrees de boira puntuals i condicions en general bastant tranquil·les per a la navegació costanera, tot i que la visibilitat podria disminuir localment si apareix boira. Molt bé, Meteo de les Illes també dona una predicció similar, situació estable, domini del sol, amb alguns intervals de núvols al llarg del dia i sense episodis de pluja destacables. En quant a les estacions de Pollença, mostren dades a l'estació del Calvari, temperatura observada a prop de 18 graus i amb ambient estable. L'estació de la Serell, també temperatura observada a prop de 17 graus. I avui un resum ràpid per a Pollença, el cel predominantment assolellat, poc ennuvolat, una temperatura aproximadament de 16 a 26 graus, un vent fluix a moderat i pluja amb molt poca probabilitat. Així que molt bé, un dia estable però amb bastants de núvols, poc vent i pluja pràcticament nul·la. Un gran dia per sortir a fer una volteta pels carrers de Pollença. Podem veure aquest sol i ja està aquí mateix l'estiu. Molt bé, oients, si vos pareix, ara anem a les curiositats del dia d'avui.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Molt bé, i dona, anem a conèixer les curiositats d'un dia, d'un 26 de maig, tal dia com avui. En quant a la santoral, tenim un parell de sants destacats. Tenim Sant Felip Nerí i tenim Santa Mariana. Avui són els dos sants que se celebren. També tenim sants un poc més curiosos. Tenim Sant Andreu, però Sant Andreu de Cagua. No sé molt bé si coneixeu a cap Sant Andreu Cagua, no, el Sant Andreu que tot coneixem. També tenim Sant Berengari, Sant Desideri i Sant Eleuteri, així que i Sant Felicíssima, així que molts d'anys a tots i totes, sempre també com d'any si teniu qualsevol motiu per celebrar el vostre aniversari o el de qualcú que conegueu. I també d'any, si voleu que facem una felicitació, una dedicatòria, mos podeu contactar a Ràdio Pollença, sempre. Molt bé, això en quant a la santoral, i avui en quant a dies internacionals, no en tenim molts, però tenim un bastant curiós, i és el dia mundial de Dràcula, un dels personatges de terrors més icònics de tots els temps. És homenatjat cada 26 de maig, se celebra aquest dia mundial de Dràcula, aquest home immortal que es converteix en vampí, no?, que ha inspirat innombrables pel·lícules i obres de literatura. És per això que se li ret un merescut homenatge, per molt ombrívol i esgarrifós que aparegui, però qui no s'ha aterrit alguna vegada a les nits mirant pel·lícules de Dràcula? Però bé, hem de dir un poquet l'història, perquè és molt curiós. Dràcula, o Nosferatu, com se li deia, va ser un personatge creat pel novel·lista irlandès Bram Stoker l'any 1897, basat en una figura històrica real. Stoker va basar la seva novel·la de terror gòtic, El príncep Vlad III, l'empalador de Valàquia, originari de Romania. Tenia el sobrenom de Vlad l'empalador pel fet que va ser molt cruel i despietat amb els seus oponents, no, torturant-los de les pitjors maneres possibles que vos pugueu imaginar. S'estima que hi va haver més de 100.000 víctimes empalades als boscos romanesos. Així va servir d'inspiració a l'escriptor Stoker per a la creació d'aquesta obra, Dràcula, connectant el seu personatge protagonista amb el conte de Dràcula, amb el vampirisme, perquè sofria una enfermetat que feia que si li pegava la llum del sol, no, explicant així, se podria arribar a morir, a tenir cremadures, i per això, no, ve aquesta... aquest mite, no, de que era un vampir i no podia prendre sol, però bé, va aconseguir sobreviure encara així, no? I bé, tot això supos que molts ho sabríeu, que ve d'aquest emperador, no? Vlad III, l'empalador. Moltíssimes pel·lícules de Dràcula, segur que n'heu vist qualcuna, però bé, se celebra avui el Dràcula Day, o el Dràcula Day, que li diuen el Dia Mundial de Dràcula. Això en quant a dies internacionals. Però us hem de comentar efemèrides, perquè n'hi ha un parell, i no són poques. Per exemple, el 1940, dins de la Segona Guerra Mundial, comença la batalla de Dunkerque a França. El 1940, el 1946, l'exèrcit nord-americà realitza un bombardeig massiu sobre la ciutat de Tòquio, al Japó, en clarejar, causant moltes baixes a la població civil i destruint gran part de la ciutat. El 1967 s'aprova una llei a Espanya per la qual es limita el nombre de les convocatòries d'examen a les universitats. El 1998 se celebra per primera vegada el Dia Nacional del Perdó a Austràlia. Això és el motiu del segrest de nens aborígens dut a terme pel govern australià entre els anys 1869 i 1976. També el 2002, molts ho recordaran, la nau de la NASA Mars Odyssey feia un any que orbitava el planeta Mart fins que va detectar indicis d'aigua gelada a la superfície. També el 2003 se va estrellar un avió Yakovlev Yak-42 prop de Trebisonda, a Turquia, en què moren 62 militars de l'exèrcit espanyol i passant a la història pel cúmul d'errors ocorreguts en la identificació de cadàvers. I abans d'anar a les efemèrides musicals, vos han de comentar moltíssims d'aniversaris i qualcuns són de cantants, també. Per exemple, és d'en John Wayne, actor nord-americà, també d'en Miles Davis, músic i trompetista nord-americà molt famós, és d'en Hank Williams Jr., també d'en Sally Wright, astronauta, també Lenny Kravitz, cantant i multiinstrumentista nord-americà, Matt Stone i d'en Lauryn Hill. Així que bé, això ho hem de recordar en quant a aniversaris de famosos avui, però n'hi ha més encara d'efemèrides musicals, si vos pareix les comentareu un poquet per damunt. Un 26 de maig, com vos han dit, de 1926 neix Miles Davis.
també, per exemple, d'altres, és que n'hi ha moltíssimes el dia d'avui. Bob Dylan va actuar al Royal Hall Albert de Londres, molt famós aquest concert. En 1966 a 1964 va néixer el Lenny Kravitz, és a dir, el Lenny Kravitz ja té 62 anys, no ho pareix, però els té. L'efemèride musical d'avui la deixarem, però és el 1967. També el 26 de maig de 1971 Don McLean va gravar un famós tema, American Pie, que tots mos sonarà. Deep Purple també va treure el seu tema Smoke on the Water i, per exemple, també en Michael Jackson i en Lisa Mary Presley se varen casar a la República Dominicana un dia com avui de 1994. Ara que està aquesta pel·lícula de Michael, que molts haureu vist, és una bona efemèride per recordar. Però molt bé, l'efemèride musical d'avui de la que parlarem és sobre Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Molt bo sonarà, ja que avui, que me deixen un micròfons, tornarem a posar un pot de Beatles. Fa molt que no escoltàveu Beatles. I bé, aquest àlbum es va publicar el 26 de maig de 1967 i és considerat una de les obres més importants de la història de la música popular. Va ser l'idea principal de Paul McCartney, que volia que el grup deixés de ser The Beatles per convertir-se en una banda fictici, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Això els permetria experimentar sense la pressió de la seva pròpia imatge pública. L'àlbum es va gravar principalment als mítics estudis d'Abbey Road entre finals del 1966 i 1967, una etapa en què la banda ja havia deixat de fer gires. I per què és tan important? És considerat un dels primers àlbums conceptuals de la història del rock. Va evolucionar la producció musical en tècniques d'estudi molt avançades per l'època, va consolidar la música pop com a forma d'art seriosa, no? Molts reconeixereu aquesta portada, no?, que mostra una multitud de personatges famosos de la història i la cultura juntament amb Beatles. Apareixen figures com Marilyn Monroe, Karl Marx i Bob Dylan, per anomenar-ne qualcunes. Va ser una de les primeres portades en disseny artístic complex i conceptual de la història. Va una gran innovació sonora, va una controvèrsia en Lucy in the Sky with Diamonds. Molta gent va creure que la cançó feia referència al LCD, no?, per les sigles de Lucy in the Sky with Diamonds, tot i que els Beatles, en John Lennon concretament, ho va negar, va dir que simplement se li va passar pel cap. I bé, aquest disc va requerir més de 400 hores d'estudi, una xifra enorme per l'època. Tenim cançons mítiques com deia Lucy in the Sky with Diamonds, With a Little Help from My Friends, A Day in the Life, o la que escoltarem ara mateix, que és Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

0: I de Sharon Beatles i la cançó que dona nom al seu àlbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Però bé, nosaltres vos recordam que a partir de les 10 tenim una programació especial. Avui, 3 hores de directe, no? Serà a la Cala Sant Vicenç. Na Joana i en Jaume ja són allà amb el nostre tècnic, en Ferran, el nostre apreciat Ferran, preparant tot. I just després de l'informatiu d'IV3, a les 10 i 4, començarem, connectarem amb ells i tenen a moltíssima gent convidada. Però bé, nosaltres, si vos pareix, hem de fer, com feim sempre, un repàs a la nostra agenda per contar-vos les novetats, les activitats lúdiques i culturals que tenim a Pollença.
1: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana. A l'agenda de Ràdio Pollença.

Molt bé, i veiem aquesta llenda que s'ha curtat. Tenim un temps de descans després de Sabors de l'Abadia, però vendran moltes coses. Però bé, vos hem de començar contant que aquest dijous, vos recordem, hi ha sessió ordinari de l'Ajuntament, sessió ordinari plenari a l'Ajuntament a les 6 a la sala de plens, i podeu assistir, com sempre, com a públic, o seguir-ho en directe a radiopollensa.net, al 107.9 de l'FM i en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. També el Pollensa Rock, 7 i 8 de juliol, a les actuacions de Fora de Sembrat i Sau, i el 8 de juliol amb Pel de Gall i els Amics de les Arts. Podeu comprar les entrades ja a codeticket.com. També les inscripcions estan obertes per la cursa marinera, serà dia 11 de juliol a les 9 en el Port de Pollença. Quan ja fa més fresqueta, vos podeu inscriure a litechip.net, seran 7 quilòmetres, 5 euros. Si voleu jugar a xips, són 2 euros més, hi haurà premis, sorteig i regals per tots els participants. Per al Festival de Pollença estan obertes les entrades, la banda general, en descomptes i abonaments. Es poden comprar a la web del festival o a l'oficina, que és el claustre del convent. I Esos Cuernos Rock ja té també a la banda les entrades per als concerts que es fan a Can Escarrinxo dia 6 de juny a la seva pàgina web esoscuernosrock.com per 10 euros. També continuen les visites guiades gratuïtes en Pollença Cultural els dies 29 de maig, és a dir, el divendres d'aquesta setmana, el 5 i 12 de juny. El punt de trobar serà l'oficina de turisme del Port de Pollença a les 10. També ara, parlant d'entitats, la Tercera Edat de Colònia farà una excursió dilluns 1 de juny per visitar el Museu del Ferrocarril de Mallorca. Farà una visita al Mercat de Manacor i dinaran al restaurant Molí d'en Sopa. El preu, en tot inclòs, són 30 euros. Podeu inscriure-vos pagant directament a Caixa Colònia. També el Club Rotari Pollença té a la banda les entrades per l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García, que farà el claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu d'entrada anticipada és de 15 euros si la compreu abans del dia 30 de juny, i els punts de banda són a Can Quadrado Pollença i Electrònica Reus, en el Port de Pollença. Ocell Joan Mas celebrarà el 50 aniversari divendres 5 de juny amb una festa amb actuacions de Cucorba i After Sants, parlament i sopar d'arròs brut. Hi haurà també postres i beguda. Utiquets ja es venen, són 3 euros per adults i 9 per infants, a la mateixa conselleria del Joan Mas o a la secretaria, entre les 8 i mitja i l'1 i mitja. També la Fundació Cos Oberts fa un sopar solidari. Això serà dia 30, aquest dissabte, a les 8 i mitja, en un pati Sagrat Cos. Faran pamboli, postres i beguda per un preu de 13 euros. Podeu comprar tiquets al Sagrat Cos i a Can Quadrado. Molt bé, més coses que vos hem de comentar ara dia a dia, temes d'agenda. Avui serà la xerrada preventiva per a famílies, la situació actual de les pantalles i l'accés a la pornografia. En Sandra Sedano, professora de la UIP, llicenciada en psicopedagogia, experta universitària en gestió de programes per a la joventut, investigadora i divulgadora. Aquesta xerrada molt interessant avui a les 6 i mitja al CEIP Costa i Llobera, organitzada per l'AFA del mateix centre. I dijous, com sempre, Cineclub. El Club Pollença serà la projecció de la pel·lícula Resurrección, una producció xinesa de ciència-ficció, distopia i monstres, guanyadora del Premi Especial del Jurat de Cannes 2025. A les 8 i mitja, 4 euros per socis, 6 per no socis. Divendres tindrem Pollença, bé, més bé Pollença, que entrarà a la Balanguera. L'obra cultural Balear organitza, juntament a l'àrea de cultura de l'Ajuntament, una cantada simultània a tota Mallorca i conviden a cantar tothom plegats, guiant el cor de Pollença i la banda de música, l'Escalonada del Calvari, a les 8. També divendres i dissabte, divendres 29 i dissabte 30, l'associació 31 de maig presenta el curtmetratge i el llibre L'últim dia de maig, Els altres herois, una mirada emocionant a la memòria del 31 de maig de 1550. A les 8 i mitja, la Fundació Roger Villalonga, podeu confirmar la vostra assistència escanejant el codi QR o reservar invitació per enllaç. El trobareu a la nostra pàgina web. I ja diumenge, abans d'acabar el cap de setmana, hi haurà una vermutada literària i la presentació del llibre Four Hands, a quatre mans, d'Antoni Rodríguez. El presentarà Alicia Gómez a les 12 a la Biblioteca de Pollença, a Can Llobera. I també l'associació 31 de maig farà actes relacionats amb el 1550, amb tot aquest curtmetratge. Serà una trobada de càrrecs de morts acompanyats de la tropa de cornetes i tambors del Soldà. Això serà diumenge, 31 de maig.

Camila Silva. Molt bé, oients, en aquests minuts que s'obren abans de connectar a la Cala Sant Vicenç, vos recordem un programa especial avui, 3 hores, amb veïns, empreses, persones, gent de, relacionada a la Cala Sant Vicenç, serà avui aquí a Ràdio Pollença de 10 a 1. Així que, com vos dèiem abans, hi havia un parell d'efemèrides musicals i tal dia com avui va sortir el 1967 aquesta mítica cançó que molts coneixereu només d'escoltar aquesta bo.

0: Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts a aquest programa especial avui dedicat a Cala de Sant Vicenç. Feim el programa des d'un lloc privilegiat, davant la mà, i amb el cavall Bernat vigilant-nos. Per això volem començar amb un agraïment molt especial als propietaris del restaurant Cala Barques per la seva hospitalitat, per obrir-nos les portes perquè el programa d'aquest dematí sigui possible. També volem donar les gràcies al nostre tècnic, en Ferran Pasqual, peça imprescindible perquè tot soni com toca i perquè avui puguem arribar a tots vosaltres des de Cala Sant Vicenç. I, naturalment, també un agraïment al nostre company Bruno, que avui ha quedat en els estudis de Pollença, s'està perdent unes vistes i una sortida, que sempre ens agrada sortir dels estudis de la ràdio. Cala Sant Vicenç és un dels indrets més vells i evocadors del municipi de Pollença. Entre penya-segats, aigües transparents i pins que miren cap a la mà, conserva encara avui la calma i l'encant d'un petit paradís mediterrani.
1: Situada entre les imponents coves blanques i el perfil inconfusible del cavall Bernat, aquesta cala ha estat durant dècades refugi d'artistes, pescadors i viatgers seduïts per la seva llum especial. Pintors com Joaquín Sorolla, Hermen Anglada Camarasa o Dionís Bernassa hi trobaren inspiració per immortalitzar un paisatge que continuen captivant qualsevol que els visita. Passejar per Cala de Sant Vicenç es recorre la seva història, des de les antigues cases de pescadors i la mítica pensió d'Antoni Niu, fins als miradors sobre la Cala Barques i Cala Molins, passant per la Torre de Sant Vicenç, antiga torre de vigilància del segle XVI, que recorda el passat mariner i defensiu d'aquest litoral. Però Cala Sant Vicenç també guarda un tresor molt més antic. A l'urbanització de l'Alzineret es troben les coves pretalaiòtiques, una necròpolis de més de 3.500 anys d'antiguedat, considerada una de les més importants de la Mediterrània Occidental. Un lloc carregat de misteri que ens connecta amb el primers pobladors de Mallorca.
0: I en aquest programa d'avui escoltarem veus santvicenteres, veïnats, empresaris, responsables polítics, que ens ajudaran a entendre com és viure i gestionar aquest indret tan especial. Benvingudes i benvinguts al programa especial des de Cala Sant Vicenç. Començam.

0: Idò, són les 10 i 4 minuts del matí i, com han dit, així que vau de sintonitzar Ràdio Pollença, avui tenim molta sort, perquè han sortit dos estudis. Som en un restaurant Calabar, que vos han muntat aquí una terrasseta, micros, parasols, perquè fa un dia sol, fa molta calor, i la mà està espectacular. I començam aquest programa especial, escoltarem un veïnat, que viuen aquí tot l'any, escoltarem un responsable polític d'aquí, de Cala Sant Vicenç, regidor Toni Cànavar. Molt bon dia, Toni.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Quina sort que tenim avui.
1: Aquest indret, una meravella, de veritat.
0: Tu fas tona, que mos deies, heu de fer un programa a Sant Vicenç.
1: Sí, perquè, bueno, és vera que sempre m'ho desplaçam i és fàcil d'arribar a Pollença, però crec que costa molt aquí donar la veu aquí, no sé si s'entén, en aquest magnífic escenari que tenim. Crec que ho teníem en deute amb Cala Sant Vicenç, i així com a Numoia Pollença hi anava molt més, doncs puntualment per ser aquí és un privilegi. També aprofit per agrair-vos a vosaltres aquest esforç, i en Miquel de Cala Barques per cedir-nos també aquest espai, com tu has fet tantes, perquè crec que és dels millors escenaris que podem tenir aquí a la casa.
0: Serà el primer de molts, eh?
1: Esperem, tot és començar.
0: Tot és començar, tot és començar. Bé, també, Toni, juntarem aquesta primera entrevista, representant de l'Associació de Veïns d'aquí, de Cala Sant Vicenç, tenim el seu president, Xisco Mas. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Deus estar content que seguim aquí, també.
2: Estem molt contents, i a més estic molt content que hagi elegit aquest puesto per fer aquesta entrevista, perquè des d'aquí totes les coses són molt bucòliques, totes les coses són precioses, totes les coses és que són una meravella. Ara pujam aquesta escala web, l'escala ja canvia. I és aquí on entra l'Ajuntament i els veïnats per fer la vida quotidiana.
0: Ara en parlarem amb vistes en el que va i Bernat. No, jo crec que avui estaràs de bon humor, no?
2: Jo sempre estic, doncs. Difícilment m'empat.
0: Bé, també en aquesta primera xerrada tresorer de l'Associació de Veïns, en Ramon Noguera. Bon dia, Ramon.
3: Hola, bon dia.
0: I de començar des d'aquest racó tan privilegiat com dèiem, des de Cala Barques, aquest espai únic. Toni, començarem un poc amb tu. Conta-mos quina és la situació actual d'aquí, de Cala Sant Vicenç.
1: Bé, Cala Sant Vicenç, tot sabeu, és un nucli que és bastant estacional, és un nucli que viu, el seu gran, la principal activitat econòmica és el turisme, tot i que hi ha gent que viu tot l'any, si mateix n'hi ha bastanta, però és un nucli que té l'activitat turística, més la té més, una mica més curta, perquè cada vegada anem allargant temporades, però Sant Vicenç, pràcticament de maig a setembre, diríem que és allà on té més activitat, i jo diria que té dos, com són dos moments molt diferents. Té la calma total de l'hivern, que és com una... queda totalment, inclús pentura massa, la gent que viu aquí pentura ho pateix, jo no hi he vist, però ho coneixem, que és que allà no tenen quasi cap servei, per no dir, no, ni poden anar a comprar un pa, ni... però bueno, que tampoc... bueno, ja, ho han de dir ells, que són els que viuen aquí, i després té per aquest 5 mesos i mig, 6, que té molta activitat. Jo crec que som aquí a Pollença ja som un lloc molt visitat, i crec que Formentor i Cala Sant Vicenç és un lloc també que la gent que ve a visitar Mallorca ho té apuntat en la seva, en el seu recorregut, un dels llocs imprescindibles per visitar són aquests. Així tot, crec que s'ha conservat molt el tipus de turisme. A Pollença en general tenim un tipus de turisme familiar, tranquil, no d'excessos, que això és una cosa que s'ha anat treballant durant molt d'anys i s'ha aconseguit, i que aquí és un poc on se posa amb l'accent, no? Hi ha un turisme molt familiar, d'un que venen a descansar, venen a gaudir, venen a menjar bé, a estar tranquils, i això s'ha mantingut molt, i la gent d'aquí ho... l'empresari també ho ha sabut cuidar molt, i bueno, donant molta de qualitat, i bueno, i l'entorn que és meravellós. I això resumiria un poc com veiem nosaltres Sant Vicenç. També és vera que Sant Vicenç, i crec que ho han dit moltes vegades, té una manca d'inversió, d'infraestructures, de manteniment, que en som molt conscients. És una cosa que sempre anem anat xerrant, i que mos pesa a vegades molt, perquè com ara, com quan ets el responsable de fer aquesta gestió, no, sense ser cascos, simplement seguint transparent, i això, pues, a vegades mos costa arribar, sobretot quan hi ha hagut un lloc que hi ha hagut tant d'anys de mancança, les coses per poder saber, per dur un manteniment més regular, més complicat, però bueno, podrem parlar un poc de com està la situació, entre dos podrem explicar un poc les quatre o cinc coses més, o el millor o més el que nosaltres pensem que són prioritaris i com estan, i després també les inquietuds que puguin tenir veïnats. Però bueno, aquí pràcticament xerrant de dos entorns, de dos entorns que són la part aquí de Cala Barques, Balaixa, Mirador d'aquí dalt, la plaça d'Opins, i després un poc, no?, la part de baix, que és la part de l'entorn de Cala. Dic dos entorns, que allà on se concentra més l'activitat, no?, l'activitat econòmica, empresarial, social, són aquests un poc dos aquests entorns. I després tens l'altra part, que és més residencial, que no deixa també de tenir algunes mancances de servei. Bàsicament, jo diria, és molt un comentaran, però és un tema d'enllumenat, un tema que hem intentat fer sobretot un diagnòstic i poder anar, veurement si podem anar millorant aquest tema de l'enllumenat, i un tema també d'asfaltats i de ceres per millorar un poquet l'entorn d'aquí de la Cala. Vos explicaré un poc quines són les previsions que tenim d'aquí a final de legislatura, i segurament que podrem anar fent o deixar mig enllestit.
0: Un any, més o menys, ja. D'aquí un any estaran ja en campanya electoral. Bé, abans de que en Toni mos expliqui un poquet aquestes inversions, aquests projectes, què voleu afegir a el que ja ha explicat? T'has d'acostar un poc en un micro.
2: Què vol que te digui? El que ha dit en Toni, que és el serrabó del món. El problema és que fa més de 15 anys que tenim els mateixos problemes. I en passa un, en passa un altre, en passa un altre, i no arreglant res. Ara, bueno, ja li vaig dir una vegada en el mal, que era la ràdio, nosaltres, amb aquest equip de Coven, teníem molta de fe. Però ja no tenia ni esperança, perquè què vol que passi, que si no han fet en 3 anys, què vol que passi en un? Ara mateix tu davalles pel cavall Bernat i veus la basura, el fàstic que fa. Quin és el problema? El problema és que l'Ajuntament pareix que no té persones que vigilen i cobren per això. Aquí la policia local crec que s'hauria de ser encarregada d'avisar en els serveis pertinents, cosa que no ha fet mai, perquè la policia de Sant Vicenç és la policia muntada. He dit muntada perquè no van mai a peu. Sempre se passejarà en moto o en cotxe. I en fi, i que vols, aquí en 15 anys només s'han fet dues coses encara lluïs, i encara malament. Una va ser el rescat de l'aigua municipal, val? Que va acabar quan s'ha posat sol del meu poble, perquè entre nats i cols, en ser, a cada contribuent li deu 118 euros, i 118 euros per un no passa res, però si tu multipliques per 150 o 60, són una bona part de dobbers, perquè aquí ens van fer pagar un comptador digital, i crec que serem els darrers de Mallorca que tindran comptador digital. Això és per una part. L'altra part, vol dir que s'hagi vist encara lluís. Va ser quan en Toni era, ja va ser regidor, que varen fer la curva del Marissà, el carrer
1: temporal,
2: amb una única missió. Era llevar els cables. Coño, varen posar un asfalt, que varen fer quasi un pantano, i els cables encara hi són. Això no són previsions ben fetes. Surs aquí davant de l'Ubinsurt, poc que fan set mans els cables. La gent que ve aquí, mira que repetidora i tal, el primer que te diuen, l'any passat, aquella frola ja estava tancada, estava espanyada, i d'allà en guany continua, i què li han de fer? No entenc, perquè el que la gent més nota és deixadesa. I un puesto com Sant Vicenç, que en els anys 80 hasta Thompson li volia donar un segell de qualitat. Anant de cada dia, anant a menys, simplement això. L'altre aquí no necessitem res, només necessitem dia a dia.
0: Toni, conta-mos, idòment, quines són aquestes previsions, aquestes inversions previstes que fareu en aquest darrer any aquí a Sant Vicenç.
1: Bé, jo ja ho he començat i ho he dit, entenc un poc quines, entenc perquè compartim i som conscients de que hi ha un malestar, sobretot en això, en consideres que m'enxís, que no, a vegades el dia a dia és més important que fer grans projectes i grans inversions. Però, bueno, aquí, ara se farà, seran dos contenedors, ara, dins ara dins un mes de juny, suposo que la setmana que ve, se començarà amb el pla pilot de recollida selectiva, que és una... s'ha triat Sant Vicenç perquè és un lloc també millor més... un nucli més petit, i per començar a funcionar abans de l'estiu, veurem com funcionarà. que, evidentment, aquí quan hem arribat hi ha un punt d'aportació que és aquí a l'entrada de Coves Blanques i n'hi ha dos o tres punts d'aportació com ho coneixem encara a Sant Vicenç. A partir d'ara s'implantarà un nou sistema, l'ENSER ha fet una contractació i una licitació de contenedors intel·ligents i intel·ligents, vull dir que tindran, després s'anirà fent una recollida més selectiva a contenedors nous de càrrega lateral, a comprar camions, i si no vaig errat, de 3 punts que tenien se passa a 7 o 8 punts d'aportació aquí a Sant Vicenç. S'alleverà aquest de Coves Blanques i se'n posarà un aquí davant, se'n posarà un carrer temporal, se'n posa una a Cala Molins, se'n posa un darrere l'Iglesi, un davant de les Coves de la Zineret i un en un darrere Dionís Bernassa, si no l'he equivocat, 6 o 7 punts d'aportació amb la intenció de facilitar que la gent recicli, de fer més recollida i d'una manera més àgil, i després a la llarga que pugui aquesta recollida també anar amb un identificatiu, amb una targeta, també se ficarà la franja de rebuig que fins ara no s'havia acollit. És una manera d'anar avançant també el tipus de recollida. Bueno, això és una de les coses que intentarem anar millorant, és una cosa que és ben necessari i que aviat aquí ho posarem en marxa.
2: Aviat quan tu penses que serà?
1: No, ja tenim, jo crec que ara a principi de setmana d'aquí ve, ja han vengut bueno, ja han fet un punt de portació on seran, on està revisant, i no sé si varen dir a principi de juny, ja la setmana que ve. No? Veurem llevar aquests punts i facilitar també la ciutadania que pugui reciclar. Després tenim una mica de, ja que som aquí, aquest espai de, bueno, dèiem que una de les coses era un manteniment, i una de les coses que s'està fent feina no només a Sant Vicenç però també a Sant Vicenç és un projecte d'asfaltats i empedrats de carrers, que és una cosa que s'ha d'anar fent cada tant, perquè un poble tan gran quan comences per un lloc, i crec que Sant Vicenç és el que fa estona d'un nucli d'aquesta darrera remesa que s'ha fet asfaltats no li ha tocat, no?
2: Sant Vicenç va començar a faltar el carrer a l'avinguda Cavall Bernat i el carrer Temporal. L'avinguda Cavall Bernat la va faltar el Consell.
1: Sí, quan se va cedir.
2: Quan se va recepcionar, i el Cavall Bernat i el Temporal quan van fer la obra famosa. I els altres...
1: Sí, fa estona.
2: No t'ho vull dir que sigui Vietnam, però mare menys.
0: I ara hi ha previsió.
1: I ara s'està fent feina des d'urbanisme amb aquest projecte d'empedrats i... No record malament, però el carrer Mestre Paco era un, no sé si el carrer, no sé, un parell de carrers d'aquests més transversals i que estan ben en mal estat, i la part d'empedrats que Pollença continua amb una part d'un nucli antic, aquí s'està fent feina que la placeta o que un mirador d'aquí dalt també pugui estar empedrat en vez d'asfaltat, per donar-li una miqueta més de bueno, per envellir un poc d'aquest entorn. I després també darrerament vàrem aprovar un projecte aquí de rehabilitació d'Uxiviu de Balaixa, que està just aquí, un espai, una zona verda que se va recuperar, vau fer ara 7 o 8 anys, se va expropiar aquest espai, i havia quedat un poc en stand-by, i s'ha fet un projecte de rehabilitació que va estar exposat en un públic, ara fa 15 dies va estar en exposició pública, un projecte que valorat amb no sé si 220-230.000 euros, i ara el que feim és intentar cercar finançament per poder licitar aquesta obra, fer-la i després poder-la treure explotació. Perquè,
0: quin seria l'ús de Balaixa?
1: Bueno, aquí vam parlar un poc de diferents usos, però perquè una cosa pugui funcionar i sigui més àgil serà un tema d'explotació tipus xiviu, que puguin vendre qualque refresc, qualque souvenir, qualque una cosa que sigui... Havia, a veure, segons quin moment s'havia parlat de si podia ser un punt d'interpretació, un punt... Però és un lloc molt petit... I que si ha d'estar gestionat, en xerrar un poc, que tenim manca de recursos, ha de tenir qualcú tot el dia, pues,
2: és que és molt complicat.
1: És complicat, però bueno, l'idea és fer que, bé, ja està fet aquest projecte, poder fer l'obra perquè no mos caigui, i una vegada estigui fet, pues, trobarà un concurs, se pugui donar un servei, i quan s'acabi aquest concurs, si no ha funcionat, jo crec que se pot pensar una altra idea, però l'idea és que sigui un poc el que havia estat.
2: Hombre, també mos podíeu cedir en altres per poder banquetes i comuniones. Perquè
0: És petit.
1: Però és veritat, no.
2: Les bodes també serien petites.
1: És veritat que se va parlar d'oficina de turisme, però el tema d'accessibilitat, tant per un punt d'interpretació o de temes culturals com per el tema d'informació turística, vam descartar per aquest tema. I això que vam estudiar com per fer-ho accessible, però si no fas una rampa molt pronunciada o un ascensor per de fora, és complicat.
0: Recordem a nosaltres, oients, que aquest espai de Balaixa està baixant Cala Barques, està just baixant, per això comenta un regidor aquesta dificultat d'accés. Què més, Toni?
1: Bueno, després un poc l'altre espai que també fa estona que en parlàvem i que jo crec que és vera que les coses són lentes, però jo crec que almenys durant aquests 3 anys de legislatura s'ha avançat una mica, és en l'espai de la zona, l'esplanada de Cala Molins, plaça de Cala Molins o zona vora de Cala Molins, que és realment el que hauria de ser segons el planejament. Al principi de la bé, tot això és un espai que s'ha d'executar per planejament, una zona verda. A més, s'ha d'executar amb un aval que va dipositar l'Hotel Molins, perquè ell havia de cedir uns espais i a més havia de fer aquesta aportació perquè li va permetre la legalització d'un espai, d'una planta, en compensació d'aquesta execució de planejament. Durant el primer any de legislatura se varen fer les acceptacions d'aquests dos solars i se varen registrar, de dos solars que quedaven, n'hi havia un que ja estava registrat municipal, perquè per fer l'actuació ha d'estar tot en mans municipals. I se va canviar per plenari el sistema de cooperació-compensació. I ara estem en un punt que ara tenim tots els espais menys un, tots els solars menys un solar, que és el Bar Mallorca, i tenim, se va contratar també a final d'any una persona especialista, una tècnica en fer valoracions, i s'està fent la valoració pues, per poder negociar la propietat i mediar perquè se pugui adquirir amb aquests recursos d'aquest depòsit, d'aquesta val que té l'Hotel Molins, pues, se pugui cedir, se pugui executar. La nostra idea i intenció, i és així, almenys si ho podem aconseguir, és que quedi aquest tema resolt, que puguem disposar de tots els terrenys i almenys se pugui fer un concurs d'idees de quin ha de ser el projecte. Si ja tenim tots els terrenys i se resol aquest tema, que és un tema complex a Duban Mallorca, perquè bueno, hi ha propietaris, hi ha uns inquilinos, uns arrendadors, és un tema que també és un espai també molt característic que s'ha de mantenir o no, que jo crec que sí, que jo crec que la casa vella de casa Sant Vicent podria, però evidentment haurà de passar per pública. S'ha de mantenir, haurà de passar per pública i després potser fer com això de Balaixa i fer una licitació.
0: Un poc l'idea a l'entorn, allà hi ha l'aparcament, hi ha tota la...
1: Bueno, allà el planejament marca que ha de ser una zona verda, entrem en zona verda, jo crec que puguin combinar un poc, que hi pugui haver una mica d'aparcament, perquè no és un tema que també és delicat, el tema dels aparcaments, però que se pugui l'entorn quedi més amable, que quedi més guapo, i la idea principal és que així com arribes puguis voltar a la part que estigui més cap a dins un nucli urbà i te quedi la part de plaça cap a la platja, en més d'ara que volten el cotxe cap a Cala Carbó i passen per davant d'Ubar Mallorca, que tot això, la de circulació passàs per darrere, i allà pugui tenir un poc com si el pàrquing de la Gola és un espai que és un espai de pàrquing però dins una zona verda i això és una mica amb un adoquinat i això és un poc... Però bueno, això ho diran després del projecte de tennis, però el planejament marca que ha de ser una verda i s'està fent feina amb aquest punt.
0: Seria un concurs d'idees, però...
2: Amb això que passaran 4 o 5 anys més, però... Perquè no pot ser mai que sigui tan ràpid. Vull dir,
1: bueno, jo que està de durar 90, això, al màxim.
2: Exacte, set bones intencions. Jo no dut en cap moment que no estiguin de part dels
0: pobles. Però què vos agradaria en aquest espai, en un veïnat? Ara, hauria d'arribar un concurs d'idees, però...
2: El que estava posant... primer de tot, alinear el carrer. Perquè jo de Telegó, si ja fos el propietari de sota el nou aquest, hagués hagut estirades, perquè no crec jo que sigui hasta legal poder tenir una entrada tan petita. Vull dir, però bueno, allà com igualment el bar de Cala Molins, de restaurant, de sota el Luidí, també això qualcú s'ho ha de fer mirar. Però els que ens estan fotent són la gent que està aquí i la gent que té interessos.
0: Sí, que té
2: interessos aquí, m'entens? Perquè jo, per exemple, jo tenc clients molt repetitius i han deixat de venir precisament perquè això s'ha tancat.
0: Era un tema que volia demanar, la concessió d'Ubar.
2: De tota sa vida, i anaven allà, anaven, dinaven, tenien sa seva maca i tal, i Pasqual. I, no, l'any que ve, doncs 5 anys.
0: Ja fa 5 anys.
1: Sí, jo de tota manera vull fer una puntualització, perquè estic d'acord, que és vera que quan tu dius això se farà, això, diu, passarà a 1.000 anys més. Jo un poc he descrit un poc també els fets que s'han fet, que són actes administratius que han passat, que han anat a plenari, s'ha fet el canvi de junta de compensació, s'han registrat aquests tres solars i s'ha contratat la persona que fa la valoració. Jo, ja m'agradaria que tot anés més ràpid, però és vera que fa, ara parlàvem aquí, potser fa més de 20 o 25 anys que està pendent d'executar, i almenys hem avançat en aquesta part administrativa, que és que és imprescindible per seguir. Parlant de Cala Molins, o de Uxiviu d'allà baix de Cala Molins, que també és una cosa que hem estat bastant damunt, perquè realment, es diu, com diu en Xisco, és una pena que estigui així i que de cada pic està pitjor, i hem mantingut moltes reunions amb Costes,
0: responsable
1: final les Costes, l'espai és de Costes.
2: No,
1: ara vos ho explicaré, però
0: sí, potser podríeu recordar, perquè hi ha molta gent que no ho sap, un motiu no. Pel qual
1: sí,
0: està tancat.
1: Vos faig un resum ràpid. Això és un espai que és de Costes. L'any 2018 va acabar la concessió de Costes de l'Hotel Molins. I va entrar tant l'Hotel Molins com una altra empresa, va sol·licitar pues, per disposar d'aquest espai i per l'explotar, cosa que no havia passat, sempre només hi havia hagut un. Va saltar la pandèmia, un poc d'aquella manera. El que va fer Costes és els hi va prorrogar l'Hotel Molins un parell d'any mentre estava això en stand-by, fins l'any 2022. Crec que va ser el darrer any, va ser l'any 2022 que va estar obert, i estem en el 26, era entre la legislatura anterior. És veure que dins Costes hi va haver després canvi de competències i totes aquestes coses, quan ara va entrar el govern balear, va fer la transferència de competències, però el punt està en que Costes no ha adjudicat aquest espai i no fa comptes adjudicar-lo, m'ho va dir, que va xerrar bastantes vegades amb el director anterior de Costes, amb Carlos Chimarro, l'actual gerent o directora de Costes, i en el final m'ho va dir que no ho adjudicaria, perquè l'espai és seu. Si no ho has d'adjudicar, o has de mantenir, o has de tornar al seu estat natural, o què has de fer. I ell m'ho va dir, llavors, si l'Ajuntament, això va ser de les darreres, ara fa 2 o 3 mesos, o 4, al principi d'any, si l'Ajuntament ho voldria. I nosaltres sempre amb la intenció de mediar, de conciliar, d'arribar a una solució, perquè al final el que ho patim som els pollencins i Sant Vicentès, som els turistes que venen a visitar molts. Allà de Costes, a Xerrà, d'un despatx de Madrid o de Palma, pues, sí, és un tràmit més. I nosaltres vàrem dir que bueno, podríem xerrar, però volíem saber quines conseqüències que tenia, perquè nosaltres havíem xerrat els dos possibles, per intentar mediar, els dos possibles adjudicataris, i què passarà, que si tothom se pensa que té la raó, que és molt legítim, va dir que anirien fins al final, i farien recursos, i si havien d'anar a un contenció administratiu, hi anirien, i bueno, el que nosaltres vam dir, costa, nosaltres no ens pot donar un espai que després tinguem un marrón. O sigui, si ens donen un espai, nosaltres el licitam, i d'aquí 2 o 3 anys se resol que aquesta gent se li ha d'adjudicar, se li ha d'indemnitzar, que han de saber, han de tenir les coses clares blanc damunt negre, perquè si no, tindrem un problema. És un poc el que va ser el compromís de demanar-li que si m'ho donàs la responsabilitat damunt d'un possible conflicte d'interessos judicials entre els anteriors adjudicataris, i també que m'ho parlàssim de quin cànon podríem parlar, perquè si aquí si m'ho han de donar s'ha de fer tota una obra, bueno, que suposo que la faria un adjudicatari, però i després te demanen 200.000 euros l'any, és molt mal d'assumir. I estàvem un poc amb aquesta situació. Fa de més, ahir m'encerràvem amb Martí, que li vaig dir que vengui aquí, a l'Ovalda, fa de més 15 dies que intenta parlar a la Cap de Costes perquè almenys vengui, no? Hi ha temes que són molt delicats, hi ha ferros, rovellats, o que m'ho deixin, perquè, record, vam es valdre que la volta d'Humaressà el primer any de la legislatura se'n van desentendre, van fer l'obra, quasi 100.000 euros, en què ens van renyar i ens van multat.
2: Sí, sí, sí.
1: Per fer l'obra. Ens va arribar 900 euros de sanció administrativa.
2: Sí,
1: comprens,
2: i quan les carreteres són de l'altra part,
1: també,
2: l'altra,
1: perquè cala que és bo.
2: Clar, no va de pagar l'Ajuntament.
0: Clar, per evitar les gràcies, no?
2: Però vull dir que l'Ajuntament, en aquest senyoritos de Costes, saps una cosa que pareix que costa, que això és de Costes? No. Ells són els administradors, això és dels espanyols, de tot nosaltres, de tots els pollencins. I en aquells senyors els haurien de demanar responsabilitats. pels anys que fa, que no s'explota, i és només que deixen d'ingressar les arques municipals i les arques autonòmiques. Perquè no pot ser que la gent, els administrats, sempre estiguem en la bota damunt del cap de l'administrador, collons. Això no pot ser. I això m'agradaria que el bal de la plaça del frente i aniríem allà on fa necessari, igualment que la rotonda de Cala Sant Vicenç. És que molts s'estan riguent de naltros. És a dir, volien ser molt en fora de Palma. M'entens? És molt en fora. I maldament ara per esquí. No, senyor, és que costa molt. I costa molt que vengui, no sé, no fixa vos.
0: I ara, tornant a Nuchibi, ho ve tot a bar de Cala Molins, el tema d'Ubains, perquè clar, Ubains públics, antes els gestionaven des d'un mateix explotador
1: d'Ubains. Des de la mateixa concessió.
0: La concessió. I ara mateix, perquè clar, és un servei per
2: ara
0: tots.
2: Ara s'ha tancat.
1: No, estan tancats.
0: No s'han pogut tornar a obrir.
2: Mira, el darrer any que en Miquel Llobet era regidor de delegat de Sant Vicenç, van arribar a un acord amb el director de l'hotel Molins, que aquests banys fossin públics, que si gent normal hi pogués anar, i l'Ajuntament posava, no sé, un torn rotatori
0: de
2: neteja. Però després la concessió se va finiquitar, tancat i barrat, i bandera blava, que també és l'única bandera blava que hi ha sense servei. Vull dir que...
0: Te pots acostar, Ramon?
3: La de Balaixa, teniu previst fer colla bany? Perquè seria interessant,
1: sí,
3: també.
1: Sí, té un bany.
3: Inclús Ullà Fas també s'ha encarregat de tenir un bany.
1: Sí, un projecte dur.
2: I una altra cosa. L'oficina de la policia local no la podíeu treure de fora?
1: Aquí?
2: A la policia local.
1: L'oficina de l'oficina de turisme, que és l'oficina municipal.
2: Bé, l'oficina de turisme, tu ara dic que faríeu un xic.
1: Sí, però ara està ocupada.
2: De moment sí, perquè tamateix no venen mai, no s'aturen mai, el cavall no menja, i cantant de bé.
0: Està a la plaça d'Opins.
2: Sí.
0: I allà sí que hi ha un bany, també.
2: Un bany, sí, és una cara que això no se'l mos podien cedir en altres per fer volar banquetes de comunió, és com te dic.
1: Estudiarem, Xisco.
2: Però, conyó, és que
1: és igualment
2: que són dues prades de taxi. Tu, quan t'has vist un taxi aturat a Sant Vicenç? Jo, en els darrers 15 anys, mai.
0: A on està l'aturada de taxis, aquí?
2: Vaja.
1: La de
2: Cala Molins se va llevar. La de Cala Molins se va llevar tot, però s'ensenya en terra, ja.
0: A de Barubar, Mallorca.
2: Sí, senyor.
1: A la façana.
2: Jo ja estabolia perquè hi ha aquest senyor de la policia muntada, però mai m'hi ha mala cara i no, com en hermen. Com en hermen, et veràs que... Perquè jo me'n recordo que hi ha una munta d'Ajuntament de Palma. Perquè davant del Consell de Mallorca perquè hi ha una parada de taxis. I li vaig demostrar que en Sismera no s'havia trobat cap taxi ni un. I me van llevar a muntar. Hombre, tu no pots tenir un espai acotat que no l'empleis.
0: Només serà un pot de serveis. Quins són les mancances de serveis que teniu aquí?
2: I en Toni ja va dit. Mancança de basura. Mancança...
1: Jo he dit que s'havia de fer aquest pla i sabíem que hi havia mancances en temes sobretot d'il·luminació, que tenim un problema diagnosticat, però estudiant segurament com se pot fer una inversió per realment, perquè cada dos per tres hi ha sobretot un parell de cares que queden sense llum. Jo crec que més que ofens, jo no ho visc aquí, però crec que més d'ofens que ofens és perquè puntualment està ple. Jo crec que amb aquesta aportació que se farà nova, que hi haurà més punts, millorarà, que també és una cosa que hem de fer un poc entre tots els ciutadans, no? Entre tots hem de també ser més conscients i el millor reciclar millor, i no, passa per tot. Residents i no residents, molta gent surt de la platja en tot, i si no, també perquè si no ho té a prop, ara aquí el punt d'aportació serà més a prop perquè ara la gent quan pugi d'aquí de les platges pugui tenir un lloc on per si ha passat tot l'odi aquí, tirar les coses.
2: És que vagin de blanques també han de saber on tenen el feix perquè els que pugen passar per dalt els deixen dins el carrer.
1: Per això, bueno, ja ho han de dir els que són, jo ho he vist, però que el que jo m'es preocupa, que veig que és molt recurrent, és aquest tema de l'enllumenat i puntualment crec que també a vegades hi ha hagut qualque tema d'aturada d'aigua per un tema de pressió. Però estan també, des d'ENSA també estan fent feina, a vegades també hi ha una avaria, l'altre dia va haver una avaria i una avaria em pot haver a molt de punts, però que aquest tema és un més important, de la il·luminació.
2: I descomptant, és a dir, que sí, que m'acosta que per a tot el teu interès i tot tal, que tenim a petjar totes les faroles de Sant Vicenç. Jo me demano, sabent el problema on és, per què és que no començava a veure fil a l'agulla? Per què no començava a veure un carrer amb paraules noves, etc etc? Perquè, clar, ho teniu tot en un paper.
1: No, bé, no, se va, jo ho vaig dir, se va fer un diagnòstic per trams, se va fer un mapejat de, sí, que no s'havia fet, se va fer un mapejat de quines són les zones, i el que s'ha de fer és fer un projecte, fer una licitació, fer una inversió, fer un servei, i tot això pues, és un poc també el que s'està mirant de fer, perquè un sistema de primer de tenir pressupost, i segon has de tenir, si no, has de fer un projecte,
2: si no,
1: un
2: projecte pots, no pots de començar a fer res,
1: però bueno, perquè és un tema
2: i aquí
1: se va fer, perdona Xisco, se va fer a principi o l'any passat, se va fer una substitució d'un petit tram del carrer Molins i de la zona del carrer de Can Botana, a la part que feia estona que no funcionaven les faroles, amb un estoc de faroles que hi havia de l'anterior legislatura, que s'havia fet un contracte, s'havia fet i quedava un remanent d'estoc de faroles. I ara des de els enginyers i del servei tècnic d'urbanisme també estan començant a fer feina amb un plat tècnic, ja no només per Sant Vicenç, sinó per tot el municipi, per tenir un estoc d'il·luminaris per poder anar canviant, anar fent substitució per LEDs, que jo crec que és una cosa que s'ha d'anar fent per tot, i per fer aquest canvi d'il·luminaris. Molt de problemes que venen és perquè els il·luminaris veus, la gent quan li ven o els entra aigua, això, i te salta tot el sector. Per tant, has d'anar a veure quines... Això és el que m'ha dit, em sap que jo d'electricitat poc, però el que m'ha dit és que quan, cau tot o diferencials, has d'anar a mirar una per una quina és, baixar-la, reparar-la i després pujar les altres. Però bueno.
2: Bueno, passant d'un altre tema.
0: Ja són... Sí.
2: Dos minuts. El tema del patrimoni que té Sant Vicenç, com per exemple allà que penyes
1: les coves,
2: el Dionís Bernassa, aquella zona, per què és que això no se parla en condicions? Les coves ho sé perquè jo m'ho van treure de fora un tècnic del Consell, que m'ha dit que havien de demanar, havia de venir un tècnic per veure si una herba la podien llevar o no la podien llevar, ¿vale? Que considero un absurdo, però bueno. I el que és de l'Ajuntament, per què és que no el manteniu? Per què és que en el Pinar l'amo no l'obligava a veure un pot d'orde? Perquè aquí Pinar és una zona verda, tota. S'emplea un absurdo la gent de Pollença. Fes-li una proposta, fondos de secotatge que aquí no paguem res i a veure si se fa qualque cosa. Perquè jo t'ho dic, sempre ho dic, el meu poble, Maria de la Salut, cada any s'endú 2 milions d'euros de secotassa i no sé on tenen els hotels.
1: I en canvi... Això també estaria bé que m'ho expliqués.
2: I aquí quan de 100.000? Jo, fiat, el meu poble és un gàster, no sé què punyetes passa, de veritat.
1: Bueno, no ho sé.
2: Deixarà d'així.
1: No, dues coses. Opinar, unes zones privades, són privades, i són privades, el que s'ha de fer és un requeriment, i m'acosta que se n'ha fet qualcun de requeriment perquè se millori són quines zones que són perilloses. Les altres zones són públiques i s'ha de fer una intervenció municipal. Serran de l'Ecotat, sol ITS, no sé si ho té guardat la nota TELS, però potser té bona afinitat, perquè l'any passat no vam presentar tres projectes, el Capitol, projecte de Can Cingala i no sé record quin altre era, per valor de quasi 3,5 milions d'euros, no va arribar res. I enguany varen treure la convocatòria ara fa poc, varen fer una consulta perquè hi ha una sèrie de supòsits, temes de l'ecotat se va per temes de renovació de temes d'aigua, canonades, però hi ha una part que és de millora de zones turístiques, per invertir en millorar zones turístiques i per patrimoni. Has de presentar projectes de més d'1 milió d'euros, si ho vol fer com a ajuntament tot sol, però ens van dir que havien de ser declarats zona saturada o madura per poder entrar dins d'aquests... Vale. Fa més d'un any i mig que varen demanar en el Consell com havien de fer per declarar-nos zona saturada o madura, quines característiques té i què suposava això, perquè no t'ho donen així com així. I resulta que zones saturades hi ha que el vell i el major. I què fan? Se reparteixen tots els ITS. I Maria, no sé si s'ha aturat o no, o si el projecte que s'ha fet amb aigua, però bueno, president de Maria és el president de la Felip i Pentura si no té hotels, però té afinitat.
2: Jo deixo de fets concrets, que jo som el primer que me deixen al·lucinat. Què vols que te digui? Però bueno, m'han donat compte que aquest tema et sa burrocràcia sí. que mos està...
0: Cada vegada arriba més gent aquí, eh?
2: Sí, nosaltres m'ho hem d'anar.
0: No te'n vagis, espera, són les 10
2: i... Ai, no poso un paraigua nou, perquè...
0: Perquè t'està pegant tu sol, eh? Ja comences a estar vermellat, eh?
2: Home, ja sé que em t'ha agraït, no?
0: Que han començat, hem obert un micro, un delegat de Cala Sant Vicenç, Toni Cànevas, el president de l'Associació de Veïns a Xisco Mas, han començat aquesta xerrada en reivindicacions, ara... d'aquí uns instants coneixerem com és viure aquí tot l'any. Han començat destacant el més necessari, aquestes queixes, però han de fer un programa també destacant el guapo que és aquí i el bé que estem avui fent un programa des d'aquí. No seran tot un dematí.
2: Nosaltres no mos queixam.
0: Com són les relacions entre associació i ajuntament?
2: Boníssimes. Nosaltres no ens matàvem amb ningú. Nosaltres, ja. El que passa és que el Balla va tenir nassos de dir, va dir a principi de temporada, a principi de temporada no, quan fes la campanya, Sant Vicenç també existeix. Clar que existim, però per ell no.
1: Ja he de dir,
2: no ha passat Santa Claus per aquí.
1: He de dir que les relacions són bones i són cordials i que és el que han de ser. Al final som tots veïnats i nosaltres... Jo ara estic aquí com a delegat de Sant Vicenç i l'any que ve puntura estaré com a veïnat o com a... Vull dir, són persones que durant... Igual que ells, ara estan a l'associació de veïns, fan la seva tasca, però som gent del poble que després anem a fer un dinar, anem a fer una cervesa o anem a fer un cafè, vull dir, i crec que compartim molt de les d'aquestes preocupacions, les compartim un des d'una postura que han de fer, que és fer-nos-ho recordar, seus ulls d'aquí, perquè nosaltres no hi som sempre, tot aquest tema de si falta policia, si no, si hi ha una rompuda en Llorenç, si no té llum, crida, i nosaltres donar resposta la màxima brevetat que puguem i intentar fer feina per millorar i tota aquesta burocràcia, intentar que cada pic sigui menys, però... I bueno, jo havíem dit el darrer pic que vam venir a xerrar d'Upi, de Sant Vicenç, havíem dit que ens comprometíem a venir a fer una xerrada de l'Hort Veïnat, jo crec que som aquí. Cada any venim i fem una xerrada, fem una assemblea, si hem de venir més vendrem, en què dir, no és que mos amaguem, aquí som conscients de lo que hi ha i fem a vegades, ja anava a dir, fem el que podem, ja sempre potser podem fer un poquet més, però ahí estem damunt de les capacitats que tenim i els recursos que tenim i a vegades pues, ja dic, si hi ha altres competències, altres administracions també intentem mediar amb ells i ho seguirem fent fins al darrer dia.
0: Obrim micros a més veus, a més enteres. Callaràs, no? Fins ara heu escoltat Antoni Cànevas, el delegat, el president de l'Associació de Veïns en Xisco Mas. El tresorer de l'associació, en Ramon Noguera, també l'hem saludat en un principi, però tenim més veïnats aquí que se van incorporant en aquest dematí. Què feim? Recordem, som a Cala Barques amb unes vistes espectaculars, el cavall Bernat molt vigila per fer aquest programa especial. I també ens acompanya Llorenç Fluixà. Llorenç, molt bon dia, que va ser president durant 8 anys per mi.
4: No, si ho dobles anirem bé.
0: 16 anys.
4: Vaig començar a ser soci de veïnats amb en Lluís Gómez i de llavors ençà fins a en Xisco Terrassa vaig a ser membre de l'associació i durant molt d'anys el president de l'associació.
0: Saludam també Pere Marc. Bé, és que ara mos haurem de compartir un paquet de micros. Si els voleu ja facin la mà. Els abonau passant. Pere, bon dia.
5: Bon dia, Tengi.
0: Com bona. Estàs?
5: Beníssim, aquí a Sant Vicenç. Sempre estem molt bé.
0: Sempre esteu bé.
5: Si no xerram de segon quin temps, estem molt bé.
0: No, hem començat donant un pot de canya, ara vosaltres també comentareu un pot la vostra, però també heu dit de la guapo, i jo estic encantada de fer un programa des d'aquí avui, amb aquestes vistes, eh?
5: Sí, avui fa bon dia, quan fa temporal i fred, és diferent. De totes formes, són
0: d'hermos. Contareu com et viure aquí tot l'any.
5: A veure, nosaltres ens vam instal·lar aquí fa quasi 20 anys i no canviaríem per res. A l'estiu és un món, a l'hivern és un altre món, a l'hivern no veus un ànima, som quatre rates, en Llorenç i un parell més, i en Sergio i companyia. I jo de vegades, per exemple, he donat una volta completa a Sant Vicenç i no he vist ni un cotxe, ni un municipal, ni ningú que ha fet feina, vull dir, una cosa totalment abandonada, però molt guapa, molt guapa. Ara, també a nivell de manteniment, per exemple, jo el que veig és que de cada any els clots de l'asfalt són més fondos, les aceres estan més bufades, penso que a part d'aquests projectes tan interessants i que fan falta, pues, també hi hauria d'haver-hi un dia a dia, un manteniment diari per evitar aquesta degradació constant que veiem aquí a Sant Vicenç dia a dia. No sé, la famosa brigada de l'Ajuntament, que no sé quin nom tècnic té, no la veiem mai. Se veu moltíssim a l'hora de muntar escenaris, a l'hora de programar festes i tal, però a l'hora d'arreglar aquestes coses tan necessàries no brillen per la seva essència, no? I m'agradaria que amb això pues, hi és una millora.
0: Saludant també Anna Francesca Bellasarama, Anna Francesca Palau Paiaia, que avui molt recitarà, no sé què vol faran, Francesca, avui. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 20 anys fa que ha dit en Pere, que estàveu per aquí.
6: L'any que ve farà 20 anys.
0: L'any que ve farà 20 anys.
6: Quasi ja són Sant Vicentès, quasi.
0: Ja ho sou, eh, no?
6: No, perquè aquí això s'ha de tenir pedigrí per ser Sant Vicentè, això. Ara ja començam a mereixer una mica de respecte i...
0: Però va ser la primera pregonera, no?
6: Sí.
0: I d'això ja diu molt.
6: Això, molt, sí.
0: Això va ser 2000, el primer any que se va 24. Fer pregó aquí, perquè clar, fem pregó les festes de Pollença,
6: el 24.
0: Pregó les festes d'un moll i no hi havia pregó aquí.
6: Sí, que... va ser una bona idea. Jo trobo perquè hi ha gent que pot donar molt de sí, de compartir records i tot això. Molt interessant. I sí, a part que també tenim una companyia de teatre que està domiciliada aquí, que hem fet un munt d'obres ja, duim bastant ja fer un pot de propaganda.
0: Clar que sí, la cultura també arriba aquí.
6: Nosaltres, Teatreros, està domiciliada aquí i bueno, hi hem fet ja diverses obres, concretament d'obres dedicades, fetes expressament per Sant Vicent, n'hem fet tres. Vam fer un Elpis, la dona del Nauta, que partia de... estava inspirat en el naufragi grec, en el naufragi del vaixell grec. Després jo vaig fer també l'any 18 un monòleg que se deia Veraneo, Popurrí de Veraneo, que eren gloses dedicades a Sant Vicenç i cançons.
0: Aquesta és la que mos llegiràs avui?
6: Sí, va fer un refregit.
0: Mos faràs un refregit, vinga.
6: I després també vàrem fer l'any passat un simposi, que també està inspirat en el naufragi grec. I sí que ja tenim tres obres fetes exclusivament per Sant Vicenç.
0: Mira que bé. És importantíssim aquesta part que mos estàs contant.
6: Això va i propaganda.
0: La Teatreros, que vos hem de donar l'enhorabona, que aquest cap de setmana heu triomfat en un museu de Pollença.
6: Hem rigut molt. No sé si triomfar, si triomfar riure...
0: Heu fet riure, si fa riure ja va bé, no?
6: Hem fet riure la gent se n'ha anat contenta i nosaltres també hem rigut moltíssim dels desastres que fèiem.
0: Saludant també en Sergio Gómez. Sergio, bon dia.
7: Hola, què tal? Buenos días.
0: Quant d'any fa que ets Sant Vicenté, tu?
7: Pues
0: de pedigri.
7: Bueno, yo empecé a trabajar aquí en el 77, en Hotel Cala. Y he trabajado en muchos sitios, en el Mayol, cuando era el Mayol, en el Maripín, en el Toros. Conozco bien la Cala. Desde 2007, 2000, del... Sí, del...
0: Sí.
7: Bueno, llevo 19 años viviendo.
0: Que así com és, o com vosaltres, més gente aquí.
7: Trabajando pues toda la vida, desde que tenía 14 años.
0: Sant Vicent.
7: Y conozco bien la Cala y la he conocido cuando era la Cala. Ahora está...
0: Ara ja no és la Cala.
7: Da pena. A mí me da pena, porque yo la he visto muy guapa. Sí.
0: Llorenç, de bon ets, d'Inca?
4: Jo som d'Inca, jo vaig néixer a Inca, però som Sant Vicenter de vocació.
0: Com vas arribar aquí?
4: Vaig venir antes de néixer. Mon pare va comprar sa casa l'any 40 i ma mare va venir embarassada i jo el 42 va ser el primer estiu que vaig fer aquí. D'ençà que tenc curs de raó, és a dir, he vingut sempre a sa casa de Sant Vicent. Moments... En el moment que estàs nint, venia a passar les vacances i després ja fa 30 anys que visc fins aquí. Ventura som un dels més vells que hi ha a Sant Vicenç. I com ha dit en Sergio, jo record que el que era Sant Vicenç, és a dir, Sant Vicenç als anys 50, 40-50, hi havia 22 o 23 cases, una pensió, un hotel, dos telèfonos. No hi havia ni corrent ni hi havia llum. Això era Sant Vicenç d'aquell temps. Avui som un nucle de població, com ha dit Antoni, que som 300 i pico de persones que vivim tot l'any, i en l'estiu de plan venen 4 o 5.000. Nosaltres creiem en el futur de Sant Vicenç. Tots els que estem aquí creiem en el futur i estimem Sant Vicenç, si no, no seríem aquí. I què ens passa? Hem estat testigos del desenvolupament que ha tingut Sant Vicenç, però el desenvolupament de Sant Vicenç ha estat 100% iniciativa privada, sigui l'urbanització de les Encinares, l'urbanització dels Molins, la terrassa dels Molins, que ha dit que va ser el primer espai social on hi havia les dutxes gratis de Pollença, la primera bandera blava de Pollença va ser la cala Sant Vicenç. És a dir, els que som aquí hem cregut sempre a Sant Vicenç. L'associació de veïnats sempre ha fet feina en l'Ajuntament, però darrerament, per allò que la tenen oblidada, la Junta de l'associació de veïnats d'Arenguany ha fet, està cansada perquè ha fet una gran labor social de tot el que ha dependit d'ell, de el que ha estat organitzar una reunió de veïnats. Ho van fer molt bé, però tots els altres poetes que han hagut de dependir de l'Ajuntament no els han fet cas. Tenim un bon delegat que s'ha preocupat de fer una fira, cosa que no havíem fet mai, un altre delegat de festes que també m'ho ha fet unes festes que no els havien tingut mai, però el resto d'àrees brillen per ausència. Brillen per ausència. Estem pagant uns imposts per tenir uns serveis que no tenim. No parlem de les inversions, perquè les inversions duen un altre tractament, però nosaltres estem pagant per tenir aigua, per tenir corrent, per tenir cera, i quan varen venir a fer el mitin polític, el consistori que hi ha, li varen dir a Esbalda que si feia la meitat de lo que prometia mos donarien per satisfets. Mos va dir que mos reuniria. Mos va reunir al cap de d'haver 2 anys, no per demanar-mos que volíem, com mos havia dit, sinó per dir-mos el que volien ells, i nosaltres li varen contestar que nosaltres el que mos interessaven era els carrers, les ceres, el llum, la neteja. De llavors ençà no en sabut res més. L'Ajuntament es fa una gran declaració d'intencions, però de fets no n'hi ha. De fet, no n'hi ha. Tenir les faroles que no funcionen, no costa. Jo crec que si se paga les faroles del calvari, ben aviat et posaran la bombilla, però aquí no passa res. En Sivent, els que són residents en Sivent, mos fuixa corrent cada 2 per 3 i mos diuen, ah, això és problema de l'aigua, perdoni, això no és problema de l'aigua. Quan fuixa corrent s'atura la bomba de pressió, si no avisam en aquest senyor que se preocupi, no se'n preocupen. Putí, la veritat és que aquest senyor, quan li han telefonat per qualque cosa, se n'ha ocupat, però quan hi ha altres àrees que dependeixen d'altres sectors, com els de la neteja, no troben la col·laboració, i jo me demano, per què hem de pagar uns impostos per conservar que no tenim? Que mos declaracions d'intenció, perdoni, fa 4 anys, que quan varen venir ja sabien la situació aquesta. Han passat 3 anys i no tindran temps de fer res més. Tots aquests projectes que diuen no passen de ser projectes, mos parlen de costes. Perdoni, se passa, la terrassa del Molín va ser el primer centre social de Sant Vicenç. Era on mos reuníem tots els santvicenters. Vies a trobar qualcú, anaves allà. La dutxa era gratis. Pollença, d'ençà que han de fer la plaça de

0: un poste sense cables. El que ha dit el president de cables penjat pels carrers, hi ha cables de llum i cables de telèfons. L'Ajuntament li han demanat permís per posar un poste, per penjar cables. No els pot exigir que eliminin tots els cables que no serveixin. Jo, que a meva, tenc tres cables de telèfon i només tenc un telèfon, i en tenc tres. Davant del Marpoli, 42 cables pengen, que si veus amb un gat els pots agafar. Això, els que vivim aquí, creiem en Sant Vicenç, estimant Sant Vicenç, i sabem el projecte i el futur que té, perquè, com tots ho he dit, el paisatge, l'entorn, és a dir, som units. Arribam en 3 quilòmetres de zona agrícola. Arribam a una vall que tenim una anella a la dreta i una anella a l'esquerra, i un paisatge el millor de tota la zona. L'Ajuntament no se'n dona compte del potencial que està perdent i del que està perjudicant en els residents i les empreses que han invertit aquí. A nivell hoteler i a nivell de restauració s'han preocupat d'elevar el nivell, s'han preocupat de nivell, però l'Ajuntament no s'ha preocupat en fer les infraestructures. És a dir, les infraestructures s'han de preveure, no se poden dir fer projectes, perdona. Hi ha una cançó italiana, així com el president ha parlat de la policia muntada, en la meva època hi havia una cançó que deia parole, parole, parole, però després res més. Aquí les intencions són molt bones, però no passen de les intencions. Si nosaltres tenim la sensació que no fan res perquè no mos expliquen ni mos diuen on està aturat. L'associació, quan li han demanat col·laboració, sempre n'ha tinguda. Jo puc dir que l'associació va ajudar a la conducció de les aigües fecals fora de la cala, quan hi va haver la torrentada de Cala Molins, quan hi va haver la torrentada aquí, van demanar a l'Ajuntament a on fos per apoyar les peticions. Per ja sé que no mos volen emplear. Si no mos volen emplear com a associació, com us ho diguin, però com a veïnat tenim dret a rebre els serveis que paguem, i això és la veritat.
1: Jo crec que el missatge queda molt clar, la teva rebeca de Toni, per al·lusions.
2: No, jo ho he dit des del principi, sí. En Pere també ha fet un comentari, i ho havíem començat dient així, que som conscients de la part que hi ha. Jo amb una cosa sí que discrep, que és que de lo que deia en Llorenç, que comportem moltes coses, però és que quan s'ha demanat informació s'ha donat tota. És a dir, jo quan he explicat lo de Costa, si era un centre social o no, era molt bé, quan va ser, però jo he explicat la situació com és, la situació administrativa és que això de Costa i està d'aquesta manera. I després totes les altres informacions i tampoc deixeu un poc que si veurem de menester, jo crec que cada vegada que l'associació de veïns ha demanat per parlar amb nosaltres, perquè els expliquen les coses, per fer-nos una crítica constructiva sempre perquè és per millorar un servei, hem estat i hem escoltat. Que ha pogut donar resposta més o menys, a vegades no n'han pogut donar, però que aquesta part de no dir o no donar transparència, no donar informació, crec que no estan així. Després és vera que també m'ha dit en Llorenç, aquí hi ha una delegació de Cala Sant Vicenç, però una delegació amb unes competències una mica, vull dir, ho hem lluitat una mica, però sense un pressupost, sense, és més una coordinació, perquè no al final, i jo crec que és vera que hi ha àrees que Ventura tenen un problema dins aquesta àrea, brigada, això, però que se transmet quan hi ha una petició i s'intenta coordinar entre totes les àrees. És veritat que unes tenen més bo de fer algunes coses que d'altres, o menys recursos, però en aquest cas sí que en aquest cas que hi hagi coordinació i que hi ha informació sí que ho volia un poc matisat, tot i que estic d'acord amb, bueno, ho he dit ja aquest espai
1: reiteres
2: que veníem a fer aquest espai per recollir totes aquestes reivindicacions.
1: Saludem un altre, Sant Vicenter, Teddy Tarlington, bon dia, com estàs?
3: Bon dia a tots i a totes, estic bé, gràcies, espero que vosaltres també, gràcies per rebre-me aquí, aquest diàsol que tenim.
1: Ara en ve un altre, Teddy, conta-mos, quan vas arribar tu, Sant Vicenç?
3: Les cabres ja són aquí.
1: Tenim una cabra aquí, just aquí de vora els estudis que han muntat. És habitual que hi hagi cabres també per aquí, no?
3: Sí.
1: Teddy, conta-mos la teva relació amb Sant Vicenç.
3: Bueno, jo només volia fer... És que en Don Llorenç ho ha resumit molt bé des que ha arribat i superben fet. Jo, mon pare, vaig conèixer ma mare en un hotel Molins en l'any 68, i precisament ara volia contar una anècdota que mon pare m'ho ha dit enguany, i fa

0: Mira, 56, 57 anys que ve a Sant Vicenç, que ja no vol venir més per aquí. I el tema és que és molt trist, però mon pare diu que Sant Vicenç no és el que era. És vera que han de moure molt temps, no? Que tot qui envia. Mon pare m'ha dit enguany, t'he dit, jo ja no vendré més a Sant Vicenç. I això que fa 57 anys que ve per aquí. Què passa? Que el que ha comentat en Llorenç, hi ha moltes coses que no estan com antes, hi ha moltes coses per millorar, han xerrat de la neteja, que està tot molt brut, jo, bueno, com moltes, suposo, hi ha molt de forrats, no que res, hi ha davant un bar Pepes, està ple de forrats, i són mil coses, ara no volen podar les arbres, com que no volen podar les arbres, què passa? Que això... resulta que hi ha un munt de cabres que pugen les arbres, que pugen damunt els cotxos, vos estic xerant de banca meva, hi ha darrere va a Mallorca, tema de neteja ja ho han dit, bueno, després el tema de la platja, que entenc perfectament que no va directament a l'Ajuntament, però el tema de la platja de l'Hotel Molins, que hi ha molts estrangers que no, ja no volen venir perquè no hi ha ombra, que ja no hi ha servici de bar, que són moltíssimes coses i crec que hi ha molt de marge per millorar, i no he dit ni la meitat, en Llorenç ho ha dit moltes coses més, no és el que era. Jo puc xerrar també per els estrangers, que ja sabeu tots que tenen cases aquí, que també fa un munt d'anys que venen per aquí, que gasten molt de dobles en aquest Sant Vicenç cada any, i jo me venen aquests estrangers perquè xerrem el mateix idioma, t'he dit que passa en Sant Vicenç, que no és el que era, que hi ha molt de brutó, que tal, que qual, i tot són queixes, realment tot són queixes, l'any passat, l'altre, hi ha molt estrangers que ja no volen venir per aquí, i que venien cada any, i crec que Llorenç, tu saps en això, que també coneixes molt d'aquests, bueno, tots coneixen molt
1: d'aquests. Per dir gràcies, fa 80 anys que me'n recordo tot.
0: Sí, exacte. Res, que hi ha moltes coses que es pot millorar. En el que ha dit en Llorenç, delegat en Toni, és vera que fa el que pot i respon, però pagant l'impost que paguem, crec que hi ha moltes coses que se podria fer. Jo, nosaltres el que ens agradaria que aquest puesto fos un paraís de veres, és a dir, tenim aquesta vista, que el que tenim avui, aquest diasso, tenim aquesta aigua, tenim el que va hivernar, tenim... És increïble el que tenim. Per què no fem millores perquè sigui un paraís de veres? Ara te'n vas, ara per dir alguna cosa, te'n vas a la colònia de... avui dia Son Serra de Marina, per dir alguna cosa. Està tot, gasten tot bé, fan les coses bé, hi ha aquest, no sé com se diu mallorquí castellà, aquest voltós no que res, perquè la gent no faci massa via.
2: El Baden.
0: Sí, en Baden. Fan feina, fan les carreteres noves, te'n vas a Valldemossa, te'n vas a Deià, te'n vas a qualsevol puesto que no sigui aquí i fan, a la meva humilde opinió, fan les coses millor. I després n'hi ha que diuen, si no te gusta, ja sabes el que tienes que fer. Pues no, tampoc no se trata d'això. S'ha de gastar-ho tot bé i fer les coses bé. I així aconseguirem que Sant Vicenç sigui un paradís encara més del que és, per tots, que ho disfrutant tots. I un altre pic, he de repetir que jo també puc xerrar pels estrangers que venen cada any, i ja vos dic que n'hi ha molts que no estan gens contents. Som nosaltres, residents, el més important, no tinc cap dubte, som nosaltres que paguem els imposts. Per aquesta gent, al final, és un lloc turístic, i aquesta gent que venen de fora, estrangers, també són molt importants i fa molts anys que venen per aquí. Res, només volia comentar això.
2: I de... fetes totes aquestes reivindicacions, que duim una hora fent aquestes reivindicacions, ara m'agradaria que mos explicàssiu un poc com és viure aquí tot l'any, quin encant té Sant Vicenç, l'hivern especialment, a l'estiu potser ho coneixem més o que no hi vivim, com és un dia a dia aquí a l'hivern, què té d'especial que vos agradi estar tot l'any aquí? En Sergio.
3: Bueno, pues especial pues la tranquilidad, lo bien que se vive en la cala. Pero es lo que hemos hablado. Es que yo cuando hablo me da pena, porque los paseos de hormigón todos destrozados, los paseos que van por la valla destrozados, vayas por donde vayas solo hay esto, barandillas, no hay barandilla de seguridad en ningún mirador. Te vas para Calacarbo, está Bueno, es que no se puede ni caminar. Yo el otro día pasé por todo con mi mujer la semana pasada y es que digo, esto, yo qué sé, yo lo he visto hace 40, 50 años. Y es que hay pocos sitios que no tengas un paseo peatonal. No hay, es que esto tendría que ser todo peatonal, de piedra, una cosa bonita. No se ha invertido nada, al revés. Yo cuando era pequeño aquí había como 4 hoteles abiertos todo el año, bares todo el año abiertos. Esto ha ido deteriorándose a menos, a menos, a menos, y ya no abre nadie en invierno, no hay un sitio para tomar un café. Te vas a la iglesia, está todo destrozado, que allí tendría que ser un centro para que la gente de aquí hiciera cosas. Yo qué sé, es que si me pongo a apuntarte cosas y decir lo que hay, yo vivo en mi casa muy bien, pero en mi casa. Es que después por aquí te pones a pasear y es que suciedad, desde el Hotel Simar hasta el Don Pedro, esta orilla de aquí no puede ni pasear. No sé por qué el ayuntamiento no viene con la cuadrilla de limpieza y cada vez que hay una lluvia o algo lo limpia. Piedras, yo he tirado 40.000 piedras porque pegan en el asfalto. Bueno, es que es un desastre.
2: Toni, ara que ha tratat el tema de l'Iglesi, quina és la situació d'aquesta dona? Sí,
4: jo volia dir, abans d'entrar, no, volia dir una cosa, perquè ja des del principi he dit que estàvem d'acord amb això. També he dit, quan hem començat, que hi havia una deute històrica en Sant Vicent, una manca d'inversió de molts anys, i també vull recordar que la poca inversió que s'ha fet es va fer fa una legislatura i mitja, que vàrem por, encara que tingués mancances, se va per a fer una inversió de quasi 1,5 milions d'euros, que fa estona que no s'havia fet. Després no se va continuar, però si s'ha fet un pot d'avanços també, ho dic perquè com que veig que és molt reivindicatiu, troc que ho ha de ser, però també que els esforços que són difícils, també que s'han de valorar o que s'han pogut fer i que no. El tema de l'Iglesi de Cala Sant Vicenç és un tema que està molt enquistat fa molt d'anys i jo s'estan mirant el servei jurídic, però té una situació bastant complicada, que és que l'Iglesi de Sant Vicenç no és pública, és privada, i us hereus no l'han acceptada. Us hereus d'aquesta iglesia no l'han acceptada, sembla que són d'un parell de cosins i no se posen d'acord i no fan aquesta acceptació. En un moment donat se va demanar a l'Iglesia si la podien matricular per després poder-la cedir, i tampoc se va fer aquesta sessió. Se va fer un requeriment perquè l'Iglesia, a part de que no pot ser un espai social municipal si no és públic, primer s'hauria de resoldre aquest tema. És veritat que està en molt males condicions, té luminosis, té una part caiguda i és una part perillosa. S'ha varen fer requeriments als propietaris perquè ho arreglassen i com que no tenen clar aquesta acceptació, és complicat arribar i el que queda ara és fer arreglar-ho i fer una ordre d'execució o arreglar-ho i passar els llibres, però està tan enquistat que no arribarà. Però és veritat que s'hauria de fer qualque cosa perquè per més que res que cau, i tant de bo se pogués arribar a un final i pogués ser pública i nosaltres poguéssim fer la rehabilitació i se pogués emplear. Però bueno, en Xisco també em coneix de l'Iglesi perquè jo som aquests 3 anys que he estat més damunt, o que conec més, però i Pontura fa 15 anys que sap més de l'Iglesi, saps?
2: Ja fa un micro, Xisco.
5: Sí, aquí, el problema molt bé, de que...
6: Ens hem desviat el tema.
5: Sí. Bueno, el tema de l'Iglesi en concret és que tota la parcel·la que és la plaça i l'Iglesi és la parcel·la 104 dels Encinares. El promotor en aquell temps ho fan així com volien. L'Iglesi aquesta no té aquest tipus de permís d'obres, no té cap final d'obres ni està recepcionada en lloc. I està la parcel·la 104, que és la plaça i l'Iglesi, se va aixecar per mig i va dir uso religioso, m'entens? I aquí va quedar. Per què és que l'Iglesi no el va volar? Perquè és un edifici il·legal. L'Iglesi ha de dir, aquí si jo això va per mitricul, l'Ajuntament va dir als consell al carajo, me faran treure tota la documentació, etc, i van desaparèixer. I se presenta la 104, veig que l'altre dia encara mirava tota la documentació de los Encinares. Te posa ben clar que aquesta parcel·la queda a nom del senyor Vidal, perquè a damunt sa reordenació s'havia fet que allò era una zona de serveis de l'Ajuntament, però el Pla General no ho contemplava, que fes allà. I si se va quedar? Jo sempre li vaig dir, jo a tots els valls he dit, conyo, si canviava el Pla General, potser serà molt més fàcil, però perquè han acceptat tota la urbanització, la van recepcionar. Però jo crec que no hi ha moltes de ganes, diguem, de tirar endavant. Malament te diguin sí, sí, però crec que no, cap vegada han dit aquí hem d'anar per aquí i això m'han d'arreglar. Jo crec, simplement, penso que és així.
2: Pere, has dit, a veure, mos han sortit el tema, com és viure l'hivern aquí a Sant Vicenç?
7: Sí, sí, tothom només treu l'aspecte negatiu, n'hi ha qualcun de positiu.
2: Clar, jo això és el que volia arribar, perquè la gent que mos escolta també ja deu tenir ganes de...
7: Ah, per exemple, jo a l'hivern voldria resultar un tema d'un nedador. Aquí en tenim un, en Teddy.
2: En Teddy.
7: Ja, som una guarda.
2: Que nedau tot l'any.
7: En Francisca i jo enguany mos hem apuntat ja en aquest club. Havíem aconseguit nedar tots els mesos de l'any. Això és important. I voldria anomenar en Teddy, després hi ha en Joan Bausà, que sempre va en bicicleta i ve posta aquí nedar. Després hi ha en Tomàs, que ve d'Humoll, també.
2: En Tomàs Galindo. En Tomàs...
7: Sí. Sí. En Tomàs aquest.
2: Sí, ara no dic Galindo, no?
4: Velasco.
2: Que està col·laborador...
7: Velasco.
2: Velasco, que està col·laborador de la ràdio durant molt d'anys.
7: Hi ha en Joan Benata.
4: Hi ha en Damià. No ve, Damià.
7: Hi ha en Damià i...
2: I però què feis? Què feis? Una quedada i sortiu tots?
7: No, ja va posar.
2: Ah!
7: Sí, sí, sí.
2: I de bon?
7: I en Ramon, perdona.
2: Ramon, tu també? Ramon Noguera també?
7: En Ramon també ho diu menjar per mi a nedar, o no?
8: Bueno, ara sí.
7: Val. Vull dir que això és una cosa guapa. Després també voldria destacar els itineraris impressionants que hi ha per aquí. Un que viu aquí té moltes opcions per trasllar. Se'n pot anar cap a Cores Blanques... Si tenen les cames fortes, després se pot enfilar per damunt la cresta, pujar fins a la Mola, o continuar fins a més lluny.
8: Cala Castell,
7: Corn de Batlle, si Cala Castell per un pas de passeadors o per un pas
9: de... La secció de muntanya, que venen molt i pugen sí, a Cala Blanca.
7: Exactament, exactament.
9: Fan moltes activitats, la secció de muntanya.
7: Si un li agrada el tema del bosc i tal, pues, perquè en Botana també pot trasllar, usinar, pinar. Després pot anar cap a un coll de Silla, si té ganes de trasllar més pot arribar fins a Numoll, fem cafè, a l'hivern ja que aquí no el podem fer, però tot està tancat. Sí. Després també un pot anar per un altre petit itinerari cap a, passant per damunt de Punta Negra fins a un peu de Cala Castell, pujar a la font de l'Estor, que és impressionant. Jo no he pujat mai, però m'han contat. I en fi, vull dir que això també és molt guapo. Si hi ha temporal i un li agrada tirar l'am, doncs pot passar bons sars per aquí o blades. No? Això és el que voldria destacar de Sant Vicenç.
9: I una menció per Miguel, Mora Ventura, i altres que fan excursió en embarcació.
7: Sí, sí, sí, sí.
2: Submarinisme també aquí.
9: Submarinisme, la gent que dedica molt de temps per anar a fer excursions en barca i tal, i això està molt bé. Se pot fer moltes coses, ja ho sabeu.
3: Està muy bien, però...
2: Sergio, ja n'hi han donat moltes de voltes, anem a veure ara...
3: Me callo
2: sí.
3: Porque...
2: Tenim més convidats que han de xerrar per aquí i sí, farem una aturada mentrestant.
10: Tot el que han dit aquí... Tot el que han dit aquí és perquè estimant Sant Vicenç i mos agradaria que els responsables d'Ajuntament ho entenguessin d'aquesta manera, que estem disposats a col·laborar amb ells i mos agradaria tenir una reunió amb ells per construir, no per criticar, per destruir. Nosaltres pensàvem això, vosaltres pensàvem això, amb què vos podem ajudar? Perquè crec que podem ajudar en qualque cosa. Però
2: és
10: un oferiment que li feim.
3: Legislaciones de cada...
10: Per lo que els problemes que m'has posat aquí, com he dit, vaig formar part de la Junta amb Lluís Gómez, que va ser una de les primeres. El primer president va ser en Pedro Prats. Jo vaig començar amb Lluís Gómez. D'ençà que tenc curs de les reunions que anàvem, els problemes que m'has posat són de llavors els ensats, d'això, no? Va desaparèixer una iglesia que teníem aquí sense saber per què va desaparèixer. Va sortir aquesta sense saber com ha sortit. És a dir, ni sap qui la va tomar i aquesta ara no saben de qui és. Això, a una família, son pare ha d'agafar mando, però això ho arreglam. I aquí, perquè no hi ha cap interès en arreglar les coses, perquè si la zona turística de Pollença mos emplea qualque imatge, es emplea la imatge de la cala de Sant Vicenç, no? I el futur que tenim aquí, si el projecte és molt gros, però si mos tenen abandonats, la nina, guapa, fredina, quedarà bé i ningú la s'endurà. Això és el que ens passa.
3: No és que no estiguin abandonats a nosaltres, és que això és de Pollença.
10: Sí, somos Pollença.
3: El problema és que esto es de Pollença i parece que no és de Pollença.
10: Perdona, a tres hijos les han dado carrera, Formentor, Pollença i Humoll. A la nina, molt guapa, però quedarà per vestissants.
3: Sí.
10: Què dius?
2: I de, és que tenim un següent convidat, jo crec que un missatge de reivindicació ha quedat claríssim, no m'ho reiterarem més perquè està envoltant dins de lo mateix. L'altra cara de la mona, d'en Pere, mos ha explicat lo meravellós que és aquestes excursions, aquestes vistes, i ara que tindrem hotelers i empresaris parlarem també de les platges, que tenim banderes blaves, les úniques del nostre municipi també, i aquestes aigües que tenim aquí. Però crec que aprofitant que tenim l'actriu, l'artista de Sant Vicenç, na Paiaia, mos has de fer qualque lectura totes les teves, i així farem l'impàs a saludar en un nostre següent convidat.
11: Ai,
2: men, què vos contes?
11: No sé, bé, teniu molt com ajuda't, eh? Perquè jo no sé això si serà massa llarg, perquè veig molta gent esperant.
2: Hi ha molta gent esperant, men, que mos dos.
11: Que fas amb un parell de recortes?
2: Perquè... Vinga, fas un popurrí.
11: Bueno, un popurrí de... un fragment d'un pregó que vaig fer l'any 2024. Faré quatre mots lligats a l'estil d'un glosador, amb versos, amb to graciós, pels qui estàu més animats, i si estàu desanimats, tindrem un moment d'humor. La penosa realitat d'humor a pits en vesteix. Qui glosa no es resisteix a donar canya englosat. Per aquí, he repicat, Sant Vicenç també existeix. Com a lema sona bé, a veure si amb la rima, sense que me surti prima, me'n desfaig igual de bé. Ai, Francisqueta, no sé si convé treure la llima. Treure la llima convé per llimar qualque esquerràs. Francisqueta, què faràs si que va més mal que bé? Perdó, vos demanaré mil perdons amb un que vas. Començo sense més avís i faré un elogi extens pel meu vincle a Sant Vicenç, segur que em donau permís, si dic que es pledencís i que ens quedam sense lons. Això és terra de pintors, de mà blau i de turquesa, i el fúcsia que el cavall besa quan el sol diu adiós. No és culpa d'un pescador si s'ha fet qualque endemesa. Aquí un malentet s'abona, quan arriben els estens demanen per Sant Vicenç, quina és la que ha la bona? Cap de les quatre els hi sona, mem si en vers jo vos convenç. A Sant Vicenç un s'empara, això és l'urbanització, així és que per dir-ho que rimi de forma clara, que a la barca, que a la clara, molins i que a la carbó, totes tenen un seu què. Tenc l'ànima dividida. Cada etapa de la vida té una que a la que convé. Una a uns els hi va bé, l'altre els altres convida. Quan aquest mar contemplam tant si ets d'aquí com de fora, o bé ets dels qui s'enamora i si podem mos quedam, o ben pres mos n'oblidam i partirem ben en fora. I és que no hi ha terme mig, se sol dir d'aquest indret. Mai no t'agrada un poquet ni t'agrada mig i mig. O és un lloc del teu desig o et desagrada el complet. Viatgers que la senten seva són fidels enamorats dels nostres blaus encantats, venen cada any sense treva perquè es troben a casa seva i mai els veuran cansats. Llavors, hi ha turistes que aterren aquests redors, que arriben en tot inclost i els hi patinen les vistes. També tenim uns ciclistes, caminants, exploradors, un resident de tot l'any. Són quatre rates comptades. Comptats, molt sentim abandonats. No som augur d'aquest dany ni au de mal averany, però diuen que estem tocats. No mos donam per insultats, perquè ho sabell se demana. Una ànima ens agermana els que estem aquí sensats, arreplegats, trabucats, tocats per la tramuntana. Aquesta us farà urticària, perdonau-me un altre esqueix, que en un glosat com aqueix em rebé aquesta plegària, que és laica i no és incendiària, Sant Vicenç també existeix. Tenim una associació de veïns que hi posa ambient. Ningú vol ser president perquè és comprometedor. Quedarà de ser l'escó si no hi surt un pretendent. Des d'aquí animo tothom d'esperit benefactor que es presenti a l'elecció i volant com un colom, i així serà majordom de Sant Vicenç servidor. Que no se privi de res la que tingui comandera, que sortirà la primera elegida com si res i que quedi ben entès. Millor una Sant Vicentera. I com que una mà l'altra renta, jo que no puc regnar ni ser princesa del mar, cal la cosa està que lenta, me propòs per presidenta per si me voleu votar. Amics meus, jo m'afondria, la que l'orada ja creix, com dins un rostó i son pet, si no fos bé no ho diria, seguint en la lletania, Sant Vicenç també existeix. ara aquí venia unes gloses dedicades a la queixa, però com que ja ho han dit en prosa, ja ho han dit en prosa, m'ho saltaré. Vols que m'aturi o faig un...
2: Vinga, un pequingo més, que ja tindrem, anirem no. una altra vegada. Però és que passar molt de gust d'escoltar-la. I això de presidenta, què?
11: No, això és de broma.
2: Això
11: és el gloso d'ots, som bromistes.
2: Tenia...
12: De la cap de Sant Vicenç, de presidenta... De...
11: Està que balla, eh? Sempre balla.
2: Estava nedó.
11: Ningú se vol que usar la Fredina.
2: Per acabar, Francisca, tenies un escrit que feia un poc de turistes i les platges i això, o això era aquesta reivindicació?
11: Sí, bueno, la vida de l'estiu.
2: La vida de l'estiu, sí. Vinga, la faim per acabar.
11: Ara explicaré el sentit del concepte veraneo. Consisteix en anar en pareo d'un matí fins a la nit, posat en sortir del llit, així, amb un pot de meneo. O banyadors a davall, o biquinis per fer via, que així estàs tot el dia, a punt per anar per avall, a nedar en lo corall, o a torrar-te en gallardia. Us homes amb banyadors ven a lloure les quemetes i unes àmplies camietes s'estampades de colors. Es moda de nedadors i pescadors de canyetes. Ningú us posaran treballs, no es calen americanes. I pels que ja pintant canes, o més ben dit que veiblancs, un barret com els d'abans seguint les modes foranes. La platja ja està disposta, estesa o mitja rufada depenent de la ventada o el temporal de la costa. L'arena va i ve i s'acosta a mercè de les onades. Per si el sol et pica el cou, les ombrelles arranjades, les amaques col·locades per ombrenjar un dia nou, en guanya tot el licou que molt tard les han sembrades. Per als qui tinguin remera, o caiacs ja estan plantats. Per pedicura han quedat o peixos de la vorera i ja tenen més solera que ho trot que va invernat. N'hi ha que fan maniobres per de vés l'embarcadero i amb un aire ben torero, com se compliquen o pobres, per pescar en aigua, et salobres, i es ve que ho fan amb esmero. Ja passada la pandèmia hi ha un abans i un després del confinament després. La gent sortint més es premia, talment la vida bohèmia baix de sol contra l'estrès. L'arena i les terrasses es van omplint de colors, matalassos, flotadors, ucranys reben amenaces d'uixits sobre les tenasses jugantes de pescadors. Xits comencen a jugar, rebota la piloteta i tots mos fan la punyeta perquè tiren a matar. A la mà s'hi ve a nedar, grans, petits, una festeta, un que es tira i ens esquita dos que juguen en les pales, tac, toc, toc, me posa males perquè són la seva fita. L'altra la barca petita que no es pates coqueles, assegut a una cadira un refresc per la calor, un que mos fa el brollador, l'altre de bomba se tira, un que no neda sols mira recosat un mirador. Nins que el calcen a les nines per fotre els banyadors, les tols de bussetjadors que fan rutes submarines amb mallots com ballarines, no amb esté bronsetjadors. Fa olor de crema solar, de protector tothom s'unta. Una nina que pregunta si pot anar a bussetjar i amb baners per a pescar, poals, pales, tot s'ajunta. Arriben els socorristes, col·loquen la banderola, treuen la farmaciola per auxiliar novenyistes, la boia, el pit, o revista, la torre que els agombola dibuixa en l'ombra un redol. Duen una pistolera, un walkie-talkie, gelera, gorra i ueres de sol. Prismàtics, com qui no vol, vigilen a la vorera. Jo no vull tirar a matar, però mentre que han arribat i tot ho han col·locat i es posen a vigilar, qui s'havia d'ofegar segur que ja s'ha ofegat. Ai, la vida de vacances és dura i qui la pateix en silenci la sofreix, menteix quan em fa l'avances, no perdrem les esperances, Sant Vicenç també existeix.
2: Fantàstic, Ana Francesca Palau Pallau, un aplaudiment, quin gust escoltar-la. I fem una aturada, la primera des de les 10 que hem començat aquest programa especial. Si que vau de sintonitzar la ràdio, no sabeu què està passant. Avui fem programa des de Cala Barques. Tornem a donar les gràcies als propietaris del restaurant Cala Barques que ens han muntat aquí un estudi amb unes vistes espectaculars. Han començat la primera hora amb veïnats d'aquesta zona i ara parlarem d'aquest motor turístic, de la part... aquests turistes que estiuetjants que ara en Francesca mos parlava i res, com que un tema musical que en Ferran mos ha posat per fer aquesta primera aturada és en Joan Manuel Serrat i tots que han nascut a la Mediterrània i de Mediterrània.
11: Veig que ja la quota femenina ja me'n puc anar.

0: Són les 11 i 24 minuts. Seguim amb aquest programa especial des de Cala Barca. Som a Sant Vicenç. Avui dedicam un de matí, un programa especial des d'aquí. Hem començat la primera hora amb els veïnats, els que viuen aquí tot l'any. Hem volgut conèixer com és viure aquí. I ara passam a la part, diríem, més empresarial, motor turístic d'aquí, de Cala Sant Vicenç. Continua un regidor, ara com a regidor de turisme, Toni, podríem dir, com a regidor de turisme. Mos acompanya la presidenta d'Enjoy Pollença, l'associació hotelera pollencina, Aina Sastre. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També tenim un director, propietari de l'empresa Portville, Xavi Bausà. Bon dia.
2: Bon dia.
0: D'un bar mític d'aquí, pizzeria Bar Poli, Hipòlito Orejuela. Bon dia, Hipòlito.
3: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, molt bé, moltes gràcies per venir. I ara mos agradaria conèixer un poc aquest, com dèiem, motor turístic d'aquí de Cala Sant Vicenç. Faig una pregunta, qui vulgui me contesta. Què fa única Cala Sant Vicenç com a destinació turística? Vinga, Xavi.
2: Bueno, jo crec que Sant Vicenç el que fa que sigui únic és un lloc únic. Les muntanyes, el que va i bonat, la mà és espectacular, és un lloc petit que no està excessivament massificat comparat amb altres destinacions, té unes platges molt guapes i tot el seu conjunt fa que sigui diferent a altres bandes.
0: Aina, com a representant d'un sector hoteler, és aquest destí de Sant Vicenç, també quan anau a fires, clar, tenim tres nuclis molt diferenciats en el nostre municipi. Què diferencia Cala Sant Vicenç?
1: Bueno, jo crec que molt bé ho ha dit en Xavi, el destí és perfecte, o sigui, és platja, és muntanya, és tranquil·litat, no és unes platges massificades, és tranquil, comerços de tota la vida, i jo crec que turista que ve a la Cala Sant Vicenç, crec segur que repeteix a venir a la Cala.
0: Hipòlito, un bar mític, un bar que no sé si us estrangers o turistes també s'acosten molt a la pizzeria Poli, o és més de gent local?
3: Bueno, és de gent local i els estrangers també hi van. El que passa és que, claro, que ara a l'hivern han de tancar.
0: És una no tancàveu abans,
3: eh? Abans no, però és una llàstima que no podem mantenir que ara a l'hivern un local per la gent, per la menys d'aquí, però, clar, això no basta per continuar que ara a l'hivern.
0: Clar, ho deien un poc abans ho veïnat, no tenim res obert ni per anar a fer un cafè, però no és rentable per un negoci, per un
3: empresari. No, així com s'han parat les coses, no podem fer res. No podem fer res perquè no dona per lo que és Sant Vicenç. Sant Vicenç hi ha poc ambient a l'hivern. Nosaltres hem disfrutat a l'hivern i a l'estiu, però ja no, ja s'han parat les coses que han de tancar per poder començar la temporada un poc bé.
0: Portville és una de les poques empreses que té la seva seu aquí, a Cala Sant Vicenç, no?
2: Sí, i fa molt d'any ja. Sí,
0: és una empresa dedicada a un lloguer turístic.
2: Exacte.
0: I quin tipus de clients teniu?
2: Bueno, el que és un lloguer vacacional, es veurà que, bé, més o menys no hi hagi diferències molt grans entre clients de lloguer vacacional de la Cala Sant Vicenç de la que pugui ser Pollença o per la Pollença. Sí que es veu que aquí la temporada turística pot ser més curta, evidentment, així com per exemple Pollença, per la Pollença la temporada és una mica més llarga que aquí. No, aquí un mes d'abril costa més i un mes d'octubre, final d'octubre ja també se nota que s'escolta més la temporada. I aquí jo diria que sobretot és un turisme més familiar, perquè no hi ha aglomeracions de discoteques, ni és una oferta més petita, més reduïda, i jo crec que s'enfoca més en el que és famílies amb nens petits, gent que cerca un poc de tranquil·litat, perquè per la gent que cerca altre tipus d'oferta hi ha altres bandes.
0: És un turista repetidor?
2: Sí, en general sí. Normalment la gent que ve a la Cala li sol agradar com a destí. Això sí, no té percentatges ni estudis fets, però sí que és veritat que per norma general li agrada tornar.
0: Quins són un poc, Xavi, els seus comentaris, les impressions d'aquest turista quan ve aquí?
2: Bueno, men, no es podien... Ja s'ha criticat bastant, s'han dit moltes idees, però sí que és vera que no poden desitjar l'activitat empresarial en el que és la conservació d'aquest destí. I sí que és vera que, en principi, és com si hagi estat... estàs un poc deixat aquesta destinació. I això, evidentment, afecta l'activitat empresarial. I per posar un exemple, i que no sigui de lloguer vacacional, però per posar un exemple, no fa tant d'anys hi havia molta més oferta gastronòmica aquí. Hi havia Bartolo, hi havia el restaurant Boramà, hi havia la pizzeria que a la Sant Vicenç ha estat oberta tot l'any, hi havia el bar Cacabet, el bar Miguel, hi havia la Llevina. Tot això són restaurants que han anat tancant. I clar, moltes vegades se mos diu que com a empreses el que hem de fer és donar el millor perquè intentar llegir la temporada turística, però si això no va acompanyat d'una infraestructura i d'un manteniment d'aquest destí, és molt complicat, perquè el que no té massa sentit és que, com a empresari, si m'ho digui, heu de fer el màxim per intentar llegir la temporada turística, heu de fer el màxim per donar millor servei. Nosaltres podem fer, i molta gent, segur que qualsevol persona que tingui un negoci propi s'esforça el màxim. Però després de les infraestructures i aquest destí ha d'anar de la mà, i això no sempre passa. No insistiré en tot el que ja s'ha comentat, perquè crec que ja s'ha dit bastant, però no poden separar una cosa de l'altra.
0: Ubarpoli fins en fa molt obria tot l'any, però abans Hipòlito n'hi havia molt d'establiments oberts tot l'any.
3: Claro, sí, però el que passa és que jo vaig dur Ubarca Cadet 5 anys. En aquests 5 anys, tot l'any obert, el que guanyes l'estiu ho fots a l'hi...
0: No compensa.
3: Llavors, Warpoli vaig comprar i t'he dit que, de moment, va bé, però el que antes he dit que han hagut de tancar perquè la temporada és curta, el que diuen. Què hem de fer? Resplejar i el l'hivern tancar. I era una llàstima.
0: És un poc, però, Toni, això la dinàmica que passa en un port de Pollença i passa a Pollença, també. Vull dir, amb sí, molt de nuclis turístics que en l'hivern cada vegada veig més establiments tancats.
4: Passa a Pollença, en un moll, i a molt de destins costaners. És un poc el que compartim amb companys d'altres destins, d'altres ajuntaments o d'altres... Sí. Solla, Artà, tenim aquest, no? De març, de novembre a març, és complicat mantenir un negoci obert per com ha pujat tot, ho lloguers, tot. Jo vull dir un poc, serà un pot de destí també de la part privada, que aquí també Naina m'ho confirmarà, però tenim la mitjana d'hotels amb més estrelles. N'hi ha menys, és allà on hi ha menys hotel, però són, si fais la mitjana d'Humoll i de Pollença, Don Pedro va pujar, s'ha fet un Mallol, bueno, el Vicenç també, un 5 estrelles, un Molins també se va convertir en 5 estrelles, vull dir, i és el que deia un poc també el company, que tenim, i ho diem, quan hem començat a xerrar un destí, ve un turista tranquil, familiar, i que cerca pues, la bellesa de l'entorn, per a tenir tranquil·litat, per a sortir a fer les excursions que abans comentàvem, per a tenir totes aquestes coses que un moll i Pollença no li pot oferir. I després, també per contrapunt un poc a el que estàvem dient, que és que aquests darrers anys, 10, 15, 20, s'ha anat tancant i la vida, tot és més... Viu gent, però com a ciutat dormitoris o com a punts dormitoris, on tu te'n vas dormint d'escola, fas la vida, te'n vas a fer feina, i pràcticament la gent fa la vida Pollença en un moll, però aquests darrers anys també s'han obert, l'any passat la tasca, fa 2 anys va obrir el Pepe, jo crec que hi ha intenció de, també de segon quin sector, d'empreses locals, també d'intentar... Pues, tornar a creure un poc en dinamitzar i apostar, jo espero que sigui una dinàmica que vagi un poc més a la llarga. Estic d'acord també, i n'han xerrat molt, que han de seguir millorant l'entorn, I el tema aquest de l'hivern, doncs és un tema, jo crec, amb Sarau, amb en Dani i amb en Poli, que varen per a mantenir molt també mentre se construïen els hotels. Diria, el mateix obrers eren part de que a vegades podien mantenir que l'hivern hi hagués, almenys quedassin ells, però és veritat que si no surten un numerós és mal de fer mantenir un negoci obert.
0: Aina, ai, perdona, Toni, que ja s'ha acabat?
4: No, sí.
0: Ah, Aina, ho ha dit en Toni, aquí tenim els hotels de més categoria, el millor del municipi. Com és la planta hotelera d'aquí, de Sant Vicenç?
1: Més que d'un municipi, jo per mi, en Toni, se referia a la que és tot Pollença, i tots els hotels de Pollença, Port de Pollença i Cala Sant Vicenç són de categories 4 i 5. N'hi ha qualcun de 3 també, evidentment, però la majoria sí que es abarca entre 4 i 5. Això vol dir grans inversions per als propietaris, per als establiments, i aquí, just a la Cala, associat a l'associació, tenim Cala Sant Vicenç, Vicent de la Mà, Grup Hotel Molins, Oposa, La Moraleja, i aquests són de 4 i 5 estrelles, i després també hi ha l'Oriola, que és de 2, però bueno, que són uns associats que tenim pràcticament a Barca de molta bona qualitat.
0: Quin tipus de visitant hi ha aquí? Em sembla que ho han explicat un poc, un turista familiar, repetidor, llargues estàncies, com és?
1: Sí, per el que m'han contat els associats sí que són, són el turisme més familiar. També és veritat que la temporada potser comença un poc més tard que pugui ser a Port de Pollença, o inclús Pollença, que hi ha qualque cosa encara oberta a l'hivern, que estan oberts són hotels petits, que poden mantenir la mateixa família, la mateixa propietat, perquè si suposa tenir gent assegurada, doncs evidentment, com diuen Poli a la Cala, doncs a Pollença i a Port de Pollença passa exactament el mateix. No hi ha oferta complementària perquè el turista pugui venir, si ve un hotel no hi haurà restaurant, i bueno, el restaurant tanca, les tendes tanquen, i així és com una roda. Desestacionalitzar això, allargar la temporada és molt complicat, no només depèn del propietari, sinó que depèn un poc de tot
4: el sector
1: i que ja començant per vols que no arriben a Mallorca en tanta freqüència a l'hivern. És un handicap un poc complicat tenir obert tota la temporada, i s'intenta, sí, des de la propietat s'intenta, però evidentment no compensa ni el més mínim.
0: Sí. Més o manco coincidiu, hotelers, lloguer vacacional, en la mateixa línia de turista que arriba.
2: Sí, jo crec que sí. Bé, doncs ja s'ha comentat, turisme familiar, gent que s'estima més un lloc tranquil, pot ser que li agrada fer més excursions, més... És a dir, si és gent jove que cerca més dinamisme, no aquest tipus d'oci, sí que hi ha altres bandes, és més tranquil, aquí és bastant tranquil, la veritat, i sobretot a l'hivern és com massa tranquil i tot.
0: Clar, hem mencionat el Vicenç un parell de vegades perquè va ser aquesta darrera reforma, diríem, com un hotel o una pensió, l'Hostal Maiol de tota la vida, que se va convertir en aquest establiment. Què ha portat això, Aina? Clar, a més, ha damunt un restaurant l'ha agafat un xef molt reconegut com és en Santi Taura, ha fet que gent, fins i tot mallorquins, que no són de Pollença, venguin aquí també.
1: Sí, jo crec que aquestes inversions d'aquesta qualitat, evidentment, estirarà el turista de qualitat. No tothom pot venir a un hotel com Vicenç, a lo millor, i sí que jo crec que la filosofia un poc des de l'associació tenim, crec que és més anar a turista de qualitat i no a massificació, sinó tenir menys turista però de més qualitat. Crec que la Cala Sant Vicenç està aconseguint això en tema de planta hotelera. Jo crec que en tema de restauració crec que també s'està posant les piles en aquest sentit de que fan l'esforç tots els restaurants per poder tenir aquesta qualitat per al turista que vinguin a aquests hotels, i jo crec que això és un poc el camí que volen seguir, ja no només a Cala Sant Vicenç sinó a tot el municipi de Pollença.
0: El tema de la desestacionalització,
1: és complicat
0: aquesta paraula. Fa anys en parlava molt, i sí, per així que s'intentava lluitar molt perquè la temporada fos més llarga, però és una cosa, el que has dit tu, ho vols, ja per començar marquen l'arribada de turistes.
1: Exacte, i el que he dit tant és que si qualque hotel petit té obert és perquè és la mateixa propietat que el mantén.
0: És familiar, no?
1: Perquè si necessites contratació, necessites, bueno, tots els empresaris que estan aquí saben el que costa tenir una persona d'alta per donar el servei, i és pràcticament inviable.
0: Després també afegim, enguany no se n'està parlant tant, però l'any passat se parlava molt d'un problema de personal a molts de sectors, en el sector turístic també, de trobar personal qualificat que te deixen penjat en plena temporada. Com està enguany aquest tema?
1: Bueno, jo crec que ja no només a tot, jo crec que és complicadíssim,
0: sí, tot.
1: A tots els sectors trobar un personal qualificat en, ja no amb experiència, sinó en compromís i en responsabilitat. Qui xerra en un restaurant diu el mateix, qui xerra en un bar igual, qui xerra en una tenda, qui xerra en empresa de serveis, sigui un fontaner, sigui un electricista. I crec que en un sector hoteler, quan té tant també de departaments, crec que segueixen complicadíssim.
2: Mm-hmm. Bueno, jo he sentit dir moltes empreses que tenen complicat, perquè és vera, i és vera que pareix que la tendència en els últims 10-15 anys és que la gent jove té cada vegada menys implicació. No, tampoc no vull dir que tota l'ocupació de la gent jove, suposo que hi ha tota una sèrie de factors, com sempre. Jo personalment, i en el meu cas en concret, ja estic bastant satisfet de la plantilla que tinc i de la... Bueno, perquè sempre dic el mateix. No sé si una empresa meva, a cap i a fi, les empreses si funcionen gràcies a la gent que està amb ella. I és una feina d'equip. I gràcies a Déu, tinc una plantilla que, de manera general, està bastant compromesa i fa molta de feina, però som conscients de que és un més bé una excepció i han tingut anys bastant complicats per treballar gent. No típic, que comencen un dia, fas tot el possible i potser ja deixen de venir i no saps per quin motiu, altres diuen que sí i després no compareixen. Això està complicat, però crec que ja és més un tema de multifactorial, de que molta gent jove potser no té la implicació per fer feina o no té l'al·licient suficient per fer feina. I això crec que seria massa simplista dir és culpa de la gent jove. Tampoc no vull dir això ni molt menys, perquè no crec que sigui això. Però que està complicat? Sí, està complicat en norma general. En el meu cas, gràcies a Déu, no? Però està complicat. Ara, i si tens una baixa a dues o tres a temporada alta, està molt més complicat. Això és així. Això, per desgràcia, funciona així. Nosaltres i tothom.
0: Hipòlita, tu que dos anys en el món de la restauració, hi ha hagut canvis en aquest aspecte?
3: N'hi ha hagut molt, però molts, bastants. N'hi ha hagut molt de... Jo, mira, vaig començar l'any 72 en l'hotel Don Pedro i fèiem feina tot l'any. Està tot obert. O Bar Pepes, o Bar George, o Bar Colombo, i això n'hi ha molta gent que no ho coneix, perquè ja fa molt d'anys, i t'he dit que s'ha perdut molt Sant Vicenç, s'ha perdut no sé per què, si és el turisme, si són ho vols, també, pràcticament, pot ser que lo tens... pugui anar endavant que la temporada sigui més llarga, però el que nosaltres diem que ha d'estar tot molt ben preparat i el client que vulgui venir a Xara a l'hivern no estan preparant ni els hotels per això.
0: Clar, perquè hi ha molt de client que ve per les platges, també. Hem de dir, client d'estiu, sol i platja, i si aquí hi ha una cosa que defineix Sant Vicenç són les seves cales i les seves platges, que tenim bandera blava, Toni, no moll, no hi ha bandera blava, aquí se manté aquesta bandera blava, diríem, podria ser un dels punts forts d'aquest turista d'estiu.
4: Sí, bueno, jo crec que tingués la bandera blava és un reconeixement de qualitat, jo crec que les platges també tenen uns ISOs de qualitat, en un moll perquè és una badia més tancada amb una altra problemàtica, i, però bueno, jo crec que ho han dit, és l'entorn que té Sant Vicenç, jo crec que un dia com avui, jo crec que entre en parlar o quan parlàvem de l'hivern, n'hem passat un poc per damunt, però aquest contrast de tenir un temporal d'hivern a tenir uns que també fa aquella màgia, o sigui, Sant Vicent té una màgia especial com a lloc, i l'hivern, bé, dèiem per un poc quan s'anava d'ossars, quan ha d'anar a pescar, saps? Però aquesta força que té el temporal també té que molta gent ve posta a Voreró, farà la volta quan té un temporal almenys a Voreró, però el tema de les platges crec que sí que és una qualitat de l'aigua, no tenim una badia, és un lloc obert que quan se regenera bastant, i bueno, basta veure-ho un dia com avui, és un lloc molt tranquil i amb una qualitat d'aigua molt bona. Un servei de les platges, xerrat abans del problema de Cala Molins, però que tenim unes platges que gestiona l'Associació de Veïns, que donen un bon servei, un servei de les sombrilles, les hamaques, serà una banda de l'empresa de Mont d'Aventura també, un poble venir aquí a fer kayak, a fer excursions, des que d'aquí en un moment ets a Cala Boca, ets a Cala Castell, ets a la Cambra de la Senyora, també té aquesta oportunitat que molta gent ve a aprofitar, aquesta, de fer paddle surf, fer bussetjar, fer, bueno, tots els esports nàutics, que també és una cosa que més pot fer llocs així.
0: Xisco, Naina mos comentava la planta hotelera, familiar, els hotels que tenim aquí. Vosaltres a Portville, de quantes cases estan parlant aquí a Sant Vicenç?
2: Quantes cases? Bueno, nosaltres aquí explotam turísticament un bloc d'apartaments així o pins alts, que són apartaments senzills, la veritat, però petitons, 16 apartaments, i després de propietats o de cases, tampoc no en tenim, no es poden tantes, pot ser, ho estic dient de memòria, 7 o 8 cases, no 9, no cosa així, tampoc no són tantes. Mm-hmm. Però bueno, jo crec que és una mostra més o menys representativa per saber quin tipus de turisme ve cap aquí.
0: Volia saludar que s'acaba d'incorporar en Caroline. Ella té, no sé si podríem dir, una empresa que se diu Little Lemons, viu a Sant Vicenç i fa tallers també aquí per infants. Bon dia, Caroline.
5: Bon dia.
0: Bé, estem xerrant en representació d'hotelers, empresaris vacacionals, empresaris restauradors, i tu també podríem dir que, no sé, qui tens una petita empresa, com vas arribar aquí? Explica'm-nos, lo millor, que és Little Lemons.
5: Little Lemons, bueno, la palabra es los pequeños limones, y es un proyecto, es una combinación de clase de arte y inglés, y ahora tengo la mayoría de niños que tengo de momento son de Poyenza, que vienen a verme y hacemos talleres con ellos, y los talleres son manualidades, pintamos y también un día hacemos cocina.
0: Això ho fas tot l'any, idò?
5: Sí, exacte.
0: És a dir, que en el teu cas, unins de Pollença i d'Humoll se desplacen fins aquí per venir a fer un taller. Sí. Té mèrit això, president, que normalment d'aquí se'n van, que venguin a posta aquí, vull dir. Hi ha una bona professora.
5: Sí, exacte.
0: En tens molts de nens?
5: Sí, bueno, de momento estoy creciendo, me piden más. Ahora también tengo niños de Inca, de Alcudia que vienen y de, bueno.
0: ¿De Inca y Alcudi?
5: Sí, ya poco a poco vienen niños de un poquito más lejos, pero la mayoría es de Poyenza y todos se conocen y ya. Lo bueno es que los padres se organizan muy bien, entonces el problema es venir a la cala, no es un problema porque hacen corchadas, y esto es lo hace más, mucho más fácil para ellos, para
0: claro,
5: todos.
0: Las actividades, mucho
5: sobre todo en invierno, cuando no hay nada, es más fácil.
0: ¿Y el estiu fas talleres especials?
5: Sí, exacto. En julio hacemos un campus, como los campus normales, de 8:30 hasta la 1:30, y también son talleres, salimos, vamos a las playas, miramos las cuevas, vamos al bosque, y los niños disfrutan mucho porque aquí no hace falta salir de la cala porque tenemos todo, y hay sombras y se puede hacer juegos fuera, y la sala es bastante grande, así los niños se pueden mover bien, y bueno, siempre son grupos muy muy pequeños y es muy privado, así los niños los disfrutan
0: Tu també, en col·laboració amb festes i això de l'Ajuntament, de l'Associació de Veïns, has fet activitats.
5: Sí, no? Esto fue súper guay. Sí, hace, no me acuerdo exactamente, hace 3 semanitas hizo dos talleres en cooperación con el Ayuntamiento y fue súper bonito porque entraron niños que no conocía. Entonces ahora se abre un poco todo y los niños vienen a verme y viene el taller. Porque los niños siempre cuando entran empiezan a jugar. Es una sala muy abierta con un montón de luz, hay columpios, hay juguetes, hay un montón de rinconcitos donde se pueden meter y entran y juegan. Y yo tenía un poco de respeto porque han venido niños de 4 años y nunca sabes, siempre es una sorpresa, ¿no? Que como, porque si me escuchan hablar, yo no tengo el castellano perfecto y a veces niños tienen miedo, pero la verdad es que no tienen. Entran, juegan, disfrutan. Y poco a poco empiezo a hablar en inglés, hacemos la manualidad y sí, para mí es un sueño trabajar así porque yo trabajé antes de profe de primaria y también es muy bonito, pero los grupos son enormes. Es para una profe es mucho tener 24, 7 niños tenía en Alemania con chicos que tienen necesidades muy especiales. Yo siempre tenía el sueño de tener grupos muy pequeños y así puedes hacer más. Y esto ahora.
0: ¿Cuándo te enfadas aquí?
5: ¿Cuándo he empezado yo?
0: ¿Cuánto tiempo hace que llegaste aquí?
5: Bueno, yo vivo aquí hace 20 años.
0: Faventines.
5: Sí, pero el Little Lemon del proyecto cumple el domingo 2 años. Mira, así es todo muy.
0: Ja, molt d'anys, muy, per avançar.
5: Muy nuevo.
0: Oh, i bé, com dèiem, quan hi ha festes, vas participar també
5: a
0: Opi de Sant Antoni Infantil.
5: Sí, también hemos pintado un tronco y hemos pintado un juego de mesa, un 3 en raya, un molino, y bien, súper bonito.
0: Com vas arribar a Sant Vicenç?
5: Bueno, yo empecé porque me gustó mucho a Mallorca y luego trabajé de guía, de ciclista, de clásico, y he entrado en la cala y he visto la cala y he pensado, esto no,
0: te va a enamorar.
5: Esto no puede ser. La bajada de aquí, creo que era cada miércoles, te tenía la vuelta de la cala y he pensado, esto es un sitio precioso. Y hemos tenido un montón de suerte, hemos encontrado un piso y nos hemos quedado.
0: És un poc la visió també de la gent de fora, que nosaltres a vegades ho veiem cada dia i no apreciem, com quan ve qualcú de fora que s'enamora d'un lloc.
5: Bueno, pero después de 20 años, si vuelvo a ver a mi familia y mis amigos en Alemania, siempre me hace ilusión volver, porque es espectacular. Y no te cansas, porque la cala, como sabemos, la cala siempre es diferente. Un día hay tormenta, un día es gris, un día el carnaval es naranja, un día es azul, es espectacular.
0: I doncs som a Sant Vicenç, fent aquest programa especial que hem començat a les 10 del matí, d'un gairebé 2 horetes. Som en un restaurant Calabarques que ens han muntat una terrassa. Tornem a donar les gràcies, que ho repetirem durant tot el matí, que ens estan tractant i cuidant molt bé en Miquel Sardau, propietari d'aquí. I bé, Aina, no sé si vols afegir qualque cosa. Sé que tothom frissa i vos agraeix molt que hagueu passat per aquests micròfons. Vols afegir qualque cosa en representació dels hotelers d'aquí de Sant Vicenç?
1: Sí, bueno, en representació d'ells, ja no només Sant Vicenç, sempre és tot el municipi, supos que l'Antoni ja l'heu matxacat suficient durant tu de matí, i jo també el matxac cada setmaneta, o sigui que no matxacaré massa més, sinó que sí que reivindicar una mica el que és un manteniment preventiu de la que ha de Sant Vicenç, no correctiu, o sigui, no esperar que una senyal estigui

0: de dir tantes coses que es podria millorar i potser s'ha transmet una imatge un paio llavollada, perquè jo crec que tots els que estem aquí sense cap dubte, tothom estima Sant Vicenç i estem enamorats de Sant Vicenç, això és així. L'única cosa que ens sap greu que veure que té tant de potencial i que es podria donar molt més de si, però que tothom estima Sant Vicenç, jo crec que no ha cap mena de dubte i que ens agradaria que pogués brillar com toca.
1: Molt bé, Xavier. Hipòlit Orejuela, propietari de la pizzeria Poli, què voldries dir per a què va, Hipòlito?
2: Oh, poca cosa. No poden dir moltes de coses perquè han dit moltes i res, que millorem. Per lo que tenim aquí a Sant Vicenç, millorar, és el millor ja.
1: Gràcies, Hipòlito. Bé, Caroline, Caroline o Carolina?
3: Bueno, Carolina,
1: Little Lemons. Sí. A on te poden trobar?
3: ¿Dónde me puedes sí. encontrar? Bueno, sí. Es bastante fácil, es en la calle Molins y bueno, casi al lado de Eva Mallorca y aquí me puedes encontrar.
1: Y tens también Instagram.
3: Tengo Instagram, es lleno de imágenes con colores y vídeos y así me puedes...
1: Si sabes lo que haces.
3: Sí, exacto.
1: Molt
3: bé. Se puede tener un buen imagen que hacemos.
1: Molt bé, tens ara, bueno, estàs preparant tot lo d'estiu o qualque altre projecte en marxa?
3: Sí, bueno, ahora estoy preparando el fin de curso, esto siempre es algo muy grande, terminamos esta semana con todo y bueno, preparando en julio y agosto también talleres para todo el verano.
1: I de molta sort, no? Que vagi molt bé. Toni, per mi ja te n'aniràs. O vols que... Pot quedar fil a una, si vols, que sé que tenies una reunió.
4: 12:30.
1: Sí.
4: Bueno, jo agraïm-vos l'espai que heu dit aquí a Sant Vicenç. Jo crec que m'ha quedat un poc en el que mos deia en Xavi de Portville, que és que entenc, perquè som molt conscient de totes aquestes reivindicacions i ho dic per el que ha dit ell, perquè la gent s'estima molt Sant Vicenç i ho trobo un lloc molt especial. Jo sé que bon, han xerrat molt, han fet les moltes reivindicacions que no tant, per fer tot això de la prevenció, intentar millorar tot aquest servei, però ho agafam d'aquí. Jo sé que la regidora de Sant Vicenç és una ofici de risc, però també és vera que he passat molt de gust de poder fer feina amb la gent d'aquí de Sant Vicenç, de poder intentar, quan puc, donar una mà, intentar ajudar, i al final som un representant d'un municipi que l'Ajuntament és la casa de tots i recollim totes aquestes propostes, i jo crec que el que m'ho coneixen saben que farem un esforç per intentar millorar, i és una cosa que entre tots és una cosa que ha d'anar generant, i entre tots totes les forces cap allà mateix. Però m'ha quedat un poc amb aquest sentiment de que la gent ho reivindica perquè realment ho estima i vol que estigui millor. Per tant, gràcies a tots per haver col·laborat
1: aquí.
4: Crec que hi ha moltes coses a xerrar també, sí. de programació cultural, de temes també que hem fet, d'entorn, de moltes coses que se n'han de fer més.
1: I de tornarem, perquè nosaltres ens ha encantat. President, te'n vas o quedes?
5: No ho sé.
1: Quedes? Tens feina?
5: No ho sé.
1: Tens qualque reunió?
5: Jo som un jubilat.
1: Aposta dir.
5: Jo volia xerrar en referència als hotels. Mm? No és que tingui res de... Què dir? Compte tot a l'est. Hem de tenir clar.
1: Té la presidenta aquí.
5: La presidenta és primera que la veig. Però...
1: Que t'has d'acostar més a un micro, diu en Ferran.
5: T'aixer des de lo que pensem de veïnats. Els hotelers van a lo seu, tenen la seva pròpia parcel·la i no participen en sa desenvolupa de sa poble. No participen absolutament, pràcticament, en sa dia a dia de Sant Vicenç. Que a lo millor si m'ajuntessin els hotelers i l'associació fessin cas, a lo millor les coses canviarien. Vull dir, simplement això, no, i t'he dit que no és per posar-los una garrotada.
6: Jo discrepo una mica en defensa dels hotelers, que és el que venc a representar, a part de també tenir un hotel. jo crec que totes les reivindicacions, el que deien en Toni, que ens queixem cada setmana de manteniment i de... Bueno, ell ho sap, vull dir, és constant les reunions que tenim i les idees que tenim conjuntes per anar tots en el mateix camí, en

0: un tema de municipi global. Abarqui Gara Sant Vicent, abarqui Pollença, Port de Pollença, inclús Formentor. Totes aquestes reivindicacions, evidentment, volen que estigui bé per un turista que ve, però és que més per la gent local. Vull dir, crec que ens esforçam 100%, no només per aquest turista que ve una setmana al nostre hotel, sinó volem que Pollença estigui bé en un sentit global de tot l'any. I crec que totes aquestes coses que nosaltres demanam, que nosaltres insistim, que nosaltres proposam, és per un bé local, no només per un turista que ens visita una setmana o quatre dies.
1: Jo l'únic que sé, que cada vegada que han demanat, ajuda, aquest hotel d'aquí...
0: Aquest hotel no està associat, no passa res.
1: Però és un hotel de Sant Vicent.
0: És l'únic que no està associat.
1: És un hotel de Sant Vicent.
0: Bueno, però no en representa.
1: Vale, perfecte. Però jo te diré, aquest hotel és l'únic hotel que mos ha ajudat. Per què mos ha ajudat? Perquè ells no mos van necessitar altres, si no, res de res. M'explic. Els hotelers haurien de ser també part viva de la societat. I no ho són. És a dir, els hotelers, mira, norte, sur, este i oeste, la seva parcel·la. I ho veig molt bé perquè ets un negoci, ja hem de tenir molt clar això. I no tens per què ser treballat de fora, però estaria bé que sortiguessin de fora.
0: Bueno, jo l'únic que te puc dir és que estem oberts a tota col·laboració. De fet, crec que... jo com a presidenta només fa 4 o 5 mesos que estic a càrrec. Hem canviat la junta, hem canviat les idees, tenim un pla de treball bastant per fer feina. I no estem tancats en res, així com...
1: No, però tu ara dius 3-4 mesos, no saps el que passava abans. Ja fa 15 anys que som aquí.
0: Ja, doncs pues no...
1: Pues... Dir, no, i te torno a repetir.
0: Pues crec que no hem de mirar enrere, crec que hem de mirar d'ara endavant.
1: No és per atacar ni ficar es dita dins ull de ningú, no. Per exemple, ara aquesta reunió van convidar tots els hotelers, ha vengut la presidenta, vale? Molt bé. Parlo de la presidenta, no representa tots els hotelers. Per dir, no
2: que... Bueno, la presidenta li vaig dir... ahir mateix i sí, tot d'una me va confirmar la seva visita.
0: Els hotels que no m'han anat abans,
1: director,
0: que són 474 places.
1: El director de l'hotel Molins no ha vengut. El director de l'hotel Saltres Maial no ha vengut.
0: Però he vengut jo com a representació,
1: vale,
0: no necessito
1: vale,
0: direcció.
1: Perquè t'ha hagut d'agafar a darrer extrem, perquè jo crec que ells crec que haurien d'haver sortit en el carrer. I dic,
0: bueno, això no crec que sigui, motiu de
1: protesta,
0: perquè tu
1: la seva
0: manera, feina
1: tu
0: i jo m'he pogut escapar de la meva.
1: Vosaltres pensar d'una forma i nosaltres tenim dret a pensar d'una altra forma. I t'he dit que tot on dic, que no és per ficar dit dins ull de ningú. Bueno. Això és així. O no?
2: Bé,
0: només t'he dit que estem oberts en col·laboració.
1: Que perfecte, però, bueno, podien treure gravis... Però, bueno, he dit que tenia ganes de dir que ets bon, això.
2: I de posar... Fem una aturadeta, perquè no hem aturat des de fa estona, i escoltarem un poquet de música, en Ferran mos prepara una selecció musical, i mos queda una darrera hora que crec que serà molt guapa per xerrar de tradicions, d'història local i memòria, un poquet de com era la vida dels pescadors locals que eren aquí a Udorais, que tot coneixeu. Hem d'entrevistar en Antoni Cerdà, d'aquí, del restaurant Calabar, que és son pare d'en Miquel. Son pare, el predi de Miquel, va fundar les platges i bé, farem un poquet de nostàlgia d'aquest indret d'aquí, de Sant Vicent, de lo que és Calabar, que és de com va muntar aquest restaurant, i bé, tot el que mos vulgui i pugui contar, però abans aturam un poc. Moltes gràcies a tots.
3: Adéu. Moltes gràcies. Adéu.

0: El Brissàs de tota la vida s'ha El Brissàs de tota la vida s'ha renovat per complet
1: i t'encantarà. Ara el grup Envàs l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissàs al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.

0: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Envàs l'ha convertit en una autèntica pizzeria i trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615 898 705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.

0: Són les 12 i 22 minuts. Arribam a la recta final d'aquest programa especial que avui hem passat un dematí a Cala Sant Vicenç. Ja, si acabeu de sintonitzar a la ràdio, vos heu perdut la xerrada que hem fet amb veïns que viuen aquí tot l'any. Hem tingut un delegat de Sant Vicenç, Antoni Cànovas, hem tingut representants empresarials, hotels, empreses d'habitatges vacacionals, també una persona que té un negoci aquí, i volem acabar ara fent memòria viva de Cala Sant Vicenç, o concretament ens centrarem a Cala Barques, que és on ens trobam. De fet, hem començat el programa agraint a Miquel Cerdà, propietari del restaurant Cala Barques, que ens hagi muntat aquests estudis tan guapos aquí, perquè un dematí amb vistes en el cavall Bernat no es pagat aquest racó idíl·lic del nostre municipi. I el saludant, perquè el tenim aquí. Miquel, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres, per estar aquí.
0: Moltes gràcies, mos has muntat aquesta taula, mos has donat aigua, tot ho tens, perquè avui fa molta calor, i xerram molt, i els nostres convidats també han tingut molta xerrera, i n'hem begut molta d'aigua. Ara coneixerem la memòria viva d'aquest racó, perquè mos acompanya Antoni Cerdà Cerdà. Té 76 anys, és una de les figures... Ui, què me diuen? Que no té 76?
2: Estan per tot, ja.
0: Una de les figures històriques d'aquí, home de mà, vinculat tota la vida a Cala Barques, protagonista de l'evolució turística i humana d'un nucli. El seu pare, en Tomeu, va muntar les platges de Cala Sant Vicenç. Antoni ha dit de primera mà com ha canviat aquest racó de la costa mallorquina, com d'inconeixedor de la mà, de pescadors, de temporals i de la vida antiga de Sant Vicenç. Històries dels durais, segur que en coneix, de temporals de visitants d'estiu d'abans i d'una Cala Sant Vicenç molt diferent, l'actual. I com deien, tot això ho feien d'un lloc privilegiat, Cala Barques, amb el cavall Bernat, sempre de fons. Toni, molt bon dia, benvingut.
3: Molt bon dia.
0: Tenim moltes ganes que mos contis històries d'aquí.
3: Tenim moltes històries per contar, però bueno, tu ja diràs la xerra.
0: Men, conta-mos, quant d'any fa que estàu vinculat aquí a Cala Sant Vicenç?
3: Bueno, jo vaig començar era el meu sogre, no era mon pare. Que
0: duia... A tot meu era el sogre.
3: Exacte.
0: D'acord.
3: I perquè va ser el primer que va muntar les platges.
0: Les platges. Com que Miquel m'ha dit el meu prediment buiada.
3: Sí. I, o sigui, llavors me vaig casar, perquè jo feia feina pollança, me vaig casar i després de 4 o 5 anys el sogre m'ha dit podria venir a fer feina amb jo aquí a les platges. I vaig venir...
0: De quins anys estan xerrant?
3: Pues fa 52 anys.
0: Fa 52 anys. Se varen muntar aquí les plages, el teu sogre...
3: Sí, antes ja el sogre ja els...
0: Ja els havia muntades.
3: Ja els havia muntades.
0: I quin record teniu d'aquells anys?
3: Bueno, aquells anys era molt diferent d'ara, perquè no hi havia tanta gent, no hi havia tanta edificació com ara... un mes de juliol i got sempre n'hi ha hagut de gent, perquè, però la gent era més tranquil·la, venien aquí cercaven la tranquil·litat i venien aquí per estar tranquils i estaven molt tranquils. I un mes d'agost sempre, claro, un mes d'agost era quan hi havia tota la gent que tenia vacacions venia cap aquí, perquè era un puesto que la gent li agradava de pollança i de tota manera era més tranquil que ara.
0: Clar, perquè hi havia molta gent de Pollença que tenia com una segona residència, que venia a passar l'estiu aquí.
3: Bueno, aquí venia molta gent d'Inca, i llavors venia molt de catalans, també, i generalment eren catalans.
0: Catalans és el turista que més... El turisme nacional és el català, el que més hi ha hagut sempre a Sant Vicenç, eh? I d'estrangers, quines nacionalitats venien?
3: Tot eren, generalment eren inglesos.
0: Inglesos.
3: Llavors, inglesos i alemans.
0: Uh-huh.
3: I francesos, perquè a l'Hotel Niu venien molt de francesos, passava el mes d'agost aquí, però generalment eren inglesos i alemans.
0: I quan dèieu, vareu començar aquí a les plages, que les va fundar el seu sogre.
3: Exacte.
0: I com eren aquelles els serveis que se donaven a les platges diferents a lo que ara veiem?
3: Bueno, el sogre tenia, no sé si era bicot de fotografia, aquí teníem unes xasotes perquè se desvestiguessin la gent.
0: Sí, sí, sí. Eren molt guapes.
3: Tenia les xasotes aquí i la gent se podia canviar I qualcú, ho diumenge, venia a Coti Domínguez de Palma a passear, deixaven la barca per allí, i deixaven, li arrendaven la jateta per deixar un motor de la barca i bé coses d'aquestes. Però generalment era perquè envia els seus clients de la plaça.
0: I ja hi havia els parasols, les hamaques
3: això. Però no n'hi havia tantes com ara. O sigui, n'hi havia menys i nosaltres fèiem les sombrilles. Un mes d'hivern anàvem a sellar xàrrits i fèiem, quan toquava, fèiem les sombrilles aquí, arreglàvem les hamaques que eren de madera. Eren d'aquestes reclinables.
0: Sí.
3: I els arreglàvem amb la sogra i els arreglàvem aquí. I llavors se'n va baixar i va venir...
0: En Miquel.
3: Ja ha seguit tota la vida, també amb nosaltres.
0: Ara parlarem també amb ell, que és el que continua regentant el restaurant que a la Barca. Teníeu velomars també aquí?
3: Sí, jo tenia velomars, i el velomars era de ferro.
0: De ferro?
3: De ferro. I allà hi havia una rampa, que encara queden restos de la rampa darrere de la torre dels socorristes. Allà hi havia una rampa que ho duraix, quan hi havia molt de temporal, traien la barca allà. I llavors, quan hi havia molt de temporal, quan la barca era allà, m'ajudaven a treure el velomar de ferro. I els pujàvem en aquesta rampa, perquè si no, mal temps ens prenia. I eren prou feixuts.
0: Sí, de ferro devien pesar molt. I no devíeu ser molta gent fent feina, sí?
3: No, només érem jo, sogre. I llavors son pare d'en Poli també feia feina per allà als molins. Sí, eren tres.
0: Parlar de temporals, segur que no heu vist molt de temporals aquí. Com és un temporal a Calabarques?
3: El temporal de Calabarques, jo l'he vist arribar aquí en el torrent, hi ha una barrereta, que li deien la barrereta, I quan arribava la barrereta, el temporal era perquè ja n'hi havia. I jo, el darrer temporal gros, no sé si va ser el 2020 o... Se'n va dur la verdadera.
1: 2019.
3: O 2019, bueno. L'aigua va arribar aquí. Nosaltres vam arribar aquí i l'aigua va pegar la paret i el vent, claro, va alçar la...
0: Quan diu aquí, diu just abonar la paret d'un restaurant de Calabarques, fins aquí.
3: I nosaltres, passant, anant ja per la nostra, me'l va banyar, una onda me'l va banyar. O sigui que l'aigua va arribar fins allà dalt de tot.
0: Deu fer pa un temporal d'aquests...
3: Sí, perquè a la plaça no hi pots estar, perquè la mar arriba, és molt perillós, perquè ja t'he dit, l'aigua quan arriba, llavors, quan fa la buidada, que se'n va les quantes de buit pendents, comprens? I quan hi ha un temporal d'aquests, és molt perillós, nedar és impossible. Perquè, si no, hi ha molt...
0: A Cala Molins, saben que s'afegar molta gent.
3: A Cala Molins és més perillós.
0: És més perillós. Però aquí heu viscut qualque situació de perill.
3: De negats, sí.
0: De negats, aquí també.
3: I a Cala Molins també.
0: A Cala Molins també. Clar, ja se posa fins i tot ara la corda i bandera vermella. Clar, però un temps no hi havia ni bandera, ni corda, ni res. Ja en posàveu.
3: I nosaltres posàvem una corda de part de Don Pedro, cap a un
0: lloc. Ja en posàveu.
3: I la bandera vermella.
0: Clar.
3: I ja la Molins també posàvem una corda de la punta del torrent cap a les terrasses de Molins, la bandera vermella. I llavors me'n van a fer treure el curs de socorristes. Jo tenia just un curs de socorrista, ja això ja era més endavant. I me'n van a fer treure el curs de socorrista, el personal que jo tenia a la plaça, que un ja era mort en part d'estiança, i vam donar a Palma a Tremor, el curs de socorrista.
0: Clar, la normativa esto va canviar.
3: Sí, bueno, va canviar. El que passa és que no era tan estricte com ara. Ara, quan hi ha temporal, no deixen por accedir l'aigua, perquè és molt perillós. Però nosaltres arribàvem fins a la corda i sempre havíem d'estar molt pendent de la corda, perquè la gent s'aferrava a la corda i quan te donaves compte te passava la corda. I jo havia d'anar a cridar perquè si no passava la corda, perquè l'aigua t'arribava per la cintura. I no te feien xar i passaven. Llavors tenies un problema, ho passava malament per tornar darrere.
0: Clar, i vosaltres havíeu d'anar...
3: Sí, havíem de fer un curs de... O sigui, havíem de fer un curs de socorrisme.
0: Curs de socorrisme, les plages... I quan i com va arribar el restaurant Cala Barques?
3: Bueno, el restaurant Cala Barques va arribar, jo sempre dic, la guerra del Golfo, que l'any, va ser l'any 79, m'ha fet.
1: No.
3: No. O més en banda. Bueno, més fa 35 en... anys.
0: Més en banda. La guerra del Golfo, com va arribar Cala Barques a la guerra? Quina relació entre la guerra i Cala Barques?
3: Bueno, jo vaig muntar el restaurant, el bar, l'any que va haver la guerra del Golfo.
0: Ah, te recordes perquè era aquesta data?
3: Perquè me'n recordo perquè dèiem, a veure més si no vendrien turistes, i bueno, no va passar res.
0: I aquest local o aquesta casa era vostra?
3: Bueno, els meus sogres tenien, hi havia dues viviendes.
0: Mm?
3: Una llan de Millanet, que se deia aquí on era la Terrassa, era de llan de Millanet, de Pollença. No sé. I l'altra part hi havia una llaceta petita, que era dels meus sogres. I llavors varen comprar els sogres i varen comprar la llan de Millanet i varen juntar tot.
0: I aquí, clar, hi havia l'Hotel Niu.
3: L'Hotel Niu, aquí hi havia... un Potro Loco, que vivia aquí.
0: Potro Loco, li deien. Com així?
3: Perquè, bueno, arreglava... Jo no ho he vist. O sigui, arreglava xarxes aquí, l'hivern, i... Bueno, vivia aquí. I aquí davant hi havia un hortet.
0: Hi havia un hortet aquí on ara tenia aquestes tombones, aquestes amàquies.
3: I aquí tenia sembrat cafè.
0: En aquest espai, cafè?
3: Cafè. No se deia cafè, se deia... un altre nom, però no me'n recordo. Però, bueno, era xafè. I sembrava cot i cosa i tenia gallines.
0: Gallines, aquí, a primera línia.
3: I a Durais, perquè hi havia un parell de marges de pesca, arreglava l'hivern, arreglava les xerxes allà en el passat de Sant Batlle de Don Pedro, arreglava les xerxes allà. I cot i ballada feia 400 dies que no havíem pogut sortir i una ballada a Durais... Varen tirar un any amb un tros de llana a una gallina.
0: A una gallina. Varen pescar una gallina.
3: Exacte. Perquè feia molt de temps si no havien sortit a pescar.
0: Bé, conta-mos com era la vida marinera aquí. Com eren la relació amb Odurais i...
3: Bueno, la relació amb Odurais era molt bona, perquè el meu fill, en Miquel Toni, sempre era allà baix, sempre el tenia molt, molt, molt recordat. I... Claro, sempre, quan hi havia mal temps, sempre en quedava un aquí, perquè no hi havia la informació que era tan exacta, però ja antes s'equivocaven molt. I sortien a llevar les xarxes i a deien un... Quan tu vegis que salta vent i salta mal temps, te'n vas cap a Coles Blanques i dones pelles fort i una xerrigera. I nosaltres veurem el fum, veurem... I serà el senyal que nosaltres hem de venir cap aquí.
0: I els des de bon ho veien, en això?
3: Bueno, eren per allà a la Gestell.
0: Per l'altra banda.
3: Per allà a la Gestell, principalment per allà a la Gestell, perquè d'allà de Sant no ho veien. Però generalment era aquí darrere. I quan veien el fum, hi ha ballades que ho passaven malament. O havien de treure la barca allà a la Gestell o allà a la Boja.
0: Clar, perquè Odurais, que han estat els pescadors d'aquí de Sant Vicenç, el seu dia a dia és molt diferent d'un pescador del Moll, per exemple.
3: Sí,
0: clar. La bahia del Moll i la zona, aquesta zona...
3: Quan torni la bahia ja estan més, a salva, però aquí i allò no podrien entrar. Llavors, no, per cert, un Odurais va morir aquí a Vallosa, ofegat. Sí. No sé si era son pare d'Odurais o no sé qui era exactament.
0: I els vivien aquí?
3: Sí, generalment sempre eren allí. No, vivien a Pollença. Bueno, aquí tenim la portassa, aquí viu en Ramon Durai, el fill de Ramon, el mariner, i ells li van vivint allí. Vivien allí, allí arreglaven la xarxa, i tenien, però vivien a Pollença.
0: Tu sorties a pescar qualque dia amb ells?
3: No sortia a pescar. El que passa és que quan hi havia qualque desgràcia o qualque... Generalment, la Guàrdia Civil venia aquí a xerrar a l'Odurais, que anàvem a cercar un... Per cert, en el Colomer se'n va morir un, li van tirar una pedra d'un mirador, estava allà pescant i li va entrar per aquí a l'Odurais. I nosaltres anàvem a l'Odurais, anàvem a Sagiló, vam anar a Sagiló. I allà a la Gestell també va, un se va rompre el peu i... O sigui que quan, era, quan hi havia odrais aquí, nosaltres ens feien fer el servici d'anar a assajar la gent. No hi havia el mèdic que
0: era. Clar, no era com ara. I temporals, com dèiem, en recordeu qualcun especialment d'aquests que no s'obliden?
3: Bueno, temporal n'hi ha, hagut sempre, n'hi ha, i forja n'hi ha hagut. Però, bueno, ja han prillat molt de veleros aquí perquè no tenien la informació que tenen ara i inclouen aquí enmig de la llosa i llavors se soltava el temporal i qualcun hi quedava aquí. Mm-hmm. I aquí a la Molins, me'n recordo, va treure un tritamarant, te'n recordes, Miguel Toni? I va quedar allà ja a la Molins, va soltar el Valtens i el van haver de treure ja a la Molins. Però un tritamarant, es tracta de tres illes.
0: Tritamaran.
3: Era una persona tota sola.
0: Una persona tota sola. Delicat, anar una persona tota sola a la mà.
3: I més, dins un barco tan...
0: Dins una embarcació tan grossa. Tornem a els inicis d'aquest restaurant, de la història del restaurant que hi ha a la Barques. Havíeu fet feina a les plages... Teníeu ja corolla per dur un restaurant per un món de la restauració? Havíeu fet feina?
3: Bueno, sí, antes, jo, o sigui, quan anava a escola, els dissabtes i diumenge anava a fer de camarer l'Ubar Capitol. No sé si ho tens recordes. Bueno, anàvem a escola.
0: L'Ubar Capitol estava en el cine Capitol, a davant.
3: Sí, en un costat.
0: En un costat.
3: En un costat. Uh-huh. I anàvem allà a fer... Bueno, ens guanyàvem... Cosa. I anàvem a fer de camarella i llavors d'aquí dic, com si no muntàvem el meu fill perquè les plages se complicaven perquè ja havia de fer
0: cada 4 anys ja exigien més coses,
3: exacte,
0: no?
3: Cada 4 anys havia de fer havia de renovar un contracte
0: costes,
3: i tenies molt indecis que, saps? Que no sabia si d'aquí 4 anys ho podies tenir i vam decidir fer un prou bar aquí.
0: Clar, bar no pot estar més ben ubicat.
3: Bueno, aposto per anar a un bar.
0: Un bar, restaurant. Com varen ser aquells inicis?
3: Primer vam muntar un bar. Perquè ho duíem... Ell ja va començar...
0: Antoni, en Miquel ja era en el principi de tot.
3: Va començar... Era petitet i m'ajudava aquí. La meva dona estava a la cuina... I la predina, la sogra, estava també a dir la cuina, però res, feien quatre sardines i quatre coses molt, molt, molt bàsiques, no menys com ara. Per cert, ja van dir la predina, me pot fer una ració de llambes, de sardines, i me'l va treure un plat amb dues sardines.
0: Però
3: són coses que t'he gravat.
0: Una cosa molt familiar.
3: Sí.
0: I encara ho és familiar.
3: Totalment. No, ara, bueno, ells ho he fet.
0: Toni, clar, vareu començar, aquest restaurant, un bar, ara hi ha una terrassa, no sé quan de començar els ara mateix hi poden... Què obre aquí,
3: però ja són 60,
0: Miquel?
3: Però
2: en col·legiat de 180.
0: De 180, fins i tot feis esdeveniments, noces, festes...
2: Correcte.
0: 180. Una terrassa que, a més, tot i que fa un dia espectacular i fa molt de sol, aquí no passes que olor, perquè tens ombra, hi ha aquesta brisa costanera, que no pot ser de millor manera, però al vespre també deu ser espectacular.
2: Home, millor al vespre que...
0: Millor al vespre encara, no?
2: El vespre més guapo, no fa tanta gelor. I el més diferent, el més coquetón, de vespre. De dir, el més guapo, però de vespre més...
3: El vespre ho té, l'ha muntat molt, molt, molt guapo.
0: Està molt guapo. Ha evolucionat el teu fill.
3: Sí, molt, però...
0: Sí, està orgullós.
3: Sí, perquè ho du molt bé. Les coses sí com són.
0: Clar, xerràvem abans que la temporada cada vegada és més curta. Abans obríeu més temps aquí...
3: Bueno, nosaltres sempre hem obert el mes de gener, per Sant Antoni, sempre hem obert.
0: Per gener ja teniu obert?
3: Ja teniu obert.
0: Ara també?
3: I ara també, bé. Però no hi ha cap hotel obert, ni cap negoci, no hi ha res. Però, bueno, si venia qualsevol passant aquí en un mirador, i goitava, i veia obert, i davallava. Però ara no trobes, si vol comprar una botella d'aigua, no saps on has d'anar, comprens.
0: Clar, i obriu en gener, i obriu cada dia?
3: Bueno, o a migdia, o vespre no.
0: Clar, o vespre en gener fa molt...
3: Vespre no pot, no.
0: La gent hiverna molt, ja no surt, ja no surt, però venir també en gener aquí ha de ser ben agradable.
3: Quan té un temporal de gros, oi?
0: Quan té un temporal ben més gent a l'hivern.
2: Exacte, per veure-ho temporal.
0: Per veure...
2: A més, també si obris per gener, ja dones un servei, que és tot tancat aquí, i és més guapo, també tens obert, i doncs si la gent pot venir a fer un cafè, perquè està tot tancat a l'hivern.
0: Clar, el que mos deien un poc ho veïnats, eh?
2: Clar, i llavors si tens obert, també no venen a fer un cafetet, un bocadillo, li pot fer un bocadillo, perquè ja no te pot fer. Ja que feim, a l'hivern feim més coses de senzilles perquè la gent pugui baixar.
0: És diferent la carta, no?
2: Exacte.
0: Conta-nos un poc, com ha evolucionat la carta? Va començar amb un bar, amb sardinetes i això, i en quin punt mos trobàvem,
2: bueno,
0: Miquel?
2: En un punt ja van començar com si fos una cafeteria. Feien plats combinats i feien refrescos, feien menys coses. Va, a part del temps, la gent ja anava demanant més coses, ja mos demanava més paelles, ja també demanava en peix, i llavors ja mos demanava més coses, la llagosta, la llamba fresca, cada d'un mínim ja hem pillat en un màxim. D'un màxim ja tenim de tot fresc, a més tota la gent que ve ja m'ha telefonat dos dies abans per menjar coses bones, fresques, coses típiques de per aquí.
0: Clar, davant la mà, el peix i tot això hi diu molt, també,
2: exacte.
0: No?
2: Exacte, ell també va fundar, va ser l'arròs a bordo.
0: Arròs a bordo?
2: Arròs a bordo.
0: Què és això, men?
3: Bueno, jo t'explicaré l'arròs a bordo com és.
0: Què mos dirà la recepta? Però no que fa nota.
3: Tu la pots dir, la recepta pot ser molt senzilla, no té cap problema. L'arròs a bordo ve d'un mariner. O sigui, jo m'aixer més dur d'orais, perquè l'arròs a bordo primer se menjava el peix. Quan ja tenim poc espai de la barca, ja se diu a bordo, ja tenim poc espai de la barca, duien com un gildron en llenya i feien allà, poraven el peix, feien el sofri, poraven el peix ho ten, i aigua. I ho tenen que bollir el peix, llavors el treien i du suc del peix, llavors es tiraven l'arròs. I ho tenen que se menjaven el peix, l'arròs se feia. I llavors se menjaven l'arròs.
0: Primer el peix i després l'arròs. I això ara ho feis aquí. No estàvem a borda, però com si estàssim,
2: I
0: la mà quasi la tocàvem.
2: Exacte.
0: I és un plat estrella, podríem dir.
2: Un plat estrella de la casa i també la llagosta amb ous i patates.
0: Ah, la llagosta amb ous frits.
2: Amb ous frits i patates.
3: Això va tret.
0: Això no en fèieu encara en aquella època. No. Això deu ser un dels plats més delicatessen, no?
2: Exacte, això és un plat que delicatessen que a la gent li agrada i bé. Se va de posar de moda, això se va posar a Menorca de moda. Després van tenir un cuiner que el van tenir aquí i també va implantar aquests ous amb patata a la llagosta. I on ara estan elles les jefes de cuina que si jo n'hi guardo i en el mateix ritme com sempre.
0: Ja n'hi ha de llagosta?
2: Sí, ja en tenim.
0: Ja en teniu? Sí. Saps si hi ha bona temporada?
2: Bueno, diu un mariner, de moment diuen que sí.
0: Sí.
2: De llagosta, de moment, n'hi ha bastant. Si la temperatura de l'aigua no canvia, de moment podrem menjar llagosta.
0: I Miquel, a lo millor és un bon moment perquè així com abans de l'estiu va pujar més de preu.
2: Bueno, la llagosta se manté ara bé de preu.
0: Sí. Pues
2: quan puja de preu és quan és de vivero. És a dir, un mariner, quan la fica dins el vivero, llavors se posa el preu que vol. Llavors la llagosta és més cara.
0: És més cara, com que de l'estiu també hi ha més demanda.
2: No, ara està més barata.
0: Està més...
2: Quan, de vivero és quan és més cara.
0: I d'avui ara és un bon moment.
2: Exacte, correcte.
0: Ja ho sabeu, ara una llagosta amb patates frites, mos cauria bé avui,
3: A mi sí.
0: De lo que ha incorporat, que és el que més vos agrada?
3: Bueno, més o menys, un xar roig, la llagosta d'Ivell, un xar roig, un llall, i la llagosta amb patates frites i ou frits, i tot això, antes, bueno, un xar roig i un llall, era, però nosaltres no m'ho dedicàvem massa, perquè nosaltres era més plat, més senzill, comprens? Perquè no teníem tanta personal i... Però ell, quan va entrar, ja va posar un equip aquí a la cuina i que ha passat la cuina, les cuineres ja ho fan molt bé. I només són dues persones dins la cuina.
0: Dues? Per tanta gent, estan ben organitzades,
3: I s'organitzen, no te pots imaginar. La gent no ha d'esperar, bueno, ha d'esperar, si tothom ve un mateix temps, però s'han organitzat molt bé. Jo no tinc res a dir... Jo li dono l'enhorabona a ell.
0: I veniu per aquí, cada dia.
3: Qualque dimonge, i ho diré per ell, qualque estona.
0: Vos va costar desconnectar quan vos vareu jubilar.
3: Sí, m'ha costat perquè m'ha pillat una malaltia, però bueno. I ara m'acosta molt venir, perquè m'estira venir aquí, però no, clar, en primera no puc fer res, perquè estic jubilat. Però si no venc, tenc que venir aquí cada dia, perquè tenc que veure jo, Bernat.
0: Oh, que vall, Bernat. Una mirada en el que vall, Bernat. Oh. I viviu aquí?
3: Sí, viviu malt. Sí, malt, viviu.
0: Ara viviu a Pollença?
3: Sí, vivim a la font d'una finxeta que tenim allà, i vivim allà. Perquè la casa que vivim a Pollença hi viu la meva filla. I ell té un pis, i nosaltres vivim a la finxeta aquesta. I allà estan tranquils, però estan massa tranquils.
0: Massa tranquils. No, allà no hi ha temporals. No. Miquel, quan ve ton pare, li deu costar estar agudet sense moure't-se.
2: Exacte, no? Correcte. Quan ve, no se seu, se fot darrere la barra, no es prepara qualque cosa, i bueno, però se llança. Però ha d'estar sempre actiu. Eh? Ja. Sempre t'ha de fer qualque cosa. Encara manda.
0: Encara manda.
2: No, no, i encara manda.
0: I per molt d'anys. Oh?
3: Ja, Florera.
0: A Florera s'emociona. Dues persones dins la cuina. Quanta gent sou aquí, bueno, fent feina?
2: Ells dos són la primera i la segona, després ja ho frega platos, en José i jo. I després, un mes que ve, ja tenim un altre que comença, que som tres. Vale. Però, bueno, tres persones ben duit, ben organitzat. Pues...
0: Estau ben organitzat, sí, perquè...
2: La gent, a més, ben no frissa, perquè un lloc que és per no frissar.
0: Clar.
2: Per seure tranquil·lament i per estar...
0: Aquí hi ha això que diuen sobre taula, no és això que molt de restaurant que quasi t'atreven perquè remunten.
2: Això és la putada, això ja se perd tota la...
0: Clar, venir aquí i haver de frissar...
2: No, aquí has de venir a estar tranquil·la, menjar, tira. Mm-hmm. Això de frissar i per tot remuntar una altra taula, jo no m'agrada. No m'agrada perquè si no la gent no ve, i la gent vol venir, vol dinar tranquil·lament, llavors vol fer el seu gintònic, vol estar relaxat...
0: Clar, una copeta
2: i ho ves, però moltes vegades les has de treure. Perquè, clar, que s'està beníssim i ho veig per les arts de terra.
0: Fins a quina hora teniu obert?
2: Normalment tenim obert fins a la una.
0: Fins a la una?
2: Ara, la cuina, a les 10 i mitja, tancam. Però després la gent que vol fer gintona i tot això, no li podem dir que no. Mm-hmm. I estan aquí, i s'ho passen bé.
0: Com feien de copes a la vostra època? També. Això sempre has usat.
3: Sí. Fins a la una o les dues?
0: Fins a la una o les dues?
3: Sí. Mocitxau, de matí jo anava a comprar... Feia la mateixa feina que ell, que fa ara. Jo anava a Pollença a comprar i la meva dona quedava aquí i feina i jo anava a comprar a Pollença. I llavors obríem i fins a les dues. Fins a les sangries i fèiem, bueno, begudes.
0: Ton pare abans me'ls deia, Miquel, que o residents, jo diria, de segona residència, aquí a Sant Vicenç hi ha molt de catalans, inqueros, hi ha gent de Pollença, o turistes d'anglesos, alemanys i francesos. Ara és igual?
2: Ara és igual, sí. Que, ara te tires més per la gent de per aquí, saps? Perquè la gent de per aquí, al final, cava són els millors. Es diu mallorquins, són els que hi estan més i els que menjan bé. Hi ha qualsevol anglès que te menja bé, el català també qualcun, i els anglesos ja no tenen el mateix...
0: Tenen uns altres horaris,
2: exacte,
0: i un altre tipus,
2: exacte,
0: de...
2: Tenen un diferent tema de menjar. Però els mallorquins és el millor, ja. Pràcticament jo el 90% dels restaurants són mallorquins. Quasi tots.
0: Gent local, també de Pollença, imagino que molta gent, no?
2: Quasi de Pollença, quasi tots.
0: Quasi tots, i mallorquins, que a l'hivern també mos agrada fer turisme per dir Mallorca.
2: Exacte.
0: I vol tot si obriu ja en gener, ja...
2: Tens uns clients d'entrats que venen 3 o 4 pits per setmana.
0: 3 o 4 pits?
2: A menjar aquí. I venen d'entrats.
0: D'entrats.
2: I passat demà venen.
0: Ah, mira. 3 o 4 pits per setmana. Mira, molt bé.
2: Ja, dic, però si teniu puesto per allà, diu, però aquí és diferent. Diu, molt diferent.
0: Ho diu, menges o dia que han de reservar en setmanes d'antelació?
2: Correcte.
0: Passar el dia a la platja, o de matí a la platja, nedar...
2: 15 dies antes.
0: 15 dies antes.
2: Perquè és impossible després vinar aquí. Uh-huh. Ja sempre teníem un parell de toletetes que guardàvem per la gent de per aquí i el faig posar allà on sigui.
0: Sí.
2: Però, bueno, ja és més complicat.
0: Clar, les reserves o les fan aquí? T'han de telefonar directament?
2: Bueno, no, ho fan directament per ordenador. Tenim una aplicació, la fan directament per ordenador.
0: Ara ja, això
2: ja
0: està
2: no
0: molt de moda.
2: Ja se posen tot.
0: Ho va explicar també en Jaume de la Parra, que ara també les reserves les fa un programa.
2: Exacte. I ja t'olvides del telèfon.
0: Però bueno, reservar un poquet. Bueno,
2: claro,
0: no? Ell també m'ho va dir, això, que se'n reservava un poquet per...
2: I en fixos te telefonen directament.
0: Clar. Clar. Clar, t'acosta, haver de dir, estable.
2: Exacte, per això t'he dit, sempre li fan una miqueta de puesto, un miqueta client fixos.
0: Feis festes, jo he vengut aquí unes noces, no sé si em feieu ja de festes.
3: No,
0: això també ha estat una cosa nova.
3: No, perquè no m'ho dediqueu a això, m'ho dediqueu més a la gent per aquí i coses, però festes no, perquè havies de tenir mans per fer una festa, com per si no tenies també tant de puesto, que ara té més puesto.
0: Clar, la terrassa és més gran.
3: I la cuina també estava un poc més limitada. Teníem un extractor, la predina tenia un extractor com d'una terra particular, i quan tornava a ser dins allà hi havia un fumer, i ja se n'allava de fum. Però bueno, són coses que...
0: Són coses, no?
3: Són coses que passaven altres.
0: Miquel, conta-mos un poc ara que heu fet, feis noces, feis festes, feis aniversaris...
2: Feis noces, feis aniversaris, feis festes privades també...
0: Tengo famosos per aquí.
2: Tengo famosos també.
0: Se pot dir que hi ha vengut per aquí.
2: Bueno, va venir la cosina del rei, la Simoneta també, no mare que és un tio de Venezuela que té molta gent coneguda, doncs van venir dos anglesos famosos també,

0: In altres tenim aquest caràcter que no l'han molestat.
1: Però en tenia la dona d'en Rafa.
0: De qui?
1: Tu tenies,
0: d'en Rafa Nadal, una xisca.
1: Venint a dinar aquí, tota la pandilla venint a dinar aquí.
0: Ah, mira.
1: Llavors jo va tenir un ministre d'Inglaterra.
0: També?
1: A dinar no, a sopar.
0: I vos feis fotos amb ells?
1: No, jo tinc un llibre, si el vol que el te mostri.
0: Ara esperem els amors, de dedicatoris.
1: Dedicatoris, exacte.
0: Què te diuen en aquest llibre?
1: Bueno, que estan molt contents d'haver vingut aquí a menjar, que tenen una vista i un panorama molt guapo, que és molt mal d'oblidar. O sigui, que quan venen a Mallorca, o se'n van, bueno, a Mallorca és molt gran i té molt de puesto, molt guapo. Però quan venen un puesto que els agrada, tornen.
0: Tornen, això és el millor. Si repeteixen és per qualque cosa,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte.
0: Uh-huh. I els clients repeteixen.
2: Sí, jo tinc bastant de clients que repeteixen, però molt, però bastant.
0: I com és ara aquest entorn? Perquè abans m'has contat que aquí viu d'Urais, quatre veïnats... Com és ara això?
1: Bueno, ara aquí hi ha tres apartaments...
0: Que s'allaguen.
1: Sí, que s'allaguen, que és d'en Mateu, fill d'en Pedro de la Cortera. Exacte. I altres, en Pedro de la Cortera vivia aquí dalt. Passava l'hivern i l'estiu passava allà.
0: Clar, també era un veïnat, exacte, tota exacte. La vida.
1: La Pradina, la seva, estaven aquí baix i se sabem a un balancí en aquesta columna i estaven tot el dia segon allà en balancí, allà mirant. Això encara no s'oblida. Però, bueno, era molt diferent.
0: Era molt diferent, però encara qualcú de tota la vida queda per aquí, no, Miquel?
2: Sí, encara queda gent de per aquí. Mm-hmm. Mateu encara ve molt, per això ens ho tenia alquilat. Per tot bé, Mateu. Després,
0: en Ramon Durai també.
2: En Ramon Durai viu aquí quasi tot l'any també. En Lluís també està per aquí.
0: En Lluís d'Uniu.
2: D'Uniu. Bé, mos han quedat quatre ratotes per aquí d'aquests, de mala mort. Però bueno, sobrevivim aquí, no? És el més guapo que reconec.
0: Clar que sí. Bé, jo no sé si ton pare, en Toni, té qualque anècdota, qualque cosa que no mos hagi contat. Després dirà, ai, no t'he dit això?
1: Bueno, anècdotes... Anècdotes n'hi ha hagut moltes, però ara jo no sé en aquest moment quina anècdota puc dir. Jo estava allà a la Molins. O sigui, el meu sogre estava aquí a la platja i jo estava allà
0: a la Molins. A la platja de Cala Molins.
1: I fue un xerrer de Belomars. No sé si tu ho has vist. O per les festes de Sant Vicent fue un xerrer de Belomars. I, bueno, fue un cotxe sardinal a les platges... Fèiem coses diferents, comprens? Però...
0: Què enyora més d'aquella època?
1: Jo enyora molt els clients que hi havia. Mm-hmm. Perquè era un client molt... O sigui, molt...
0: Propers.
1: Propers i simpàtics. També n'hi ha ara, comprens? Però ara ha canviat la clientela, ha canviat. Antes... Bueno, jo venint aquí a Inglaterra, aquí un matrimoni anglès de l'hotel Niu, i llavors, després de sopar, se fotien aquí a veure jo de tia Maria i feien l'una o l'una i mitja. I llavors s'anava a l'hotel Niu i se treia les sabates per no fer renou. Perquè la Teresa ja no volia que fessin renou. La Teresa, a les 12, apallava lluny de la terrassa perquè la gent estigués tranquil·la.
0: Havien de dormir i descansar, no?
1: Exacte. I aquest client s'anava de sabates.
0: Entraven sense sabates.
1: Són anècdotes de geta.
0: Ara que deieu això, me'n record en Rafael Viví, que va ser molt d'any col·laborador de la ràdio, no fa tant que mos va deixar, en Rafael Cortés. Mos contava sempre anècdotes que venia a fer feina aquí, que venia en bicicleta, i el mos contava també un poc les històries de piquedors i de les turistes i d'això, i de com venia i se colava per la teulada. És que ara m'he volgut fer un recordatori en Rafael.
1: No,
0: també.
1: A part ell, a l'hotel Mayol, hi havia una discoteca allà, que li deia la cova.
0: Sí?
1: Sí. I el pitjador, el pitjador m'ho anava. Venia al matí, jo festejava aquí, quan això, la meva dona m'anava
0: a la discoteca. Ai.
1: D'un meol. I ja estàvem allà, però tampoc no feien cap cosa mal feta.
0: No feia res. No. Aquesta arribada també de les turistes. Molt bé, i ha estat un gust que va al programa amb aquest

0: Aquesta conversa fent memòria i un poquet de nostàlgia, fins i tot vos heu emocionat un poc, jo, recordant. I nosaltres hem de donar les gràcies. Bé, Ferran, que t'has posat un micro i m'agrada molt que t'haguis posat un micro davant perquè no t'han sentit i sense tu no haguéssim fet programa. Sempre ho deim, m'ho anem a fora i en Ferran ha muntat aquí una quantitat de cables i aparatos i ara veuràs, ara mos queda replegar.
1: Ara replegarem en un moment,
0: però... Que bé, no?, que en Miquel i en Toni mos hagin cedit aquest espai i poder fer programa des d'aquest racó.
1: Estar aquí ha estat com un regal. I jo m'he posat el micro perquè hi havia dues coses que volia dir abans de que despedisques, que estem ja arribant al final. Volia dir que tots els pollens saben que ara mateix en el Museu de Pollens a l'Iglesia
0: d'Esclaustre
1: hi ha una exposició allà on poden veure... tant de punt de vista com s'han pintat durant la història del cavall Bernat, i una de les instal·lacions que hi ha, una d'elles, és el cavall Bernat en directe, és a dir, poden veure el cavall Bernat des del punt de vista de molts d'artistes, però també poden veure el cavall Bernat realment en directe el que està passant en aquell moment. I això també és gràcies a en Miquel, que ens ha deixat un trosset de casa seva per instal·lar una càmera.
0: Si jo no veig des d'aquí ara la càmera.
1: Perquè tots els que visiten aquesta exposició tinguin aquesta perspectiva també, i això ho volia agrair.
0: I per tant, si no podem venir aquí cada dia, entrem en un museu, veiem aquesta imatge, que és aquesta en directe també, no és que estigui gravada.
1: No, és ara mateix.
0: Sí. Mira, idò, quines tecnologies, quines coses, no?
1: I també res, volia dir, el darrer punt abans de despedir és que avui, no sé si te'n recordes, que és dia 26 de maig, i no,
0: sí,
1: el dia
0: ho pensava
1: 26
0: quan
1: de maig
0: vàrem
1: inaugurar uns estudis
0: que són actuals. Estic intentant pensar quan d'any fa exactament.
1: Això ja no t'ho puc dir.
0: I això no m'he recordat. 26 de maig, 26.05,
1: però
0: inaugurar
1: uns
0: nous estudis de Ràdio Pollença.
1: Exacte.
0: Que no és que se va començar Ràdio Pollença.
1: No.
0: Us estudis actuals, en un passeig ja un Mautonell.
1: Exacte.
0: I vàrem començar a emetre un 26 de maig, però ara no es recorda quant d'any fa, perquè passa tan ràpid.
1: Jo tampoc, però
0: ho pensava quan venia.
1: Segur que en fa un o un i mig com a mínim.
0: Sí, com a
1: mínim. Bé, gràcies, ja està, d'haver volia dir.
0: Bé, Ferran, moltes gràcies a en Jaume i en Bruno també. En Jaume ha estat una estona per aquí, en Bruno ha estat en els estudis de Pollença també. Gràcies per haver fet possible aquest programa com d'any des d'un lloc privilegiat, davant de la mà. El cavall Bernat mos ha vigilat tot un dematí. Han passat veïnats, el delegat de Sant Vicenç, han començat fent bastantes reivindicacions, han parlat amb hotelers, amb empresaris, i han volgut acabar de la millor manera, perquè som en un cavall Bernat. Antoni Cerdà, que va fundar a Cala Barques, un restaurant a Cala Barques, mos ha contat històries d'aquí, d'abans, i el seu fill, Miquel, moltíssimes gràcies per haver-nos muntat aquest estudi, que heu fet tan bé que voldrem tornar,
2: Aquí estarem.
0: Ho hem dit, avui és el primer programa i no haurem de fer més.
2: Si ve de nou, estarem.
0: Vinga, idò. Moltes gràcies. I jo per acabar m'agradaria que amb una frase, no sé si podríeu dir, si ara qualcú jove que mos escolta, què li diria, com era Sant Vicenç?
2: Bueno, jo, la gent jove... sempre l'he estirat molt venir a Nadal a la Cala Sant Vicenç.
0: Més que no mollo en de dia.
2: Exacte. Perquè per la patrona sempre les platges estaven de bon
0: moment. Després de l'alborada estava molt de moda venir aquí.
2: Exacte. I ara ja no venen tant, problemes de conduir, perquè això... Però, bueno, això és el que ha passat.
0: I de salut.
2: Salut i molt d'anys.
0: I molt d'anys, sí. Hem arribat a la 1:03, mos hem passat de 3 minuts, però ho sabíem, que ara que fos de poc ja mos passaríem. Moltíssimes gràcies, fins aquí aquest programa des de Cala Sant Vicenç. Farem una aturada, ja sabeu que a partir de les 5 reprenen la programació amb un petit plaer de Ràdio Pollença. Que acabeu de passar un feliç dimarts. Adeu.
2: Adeu.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

that's fine.

0: Bon dia. La segona sessió del debat d'estat de la ciutat a l'Ajuntament de Palma ha acabat fa d'haver-se una hora amb el 57,7% de les propostes dels grups aprovades. S'han votat 40 propostes en matèria d'economia, serveis a la ciutadania, urbanisme i medi ambient i infraestructures. Això mentre el Parlament, Vox i PP han aprovat la llei de projectes estratègics després de setmanes d'una tramitació parlamentària polèmica que inclou els acords entre els dos partits de la dreta que van permetre els pressupostos de 2025, més durant la norma al Tribunal Constitucional.
1: Els ecosobiranistes denuncien tant la manera com s'ha procedit, creuen que s'han vulnerat els seus drets com a parlamentaris i també en denuncien el contingut que consideren una cessió total del govern a Vox. Els populars han defensat que la norma servirà per agilitzar tràmits administratius, facilitar l'accés a l'habitatge

0: habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració. És Lluís Apesteguia, de Més, i el vicepresident de govern, Antoni Costa.
1: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
2: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
3: I més qüestions de la jornada, perquè els tres homes d'entre 31 i 41 anys detinguts a Sant Josep de Sa Talaia per violació de domicili han passat avui a disposició judicial a Eivissa. Un d'ells també està acusat d'un delicte de tràfic de drogues.
0: Els fets es van desencadenar quan el resident legítim de l'habitatge se'l va trobar ocupat. Quatre cupes el van colpejar i el van agafar del coll abans de fer-lo fora quan hi va intentar accedir. La Guàrdia Civil i la policia local van iniciar una investigació que va culminar diumenge ja passat amb la detenció de tres dels quatre ocupants. Entre les pertinències d'un dels detinguts es van trobar 450 grams de metamfetamina separada en 11 pots. Al domicili també hi havia un menor de 30 anys que va ser entregat a la seva mare.
3: I encara a l'illa, l'Ajuntament d'Eivissa dona dos dies per treure les caravanes de sa joveria.
0: L'equip de govern ha explicat que s'estan retirant vehicles abandonats i que la veintena de caravanes habitades on també s'han penjat l'avís tenen 48 hores per partir. Els afectats al·leguen indefensió perquè no es diu quina norma concreta s'està violant i parla de vehicles quan es tracta de les seves cases. Escoltam un dels seus afectats.
4: Tienes que avisarnos nosotros y darnos unos dos meses para salir de aquí, no por la noche y la mañana. Y todo esto, no me preocupo por nada todavía. Aquí tiene que haber un aviso del juez, algo para saberlo. Pero no poner en papel por ponerlo, ¿no? Tienes que estar calentando el motor de esta manera, porque como es furgoneta van a pensar que está agotada, ¿sabes? Pues no, tiene seguro, tiene todo.
3: I investigadors del grup Gravity de la UIB han participat en la publicació d'un nou catàleg d'observació d'ones gravitacionals que recull nous rècords en la precisió d'aquesta disciplina.
0: És l'anàlisi de 161 ones gravitacionals detectades per la col·laboració científica internacional LIGO Virgo CAGRA entre abril de 2024 i gener de 2025, entre les quals hi ha algunes de les observacions més precises assolides fins al moment.
3: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: El Brisas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brisas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
2: Som Jumbilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
3: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana a l'agenda de Ràdio Pollença.
2: Molt bones tardes, oients. Nosaltres tornem des dels estudis. Ara sí, avui de matí hem tingut una programació un poc diferent. Ens hem mogut a la Cala Sant Vicenç. Bé, en Joana i en Jaume han estat per allà, han fet un especial amb veïns, empreses, regidor i de més, però ara tornem a ser en nostres estudis de Pollença, tornem a ser a casa i avui cap vespre tenim bastantes coses preparades per vosaltres. A les 5 i mitja dimarts, com ja sabeu, tenim la secció d'esport local i tindrem un club de patinatge. Avui ens parlaran un poquet sobre en quin punt estan, quines competicions tenen, com han anat aquestes passades i d'altres. Seguidament, a les 6 i 5 tindrem en Pep Paperrí parlarà sobre aquest curtmetratge i el llibre L'últim dia de maig, Els altres herois, aquesta mirada des de la seva perspectiva el 31 de maig de 1550, el dia que els corsaris varen arribar a Pollença, no? I d'ho faran aquesta presentació divendres 29 i 17:30, però avui en parlaran aquí a la ràdio. Ja varen venir quan estaven gravant, quan varen començar a preparar tota aquesta idea, i avui ens contaran com ha anat, ja està tot acabat. I seguidament a les 7 per acabar tindrem en Upiperos, serà el penúltim programa, si no vaig malament, i avui no crec que estiguin molt feliços, ja que Mallorca, com tots sabeu, descendrà a segona la propera temporada, i a menys que mos conten avui serà un programa desolador, però bé, els atendrem aquí a les 7. Així que si vos pareix, nosaltres seguim a la nostra programació i anem a fer un repàs a l'agenda d'activitats lúdiques i culturals d'aquesta setmana.
4: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

Molt bé, doncs anem per feina, anem a parlar sobre música, sobre inscripcions que podeu fer, per exemple. Bé, recordar-vos abans de res que aquest dijous a les 6 hi ha ple, podeu assistir a públic a la sala de ple de l'Ajuntament, seguir en directe a radiopollensa.net, al 107.9 de l'FM o en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Ara sí, 7 i 8 de juliol, Pollensa Rock, podeu comprar ja les entrades a codetickets.com. També teniu Festival de Pollensa, que s'està duent a terme. Podeu comprar les entrades a la pàgina web del festival, Festival de Pollensa, a l'oficina en un claustre du convent. També Esos Cuenos Rock ja té a la banda les entrades per a concerts que es faran a Can Escarrinxo dia 6 de juny a la seva pàgina web esoscuernosrock.com. També per la cursa marinera, serà dia 11 de juliol, podeu comprar les entrades elitechip.net. I continuen les visites guiades a Pollensa Cultural els dies 29 de maig, 5 i 12 de juny. El punt de trobada serà l'oficina de turisme de Pollensa a les 10. Per participar heu de fer inscripció amb un mínim de 48 hores d'antelació a les mateixes oficines. Molt bé, ara parlant d'entitats, el Club Rotari Pollensa té a la banda també les entrades per a l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines, de Rubén García. Segur que l'haureu vist per xarxes qualque pic. Es farà en un claustre de Sant Domingo, dia 30 de juliol. El preu de l'entrada anticipada és de 15 euros, si la compreu abans de dia 30 de juny, i ho podeu fer a Can Quadrada, Pollensa i Electrònica Reus, en Humoll. Ocell Joan Mas també celebra el seu 50 aniversari. Això serà divendres 5 de juny. Faran una festa amb actuacions de Cucorba i After Sun, faran parlaments i un sopar d'arròs brut, postres i beguda. Tiquet de sopar ja es venen, 13 euros per adults i 9 per infants a la mateixa conselleria i secretaria de Joan Mas, amb horari lectiu de 8:30 a 1:30, i cos oberts. Fan sopar solidari dia 30 de maig d'aquest mes a les 8:30 en un pati dels Sagrats Cos. 13 euros tot aquest sopar i ho podeu comprar allà mateix o a Can Quadrada. Ara sí, anem en temes d'agenda. Dia per dia, avui dimarts hi ha una xerrada preventiva per a famílies, la situació actual de les pantalles i l'accés a la pornografia. En Sandra Sedano, professora de la UIP, llicenciada en psicopedagogia, experta universitària en gestió de programes per a la joventut, investigadora i divulgadora. A les 6:30, avui a la CIC Costa i Llobera, és organitzada per l'AFA del mateix centre educatiu i és oberta a tothom. També dijous, Cineclub en un Club Pollensa, la projecció de la pel·lícula Resurrección va guanyar el Premi Especial del Jurat de Canes de l'any passat, a les 8:30, 4 euros per socis, 6 per no socis. Divendres també a Pollensa se sentirà La Balanguera, l'obra cultural balear organitza juntament de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, una cantada simultània a tota Mallorca, i conviden a cantar-la plegats, guiarant el cor de Pollensa i la banda de música, l'Escalonada del Calvari, a les 8, això aquest divendres. També el mateix divendres hi haurà un concert solidari a càrrec del cor de Can Gregorià de Pollensa en taquilla inversa benefici d'Alfama, a l'església de Sant Jordi, a les 8:30. I divendres 29 i dissabte 30, com bé vos han comentat i escoltareu, a les 6 en Pep Paperri parlar sobre aquest curtmetratge i el llibre L'últim dia de maig, Els altres herois, una mirada a la memòria del 31 de maig de 1550. A les 8:30 la Fundació Roger Villalonga, i podeu confirmar la vostra assistència escanejant el QR que trobareu les seves xarxes o reservar la invitació a l'enllaç que trobareu també a la nostra pàgina web. I més coses, diumenge hi haurà una vermuta literària a la presentació del llibre Four Hands, o Quatre Mans, d'Antoni Rodríguez, presentat per Alicia Gómez, a les 12 a la biblioteca de Can Llobera. I també es faran actes per aquest 31 de maig, trobada de càrrecs de moros acompanyat de la tropa de cornetes i tambors del Soldà. Això serà diumenge 31 de maig a les 9:50. Se farà un recorregut per carrers amb draguts, joc tinents i abanderats acompanyats per la tropa del Soldà. Du carrer Major a la plaça de l'Almoina. A les 8 se farà un via fora a la parròquia de Pollensa, anomenat Ni el foc ni la por poguen doblegar la voluntat del poble. I a les 8:30 se llegirà el manifest 31 de maig de 1550 a la plaça de l'Almoina pel grup de teatre Amics del 31 de maig. També exposicions, vos recordam, en un convent de Sant Domingo, la del cavall Bernal, la muntanya màgica, fins dia 14 de juny, i a Can Llobera, el que ens empodera, a càrrec de Camila da Silva. Molt bé, nosaltres ara fem una petita pausa i vos recordam, a les 8:30 parlarem amb un club de patinatge de Pollensa.

Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Som Jombilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
1: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Bé, molt bones, oients. Nosaltres, com vos havíem dit abans, com cada dimarts a les 5 i mitja tenim esport local i tornem a tenir a nosaltres en un club de patinatge de Pollença. Ho darrer pic varen tenir només grans, que mos parlaven un poc de les competicions, també que se n'havien anat de viatge a una competició internacional, però avui hem de presentar uns altres atlots, són un poc més petitons, i per això també han vengut uns dels seus profes, han vengut en Miquel Àngel i en Àngel, que mos els presentaran. Molt bones.
1: Hola, Bruno, com
0: avui
1: estàs?
0: Avui no vens en un pipero, però...
1: No puc venir.
0: No te pots resistir.
1: Però no he pogut estar un dimarts sense venir.
0: Molt bé. Idò, aquests atlotets que duis, qui són, amem?
1: Bueno, mira, també ha hagut en Àngel, en Joig, és un altre
0: monitor. Sí, el lotet no.
1: És un lotet, jovenet.
2: Més el banco, no.
1: Més el banco.
2: Tinc barba, però bueno.
1: Exacte. Que també és monitor del club i també és entrenador de la part de la secció de rapes. Ja és un crac d'aquest tema. Que m'ho anava a ensenyar, perquè jo n'he d'aprendre també en guany, o sigui, ja m'ho diràs. I després, com a alumnes o participants, hem hagut en nosaltres, tenim en Aleix. Hola, Aleix.
3: Hola.
1: Tenim en Antònia.
4: Hola.
1: Tenim a Núria.
5: Hola.
1: Na Helena.
6: Hola.
1: Na Júlia.
7: Hola.
1: I una que no la coneixeu, que és na Laia.
8: Hola.
2: Que a mi no me sona de res.
1: Ningú la coneix una mica. No.
0: Tampoc ha vengut a la ràdio mai. I de bé, amem, conteu-mos ara aquests atlots que entrenen, estan especialitzats, perquè els més grans van venir, com que estan un poc més especialitzats, però ells són més, estan aprenent un poc en general tot, m'imagino.
1: Bueno, tenim un poc de mescla avui, perquè també tant na Laia com na Helena com na Núria van competir en la mateixa categoria, i na Aleix, na Antònia i na Júlia eren de l'altra, i també era un poquet parlar de que fa 15 dies varen fer l'autonòmic de les Illes Balears, organitzat aquí a Pollença per un club de Pollença Freestyle, que mos deim, i era per xerrar un poquet d'aquest camp, era com va anar, la primera viatge ho fèiem, varen venir clubs d'Eivissa i de Palma, i compta-vos un poquet de mem que vàrem trobar i que la gent ho sàpiga també.
0: Després en parlarem d'això, en el final, però bé, estàveu en un molt bon moment, estàveu fent moltes competicions, no? Moltíssima gent interessada en un patinatge, i com és la situació ara del club? Clar, perquè més grans van parlar, van un poc més per la seva compte, no? Estan a la Marina, però com és la situació de més joves?
2: Bueno, ara realment sí que tenim muchos jóvenes que empiezan a competir. Al final, la competición que hacen los jóvenes es exactamente la misma que hacen los mayores. O sea, no hay una gran diferencia. O sea, hacen clásicas, hacen, bueno, las mismas modalidades. Por tanto, lo que es la competición en sí es lo mismo. Es verdad que es el principio, cuando empiezan, hacen cosas más fáciles, como es normal. Pero bueno, lo que es el ambiente de la competición es el mismo. Y bueno, la competición que hemos hecho, que se ha sido el autonómico, que era la primera vez que se hace, y hemos tenido la suerte de que lo hemos podido hacer aquí en Pollença, y hemos tenido muy buenos resultados. La verdad es que nuestros alumnos han trabajado muy bien, se lo han tomado muy en serio, y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados.
1: Sí, sí. ¿No? No había amenazas,
2: no
1: había amenazas.
0: Tenía controlado todo, ¿no?
1: Bueno, ho han entrenat molt. La copa que varen fer fa un mes i mig, més o manco.
2: Que era més o manco, al final era
1: més o manco el mateix, però com que ha servit un pot d'entreno serio per fer ara lo serio. Ja és algo a nivell federatiu i resultats oficials.
0: Molt bé, i després en parlarem sobre això, però abans de res, heu dit que fan diferents modalitats, no? Que estan més o menys especialitzats, i m'agradaria que compteu un per on. Mira, Laia, per exemple, pots començar tu, quina modalitat fas tu?
8: Jo faig battle i clàssic.
0: Battle i clàssic, i explica-m'ho, què consisteix cadascú.
8: Battle consisteix en que tens 30 segons per fer els teus millors trucs a les diferents files, que hi ha la de 50, que és la que entre con i con hi ha menys distància, la de 80, que és la que està entremig, entre con i con, i la de 120, que és la que hi ha la major distància. I en 30 segons has de passar per les files fent trucs.
0: Molt bé, i per exemple, Júlia, tu quina modalitat fas, també?
5: Jo faig battle, clàssic i speed.
0: Molt bé, i speed no ho va explicar, la que era, no?
5: És que... tu te fan una presa de temps i tu surts, i si, per exemple, toques un cono, te
0: penalitzen.
5: Te penalitzen. Després, si toques més de 4 conos, t'es nulo i tens una altra oportunitat per fer-lo.
1: Realment és una fila de 20 conos a 80 de distància cada un d'ells i els has de fer tots amb un peu.
2: Pasando haciendo ese.
1: Sí,
2: no por la izquierda, no por la derecha.
0: Amb un peu.
1: Un peu has d'esquivar tots els conos, sí. El que diu un àngel, esquerra dreta, has de passar per tots, entremig de dos conos, com diu ella, amb una presa de temps primer, i després pots fer eliminatoris. Un KO de dos participants, i a menys arriba abans i té menys penalitzacions, com deia.
0: I com ho feis això, Juli? Ho fas amb una roda, ho fas amb un peu, com? Perquè això ho podeu complicar el que vulgueu, m'imagino després, no?
2: Bueno.
5: Ho faig amb un peu, amb un pàtin només.
0: Amb un pàtin, molt bé, molt bé. Mira, Elena, també, tu quina modalitat fas? Conta-mos.
5: Jo faig clàssic, battle, speed i ja està.
0: I ja està.
2: Ja n'hi ha, eh?
0: És a dir, que mesclau un parell. I de rapes, qui fa de rapes aquí? Conta-mos, com te deies tu? Aleix, com és això de rapes?
5: Quan aprens és més fàcil, però quan tu comences costa un poc.
0: Sí, però en què consisteix?
5: Hi ha una lona i hi ha conos a devora la lona i has de fer... lo que toca fent tu mateix de rap, eh? I si fas si no fas la distància que toca, és nulo.
0: Molt bé, i na Núria també, quina modalitat fas? Que crec que les mamàs, si m'ho estan escoltant, li poden donar un tassonet d'aigua que està tosint un poquet. Conta-mos, quina modalitat fas, Núria?
3: Faig roller cross, speed, clàssic i battle.
0: Molt bé. I, és a dir, més o menys feis les mateixes, no?
3: Sí.
0: I en Antònia, que és la que mos faltava, quina modalitat fas també?
4: Faig clàssic, battle i speed.
0: I speed. I entrenau totes juntes a la mateixa classe, sí? I per això m'imagino que estàs especialitzada, no? A vos agrada lo mateix. I després, Aleix, tu només fas de ràpid o també saps
5: no,
0: un poquet d'això?
5: No, jo faig de ràpid, salto, battle, clàssic, speed...
6: Tot.
5: I roller.
0: No te'n falta cap, no?
1: Pot dir que fa tot.
6: Sí, se pot dir que fa tot.
1: Sí. N'hi ha cinc, doncs fa totes.
0: Molt bé. Anem a fer-vos un parell de preguntes perquè mos conteu un poc com és el vostre dia a dia, com vos preparau. I, per exemple, Júlia, conta-mos com vos preparau, com entrenau, com vos preparau per una competició.
5: Entrenant dies abans, després també tenim una llibreta per apuntar el que hem de practicar, el que hem de fer i per el dia de la competició sobre el que hem de fer. Després també feim classes a la setmana i després també podem fer classes extres que la Marina ens convida.
0: Molt bé, i què és el que més practicau en l'entrenament?
5: El que practicam més...
0: Què és el que vos dona més canya amb Miquel Àngel?
1: Pot dir el que he vist abans?
5: És un rèquil.
1: Veiem com consisteix un rèquil, perquè la gent ho sap, ja.
5: Sí. Es consisteix en que fas dos conos cap endavant i després us altres dos conos cap enrere.
1: Tot això amb un peu, sense
5: sí.
1: Poder.
0: És a dir, has de fer volta només amb un peu i complicat.
5: I has
0: de
5: marejar tota la fila.
0: Molt bé, molt bé. I aquestes classes que vos convida a Marina és amb vos grans?
5: Sí.
0: Perquè també vos ensenya molt, no? Els grans vos estan un poc damunt i tal.
2: Bueno, jo crec que són més la referència, quizás.
1: Sí. Sí. En el final els poses sí. Tots per més o manco nivell, però és veritat que els grans que han d'anar a Espanya, han anat a copes internacionals i això, sí. Pues aquests són la referència, com diu un àngel. I en el final... També el més important és que aprenen un dels altres.
0: Exacte.
1: Vull dir, a nivell de grup, que el grup sigui més o menys cohesionat, s'adullin bé, i un per l'altre també s'animen i s'ajuden.
0: Molt bé. Aleix, també tu que fas moltes coses, com ho gestiones tot això? Tens nervis perquè has de competir en molta modalitat, tu també te poses nerviós abans de competir, què fas? Tens qualque ritual que te posa nerviós?
5: Només quan tu vols provar pues ho fas i després t'ho passes superbé i ho peus t'ho tornar a demanar i jo no tinc nervis antes de competir.
0: Tu vas tranquil, no? Hombre, en aquest esport que has de tenir equilibri si te tremoles un poquet
6: deseando competir.
0: Nelis té moltes ganes, no? Però sí, clar, és això, en aquest esport que has de tenir equilibri no pot tremolar, no? Si tremoles un poquet ja se te'n va. Bueno, molt bé.
2: Yo creo que al final es un poco el trabajo que hacen cuando ya lo tienen bastante preparado, lo han practicado mucho, todo resulta más fácil y los nervios esos, vale, tienen nervios de la competición que tienen que estar, un poco, ¿no?, de la tensión de quererlo hacer bien, pero tú ya tienes el trabajo hecho. Y eso es algo que hemos visto, por ejemplo, de la competición que hicimos un poco, que era lo mismo, pero más a nivel local, a lo que ha sido el autonómico, en ese pequeño espacio de tiempo ha habido un gran avance, porque se ha trabajado mucho el tener todo bastante más claro, trabajarlo más. Ellos se han animado mucho a trabajarlo mucho, porque al fin y al cabo son ellos. Por mucho que nosotros queramos hacer, les podemos ayudar, hacerle un camino de lo que tienen que hacer, pero son ellos los que lo practican. Y la verdad es que han tenido mucho interés. Y ahí están las horas estas que convidaba, por ejemplo, María. Esto es simplemente que ellos entrenan y entonces le dicen que si quieren pueden venir a entrenar, ¿no? Ya no es una clase en sí, sino es entrenar lo que ya tienen preparado. Y venían, o sea, no bastaban las horas. Por tanto, había un gran interés realmente, y por eso en lo que era autonómico se ha visto una gran diferencia.
1: Una de les coses que xerràvem amb una de les entrenadores d'Eivissa és que li va cridar l'atenció tot el plantell que tenia. Un grup petit, un grup de benjamins, tots els que van competir eren 12 o 13 cada ballada. Era el grup més... i tots eren d'aquí, o sigui, no m'ha venit de Palma, no m'ha venit d'Eivissa, i una de les coses que em deia durant la competició és que quina base més bona que teniu per seguir creixent.
0: Sou tres profes, ara mateix.
2: No, són més.
1: Són més, en Àngel...
0: Els que heu vengut aquí sou tres.
1: Na Maria, sí, exacte.
0: Sou tu, en Àngel...
1: En Marina, evidentment, Marina, falta en Eduard. Eduard no ha vengut ja ballada per mi.
2: Naina, no sé si...
1: Naina mos ajuda també a los més petitets.
2: I luego de los mayores... que ya también empiezan, que
0: son profes también,
2: dan algunas clases también, ¿no? Sí, que es Nanoa,
1: en Ariane y en Albert,
2: que son los que compiten a nivel ya nacional.
0: Sí, bueno. Que en Albert que fue que esta molita que votaba, ¿no? Pero
2: es
0: que
2: sí, Albert es el más Santín Banquí.
1: Sí, Albert la semana pasada no va poder competir porque era Polònia. Era Varsovia, una competició, per tant, es que amb aquesta modalitat ara mateix està molt enfollat.
2: Sí.
0: I a vosaltres el lot l'heu vist patinant, Albert?
7: Sí.
0: Vos agrada?
7: Sí.
0: No vos fa por?
7: No,
1: te lleves enmig.
0: Sí,
1: te lleves enmig.
0: Vos llevau, no?
1: Divendres vàrem fer una petita competició als adults, així sí, entre nosaltres, i mos va donar 20 metres d'avantatge.
2: Sí,
1: de fer una volta a la pista.
2: I Miquel i jo nos encargàvamos de pararle.
1: Sí.
2: I incluso l'agarrava i al final ganó.
1: I al final va guanyar igualment. És imparable.
0: I qualcú li agradaria fer el que fa en Albert? A qualcun de vosaltres?
1: Segur que no, Laia.
0: La Laia diu que no.
7: No.
0: S'ha de votar massa.
2: Bueno, de rapes
0: a saber. Aleix, tu? T'agradaria fer aquestes coses?
7: Sí.
0: Sí?
1: No té por. Entrenen en secret i tot.
0: No té gent de por. I demà, més coses, per exemple. Lena, com vos sentiu mentre estàu competint, per exemple, en aquesta passada competició? Què penses abans de trucs d'estar? T'intentes concentrar? Ja ho fas tot sol perquè, com diuen, no tens profe, no preparats? Com ho fas?
7: Jo quan surto a fer el que he de fer, jo sempre m'ho pas bé. Perquè, no sé si era... No, Marina, me va dir que si tu t'ho passes bé, la gent que se mira, que te mira també s'ho passa bé. I jo quan surt, com que ja ho tinc molt preparat, jo faig el que m'he preparat i ja està.
0: I si és normalment, ho torna a intentar un altre dia, no?
7: Sí.
0: O si se pot en un mateix moment. I dono vosaltres anau i seguiu un poc el que heu après i vos ho passau bé, el que diu, no?
7: Sí.
0: És a dir, no hi ha nervis. Ho teniu tot assajat, ni un poquet.
7: Bueno, un poquet.
2: Un poquet sí, no?
0: Un poquet sí. Molt bé. També, Laia, per exemple, tu tens qualque estratègia, teniu qualque truc, estrella, pensau quin moviment fareu, com això ho teniu organitzat, com ho fes? Que jo no en sé d'això.
9: Jo abans de sortir, sempre dic, Miquel, jo he de fer tal, tal, tal, tal. I em diu, sí, ho has de fer. I quan surt, després quan li dic, Miquel, ho he validat tot. I diu, sí, tranquil, ho has validat tot.
1: Jo no sé qui passa més nervis a ballades, si ells en altres. Sí, el que és en un clàssic, que ella t'ho explicarà, és veritat que és una rutina que ja està molt entrenada.
7: Sí.
1: Per tant, és mal de fer improvisar si una cosa no te surt. Ho pots intentar, però és mal de fer perquè te desquadra el rest d'exercicis. Sí. Ara, en l'Aia, si vols explicar que la battle és un poc més senzill, sí, perquè hi ha un tema de famílies d'exercicis.
8: Sí. A la battle has de tenir totes les famílies, lo que, per exemple, nosaltres vàrem fer en aquesta semifinal i final. Quan vàrem fer la semifinal havies de tenir sí o sí elàstics, voltes, saltos i lineals.
1: I acotats.
8: I acotats, això. Ara, tu, si, per exemple, a la primera ronda no te sortia un acotat, a la segona ronda podies fer un acotat i ja seguir el que has de fer. Ara, en un clàssic, t'has de coordinar la música i, clar, no va tan bé fer això.
0: A lo millor, és una coreografia, no?
1: Sí.
8: A lo millor, si tens un truc més baix que el pot canviar per aquell que és més alt, a lo millor sí que se pot fer, però és un poc complicat.
1: Sí, doncs una mateixa família.
2: Sí, no, pero que al final eso lo tienes que tener entrenado también. O sea, improvisar en un clásico es muy difícil. Porque tienes una música que dura un tiempo, se supone que tú ya tienes organizado los trucos que vas a hacer, que para validarlo, pues si es lineal son cuatro conos, si son vueltas, tres vueltas, o sea, no es fácil. Querer improvisar, pues es como que, bueno, ¿dónde, ¿y dónde improviso? ¿En la de conos de 80, en la de 50? O sea,
0: claro.
1: Todo es col·legi, el resto. Molt difícil.
2: Molt difícil.
0: I la millor battle, com dèieu, sí que se pot improvisar un poc més.
2: Sí,
0: no?
2: Battle, sí.
1: A més estratègic. També te pot fitxar los altres i pot dir, mira, pues intent pujar un nivell i m'arrisc, o al contrari, jo rebaixo un poc un nivell i vaig a assegurar.
2: De hecho, cuando pasas a final, te dan a elegir los que han quedado mejor puntuación, eligen en qué posición quieres salir, que normalmente eliges el último. Porque tú te fijas en los demás y a lo mejor si hacen trucos más difíciles pero no los validan, pues tú vas y haces más fáciles y los validas y ya ganas.
0: Sí, és un poc estratègic.
2: És estratègic. Que no és com el clàssic. El clàssic és altra història.
0: És una coreografia, no? I això que deies, hi ha hagut bons resultats, però a pics no surten bé, a pics surten molt bé, això mai se sap. Per exemple, Núria, com en aquesta competició, conta-nos com t'ha anat i si un resultat o una cosa no surt com esperaves, com te sents? Què preneu una competició si no va tan bé?
3: Jo me va anar molt bé.
0: Molt bé, què és?
3: Pues que me va sortir trucos que encara en tots els dies que entrenava no m'havien sortit.
0: I justament te van sortir ja?
3: Sí.
0: Com allà?
3: Un dia de la competició me surt i un dia que no és competició no me surt.
2: Bueno, és on te toca salir. Sí.
1: Estan xerrant de 10 segons antes de començar con la silla.
2: Sí.
0: Ah, bueno.
1: Superbé, eh?
0: Ja, mira.
2: Creo que lo pasamos nosotros peor.
1: Vamos, yo...
2: Pero mucho peor.
0: Que sí. Estan majors ja, no els hi pot donar...
1: No.
0: Aquestes... aquest infart, digue'm. I quan... no te surt tan bé, te va sortir quan no te surt tan bé, com ho gestionau vosaltres, tot això? Quan un resultat no és com t'esperaves? Perquè a mi passa això, a mi m'imagino, no?
3: Pues...
1: Per exemple, de l'altra copa, la medalla d'Espit li va anar molt bé?
3: Sí, i en aquesta no m'ha anat tan bé no... com esperava.
1: I va competir contra els mateixos?
3: Sí.
0: Pot tenir un bon dia o un mal dia, no?
3: Sí.
0: Això depèn. Però després el que deies, un truc que no te sortia en els entrenos, allà te va sortir, no?
3: Sí.
0: I com te vas quedar quan vas fer aquest truc? Te vas sorprendre tu mateix i tot? O sabies que t'anava a sortir?
3: Mai sorprendre.
0: Sí? I a Miquel Àngel i en Àngel, què te varen dir quan vas xerrar amb ells?
3: Que ho vaig fer molt bé.
0: Sí? Sí, claro. Molt bé, home. Més coses, per exemple... Quan vos surt un truc així, Núria, m'imagino que hi ha públic també, no? Hi havia molta gent mirant.
3: No sé si n'havia més en aquesta o l'anterior, però n'havia.
0: Bueno, però
2: hi havia menys competidors també, perquè ja era, al ser un autonòmic no podien competir més pequeños, que en l'altra competició lo pudimos hacer.
1: Sí,
2: i això influye en el públic.
1: Claro, no l'altra competició no hi havia federats, sí, i aquests eren federats i... Puig o menys de gent.
0: Però teníeu companys, profes i també que t'animin. Com te fa sentir la competició? Si ve la família, si estan companys, amics...
3: Me fa sentir com a més segura que ho puc fer bé.
0: Clar, perquè sou un grup d'amics també, no?
3: Sí, perquè m'animen.
0: Vos animau entre tots?
3: Sí.
0: Sí? Molt bé. també, a mi, Antònia, conta-mos, si guanya un company, un rival, com vos sentiu quan guanya, per exemple, un company d'un club? I si guanya qualcú també amb el que competies directament, què penses, per exemple?
7: Quan guanyo un company d'un grup, estic contenta per ell perquè ho va fer molt bé. I quan guanya un rival, voldria guanyar, però també estic contenta per ell.
0: Perquè també competiu entre vosaltres.
7: Sí.
0: A pics. Sí? I com ho duis, això? Hi ha un pique sa. Hi ha un poc de rivalitat, a pics.
7: Sí.
0: Sí, però ho duis bé, no?
1: És una rivalitat sana.
0: Sí, no?
1: A part, en Antònia, és una monada. Perquè, per exemple, l'Speed, justament vaig quedar eliminada, vaig quedar estilificada, i, claro, li has d'anar a dir, Antoni, em sap greu, ha passat això, has quedat estilificada i tal, i diu, ah, vale.
0: Ah, bueno, no passa.
1: Superbé. Això és un enxat.
2: Tu no sabes com ir a gestionar-lo, a decirle, a ver, com s'ha gestionat.
1: Clar, perquè...
2: I ells se lo toman tan bien.
1: A la vora n'hi havia una que estava plorant, ja, i havia passat el mateix, que era una nina que tenia aspiracions, a més, que hagués pogut tenir qualsevol cosa, no li va sortir. I estava allà plorant i això, vas a consolar i dius, ah, Antoni, ah, vale.
0: Hosti, claro.
1: Quina monada, Antoni és una monada.
0: A pista, també gestionar quan no te surt bé és important, no? Perquè també s'aprèn. Això vas ensenyant un profe.
7: Sí.
0: També. Sí? Abans, per exemple, que no sé si era na Elena, no? Que, no sé qui havia dit, que na Marina li havia dit que si qualcú s'ho passava bé, la gent s'ho passava bé també. A pics, com és un esport també, que a pics tens un bon dia o un mal dia, també vos ensenyen que això és així, és part d'aquest esport, no? M'imagino. Sí. Molt bé. I per exemple, conta-nos un poc com va anar aquesta competició, resultats, categories, com organitzava això?
1: Bueno, per fer-te un poquet de incendi de com va anar, en cada categoria, bàsicament a Roller Cross sigui a sub-13 a Bar Antonio per aconseguir guanyar, plata sub-16, bronze sub-19 i s'ha dit que de la categoria més petita, a totes les categories tots eren del nostre grup, per tant sí que ells competien entre ells, i va ser curiós perquè fa un mes i mig n'hi va acabar en guanyar molt bé, i a lo millor ara no varen aconseguir ni tres medals principals, però bueno, varen acceptar bastant bé. Després a Salt eren tots nostres, per tant se van repartir el pòdium, ho van fer entre ells, va ser molt entretengut, a més, perquè hi havia l'eix entre ells, sí. I va ser molt divertit, perquè clar, a Salt tu has de botar una barra horitzontal i has d'anar dient als jutges quants centímetres vols que la pugin, i anaven dos en dos, van començar a 50,
7: sí.
1: I van pujar fins a...
7: 62
1: centímetres. Mm. I ja havia de dos, i va ser una mini competició entre ells. Sí,
2: és que quan llegan a la final, eligen, quan ja és una final, ja eligen què altura entre ells, deciden que mínimo dos, però poden elegir a lo mejor subir 10 de golpe.
0: O sea, claro, si qualcú vol intentar...
2: Sí,
0: claro.
2: Però bueno, que ellos incluso nos pedían un centímetro, no puede ser.
1: No, mínimo.
2: Però bueno, estuvo...
1: Va ser divertido.
2: Sí, la
0: tu, quin és el màxim que has arribat a total, és? En aquesta barra.
7: 65 centímetres.
0: És un bon tros, eh?
1: És un bon tros, sí.
2: Jo ja no lo salto.
1: Un bon tros i una bona quiguda després, també. Sí. Després van fer la part de slides, de rapes, que ara en Àngel m'ho contarà un pollet.
2: Sí, que también, bueno, pues también hemos tenido muy buenos resultados, que en Benjamín eran todos nuestros también, la categoría Benjamín, y luego la otra categoría hemos tenido algún representante, ¿no? Por ejemplo, en Alevín, pues estaba en... También teníamos en en Ariadna, y luego ya las otras más mayores ya no. Pero bueno, la verdad es que fue bastante bien. De los nuestros... Me quedé un poco alucinado porque había cosas que lo que hablaba ella de que no le salían entrenando, y luego va y te lo hacen y te quedas así. Yo que estaba con ellos digo, joder, ¿lo ha hecho?
1: Sí.
2: Y no sé. Al final, al menos para los entrenadores, lo que nos gusta es cuando ve que le salen las cosas, ¿no? Entonces a nosotros nos motiva mucho y nos sentimos muy orgullosos de ellos porque trabajan un montón, cuesta mucho. Que cuando la gente lo ve y parece tan fácil, ¿no? Que niños súper pequeños se ponen con wheeling, hacer wheeling con dos ruedas ahí...
0: Porque se han quedado, porque van a entrenar...
2: Claro,
0: ¿cuánto pinta la semana entrenado, vosotros?
2: Estan mínim comptant, dos, no?
0: Dos, mínim dos. Dos, màxim infinit, no?
1: Dos, tres dies, sí. Dos, tres dies de la setmana.
0: I de tot això, al final, és un esforç que se veu reflexant.
2: Però cuesta mucho, cuesta mucho. Por eso hacen un gran trabajo, la verdad.
1: Sí, al final també és feixut, perquè, claro, te marquen un objectiu, has d'aconseguir fer això, i al final repetir. Almenys has de pillar mitja hora fent el mateix exercici, o una hora o dies. Però no diu que a alt nivell se pellen mesos, però sí, per fer només un exercici.
2: I competicions de no ganar, o sea, de no aconseguir lo que... Ja no és ganar, sinó tenir almenys la satisfacció de que lo que tu has preparat te ha salit.
0: Que a Pics no...
2: Ja, altra cosa és la puntuació.
0: A Pics no surt, no?
2: Però ir a competicions i que no salga, i que no salga, i

0: de l'alegria. El resultat no el sabia encara, però sabia que li havia sortit
1: bé. I que ja...
0: Sí,
1: ja
0: el, el clàssic va ser la categoria estrella.
2: Sí, al final ho és.
0: A la que més han fet, a la que més han matxacat. Jo crec que a la que més disfruten, no sé si me voleu corregir.
1: No? A la que més us agrada. Però practicau tres, no? Totes.
0: No, aquí tots, tots fan clàssic.
1: Tots fan... I a la que més us agrada.
3: Sí, ja sí, ja m'encanta.
2: Además, sí. Se pone, se visten un poco pensando en la música también, sí, ¿no? Y ya te puedes vestir un poco así elegante y tal para el clàssic. Está...
0: Un poc maquillat, sí, un sí, moñito, sí. Sí,
2: es como el, casi gimnasia rítmica, ¿no?
0: Sí,
2: o sea, sobre hielo, ¿no? Sí, patinaje sí, sobre hielo, una cosa parecida, ¿no?
0: Similar.
1: I tu què vas fer, Aleix? Vas fer clàssic també o només això de salt?
3: Jo vaig competir tot.
1: Vares competir tot, també. És a dir, vares fer roller cross, salt, slide, speed, battle i clàssic.
3: Sí.
1: I vares dormir bé, jo, aquest dia. Vares dormir bé. I quines categories més? No sé si mos n'han deixat qualcuna.
2: No, de categoria.
0: No, són totes, bàsicament, sí.
1: Molt bé. I de cara a lo que queda temporada, encara teniu qualque competició, qualque cosa més?
0: Bueno, doncs ja com a nivell, en aquest nivell de club sí que ja està acabant la temporada.
2: Sí, ha sigut llarga.
0: Sí, està fallut.
2: Intensa, digamos.
0: Està fallut, no, perquè l'organització, tot això...
2: Sí, trae tela.
0: Sí, aquesta va ser més o manco, però jo la de la Copa ha estat una setmana més xansat de tota la meva vida i amb molta diferència. Exhaust.
1: Has perdut pala.
0: Haig de ser nota. I ara sí que és veritat que mos queden uns alumnes més avançats, de Vero, Ana Maria, Ana Ariadna, en Martí i Noa, que sí que és veritat que a final de juny se'n van acabar d'Espanya a Torrevieja. Ara estan entrenant molt dur, que en més que li queda, per anar a no cap d'Espanya. I després també aniran a Faro, Portugal i a Ciudad Real. Són dues competicions ja a nivell internacional.
1: Molt bé. I quina edat s'ha de tenir per anar a aquestes competicions?
0: Bueno, en teoria, jo crec que des de Alaví per mi ja hi poden anar, sí, si no ve malament. Sí. Els que estan més preparats són elles, ja són, ja tenen 15...
2: 18, no?
0: 18, no? Sí, entre 14 i 18, més o manco.
2: Hacen una modalitat també, que no hemos dicho aquí, sí, que és clàssic en pareja.
0: En parejas.
2: Que básicamente es hacer...
1: Ho van comentar.
2: Sí, hacer el mismo truco las dos a la vez. Pues si era fácil otro,
0: sí,
2: pues...
0: Sí. Però si no te vas a sortir una, has de sortir
2: sí, a tots dos. Sí, l'has de a los dos a la vegada.
0: Exactament.
1: I ho s'han gent molt. I d'avui, nosaltres ja hem d'anar acabant. Lons, moltes gràcies a tots per venir. Molta sort i molt d'ànims, perquè sabem que no és un esport fàcil i segur que vos tornarem a veure per aquí. Moltes gràcies a tots i això, molta sort. Gràcies per venir.
0: Moltes gràcies, Bruno.
2: Gràcies.
3: Adéu. Gràcies.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'Exís.

0: Bon dia. Començam amb una notícia de darrera hora, perquè 6 persones han estat desallotjades per l'esfondrament d'una terrassa en un immoble en obra situat al carrer número 10 de Can Campaner, al centre de Palma. 4 persones eren en aquest edifici i 2 més a un immoble situat just al costat del carrer Campuello. Ha estat fa tot just 20 minuts. Els operaris feien feina en el sostre de pladur de l'habitatge superior que ha passat per ull. No hi ha hagut ferits i fins al lloc s'han desplaçat diversos efectius dels bombers de Palma, que ara mateix hi fan feina, així com agents de la policia local per atendre l'urgència, acordonar la zona i avaluar quina és la situació d'aquest immoble afectat.
1: Els equips d'emergència han decidit desallotjar el resident de l'edifici confrontat al carrer Campuello per precaució i a l'espera que els tècnics municipals d'urbanisme analitzin l'estat de l'immoble afectat per l'esfondrament. Tècnics de l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palma, que són de camí per assistir a les persones desallotjades.
0: Us ampliarem aquesta informació a l'informatiu vespre d'aquí a una hora a les 7. Això a Mallorca. A Menorca, avui una furgoneta ha caigut també al buit a Cala Corp. També sense causar ferits, el vehicle descarregava el carrer de Sant Cristòfol des Castell quan ha partit sense ningú al volant.
1: Ha recorregut més de 50 metres i ha baixat pel carrer travessant un parc infantil,

0: pen mobiliari urbà i el mur de contenció del mirador fins a caure al moll. El vehicle ha impactat sobre la pèrgola del popular local Escau, segons un dels policies locals que s'han desplaçat fins al lloc dels fets. En la seva trajectòria, la furgoneta no ha causat danys majors.
1: Entrant i sortint, s'ha despistat, no ha col·locat el freno de mà, i el vehicle hi ha un pont de pendent entre aquest carrer i s'ha anat costa avall.
2: I en política, la darrera hora passa pel Parlament perquè Vox i PP han aprovat també avui a hora baixa la llei de projectes estratègics, coneguda com a Òmnibus, tot enmig d'una tramitació parlamentària polèmica. Entre les mesures recollides hi són bonificacions per a propietaris d'habitatges, rebaixes fiscals i també excepcions al coneixement de la llengua catalana, a més de l'agilització de tràmits.
0: Els ecosobiranistes consideren una cessió total del govern a Vox i durant la norma al Tribunal Constitucional. Els populars han defensat que la norma servirà per facilitar els tràmits burocràtics, l'accés a l'habitatge i donar resposta a problemes socials i de manca de personal a l'administració. Lluïsa Pesteguia, de Més Mallorca, i el vicepresident del govern, Antoni Costa.
3: En aquesta, com a totes les lleis, s'ataca en el català, s'ataca els drets socials i se desregula el sol. Perquè aquest és l'únic projecte estratègic que vostès tenen per les Illes Balears. Passar per damunt d'aquest Parlament com una pisonadora a major glòria de les dèries de Vox.
4: Complir els acords no significa renunciar en els nostres principis ni traspassar les nostres línies vermelles.
2: I el film inspirat en la figura de la Paca i protagonitzat per Lolita Flores, Mallorca Confidential, es podrà veure avui cap vespre a l'Auditori de Peguera en el marc de Connecta Magaluf, el mercat internacional sobre el món audiovisual. La pel·lícula, coproducció d'IB3, arribarà a les sales de cinema el divendres. Amb aquesta informació arribarem a les 6:04. Recordeu que tornem en tota l'actualitat en l'informatiu de les 7.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bé, molt bones tardes, oients. Nosaltres tenim una entrevista programada, com vos hem anunciat abans. Ja vàrem parlar amb ells dos, amb en Pep Paparrí i també amb en Martí Pellicer, sobre aquest curtmetratge que estem començant a maquinar, a crear, no? I parlàvem sobre l'últim dia de maig, Els altres herois, és aquest curtmetratge que se presentarà aquest divendres i aquest dissabte de l'associació 31 de maig. I bé, per parlar sobre tot això, com ha estat el resultat final, el producte final, tot el procés i moltes coses que han sorgit en aquest temps, tenim aquí en Martí Pellicer i en Miquel Àngel Capó, president de l'associació 31 de maig. Molt bones tardes, com estàu?
1: Bones.
0: Idò, bé, quant de temps fa que vau venir, Martí? Ja fa un parell de mesos, que el començava a gravar el cap de setmana següent, no?
1: Sí, un parell mallorquí.
0: Un parell mallorquí, un bon parell, sí, sí.
1: Sí, jo ara la veritat és que tinc les dates un poc canviades, però va coincidir que el rodatge el vàrem fer quan ja hi havia restriccions a Formentor, perquè vàrem rodar a Formentor, i te'n recordes tu?
2: Finals, sí. Va ser dia 2 de novembre.
0: I quina bona memòria.
2: No, perquè se dona la casualitat que el tràfic se tancava fins dia 31 i nosaltres, dos dies antes, per pujar coses i això, vàrem donar la matrícula. Però després, quan vàrem anar ja per filmar, ja vàrem passar sense donar-la.
0: És a dir,
1: bé, que jo t'ho precís, el rodatge principal se va fer en restriccions. Sí, estava tancada, això va ser un problema molt gros, perquè no havíem de donar cada matrícula. El que passa que hi vam anar un segon dia, amb molt menys personal, i aquest dia sí que ja no hi havia
0: restricció. Ja va ser més
1: fàcil,
0: no?
1: Va ser molt més fàcil. Però va ser logísticament molt complexa, perquè era molta gent que pujava i si no duia la matrícula així com toca, ens posaven 200 euros de multa.
0: Sí, no, era, no hi havia tant de pressupost, no era Hollywood.
1: No hi havia tant de pressupost, no era Hollywood.
0: Idò, bé, 6-7 mesos han passat, idò, vosaltres, me'n recordo que ara ho venia xerrada, tota aquesta idea, com ho valíeu fer, no vareu fer molt d'espoiler, però finalment ja teniu producte entre mans, no? Ja
1: sí. Teniu... sí, sí, sí.
0: Que només l'has vist tu, m'has dit.
1: Bé, sí, jo i dues persones més. bé, no vull fer espòiler, però la veritat és que l'associació ho comunica com un producte multidisciplinar, és a dir, un curtmetratge per una banda
0: i
1: un llibre. I realment estan supervinculats perquè compten la mateixa història. No?
0: Però aquest llibre no existia quan va arribar.
1: No, és que no existia no hi havia la idea concreta de fer un llibre. Va ser arrel de que se va fer el curtmetratge, en Pep Paparrí se li va ocórrer que era un moment adequat per condensar aquestes idees que tenia. Ell ja tenia la informació de fa moltíssim d'anys i ho va concretar en un llibre. De fet, un llibre, ara sí que faig un pont d'espoiler, té fotografies, algunes de les fotos que inclou són fotogrames
0: d'un rodatge,
1: no, d'un metratge final, d'un curtmetratge com a tal. Sí, sí, sí.
0: I va sorgir això perquè el que dèiem, això no existia ni aquesta idea quan vareu venir. I a mi, Miquel Àngel, ara me contaves abans de començar un poquet l'història i la diferència, no, que hi ha sobre aquest llibre. I bé, també des de l'associació 31 de maig són els protagonistes d'aquest curtmetratge. I com és això? Ben, conta-m'ho.
2: Bueno, com ha dit en Martí, això va començar fent un curt i en Pep ja tenia dins el seu cap, ja tenia la corolla de fer un llibre, que havia passat de curt i el que ell sabia, i va esbrinar el màxim possible, com fa en Pep sempre, quan se toca amb un tema, i d'aquí que fan la idea de curt, va néixer el que és un llibre. Un llibre representa molt la idea de el que és un curt, però és el mateix i no el mateix per allò.
1: No és ben bé el mateix. Bé, un llibre, no me'n recordo quantes pàgines té, però compta molt més, és molt més detallat, ja té moltíssima informació. Un curtmetratge dura 9 minuts i 50 segons, en crèdits inclosos, o sigui, dura 8 minuts pròpiament d'acció i està tot supercondensat, condensadíssim. I, però bàsicament la història és la mateixa. Lo interessant és que això, tant el llibre com el curtmetratge, no són ficció 100%, vull dir, sí que són ficció, perquè ens hem inventat moltes coses, tant... sobretot...
0: Sí, perdona, inicis per als oients, que si senten 31 de maig de 1550, jo crec que varen passar, però va ser vespre que corsaris van entrar
1: sí.
0: Pollant-se, no?
1: Molt ben fet.
0: Cristians...
1: Clar, com que nosaltres ens sabem tot, no contextualitzant, però sí, estan xerrant de que tant el llibre com el curtmetratge estan centrats en aquesta nit que tothom coneix com el Dia de la Desgràcia. La nit que va anar del 30 al 31 de maig de 1550, i on els pirates encapçalats per Turgut Rice, en Dragut famós, varen atacar Pollença de nit, com tots sabem, i com després
0: el patrona. Com tots sabem, Joan Mas, espases, pijames...
1: Sí. Tot això, vale? I lo interessant també és que tant el llibre com el curtmetratge estan basats en una feina d'en Pep Aparrí històrica. O sigui, jo, ell va, en Pep ha elaborat durant molt de temps en fonts historiogràfiques que va passar en aquell moment, i fins i tot hi ha un noms de les persones que veureu en un curtmetratge i sobretot en el llibre, són noms reals.
0: Hi ha un rigor
1: històric.
0: Hi ha una part de creativitat, no, de
1: correcte,
0: ficció, però hi ha un rigor històric.
1: Sí, la base d'ho fets sí que és rigorosa i és històrica.
2: Va ser protagonista de la Jesús Curt... Hi ha una sèrie de coses que se vinculen, però és clar, com en Pep ja, com ha dit antes, ell ja fa molt d'any que va en aquesta recerca, i damunt això ha fet lo Jesús llibre i lo Jesús curt. Veieu, curt també...
0: Que se diuen igual, no?
1: Sí, se diuen igual. Se diuen l'últim dia de maig, perquè això rememora el 31 de maig de 1550, i els altres herois, se diu els altres herois, perquè no surten Joan Mas, ni veureu en Dragut, ni tampoc cap dur clàssics de la patrona. Són uns altres herois, però que van existir, no ens els han tret de la màniga.
0: Que potser no són tan protagonistes. No?
1: Correcte, i donar-me un poc de protagonisme en aquests herois, entre cometes anònims, que ningú coneix, i que ara se coneixeran més, no? Suposo, arrel de tant del llibre com d'aquest curtmetratge. Sí.
0: Molt bé, i a més, abans d'anar en matèria, xerrar de tot això, que per cert se presentarà dia 29 i dia 30, dos dies a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga, si no vaig malament.
1: Correcte, amb això si qualcú li interessa que sàpiga que hi ha un o dos dies està sold out.
2: Divendres està ja ple.
1: Ja està ple i queden molt poquetes places.
2: Que quedaven era per divendres. Tinc despista. Per dissabte.
1: Sí, hi ha dos dies, no sé quin de dos estables, sé que un de dos estable. Se pot trobar, bueno, en un punt informatiu tenen un pòster, en un pòster surten dos QRs, un per cada dia, i amb un QR t'apuntes com si fos un Ticketmaster, una cosa d'aquestes que te pots apuntar fàcilment, i és gratuït, evidentment, no val res, i és la Fundació Roger Villalonga. Interessant que diguem Fundació Roger Villalonga perquè és un patrocinador d'aquest projecte, sobretot perquè sense la fundació no haguéssim pogut fer bàsicament un curtmetratge, perquè ens va ajudar moltíssim. I no hem d'oblidar també la Fundació Colònia, que també ens ha ajudat moltíssim, i de fet va posar un poquet d'obrets, molt poquets, que teníem per fer aquesta pel·lícula, pues, són de Colònia.
0: Vull dir, sí, no, perquè és una eina cultural, en un final històrica, de Pollença.
1: 100%. I no volia deixar tampoc en Celler La Parra, que també ens ha ajudat moltíssim. Celler La Parra. Els quatre patrocinadors principals són la Fundació Roger Villalonga, Colònia, l'Ajuntament, que també ha col·laborat un poquet, i Ocellet de Parra.
0: Molt bé, i aquest curtmetratge, bé, com a curtmetratge indica quina duració tindrà, com serà, se presentarà, se farà una presentació d'un llibre, d'un curtmetratge, quina serà la dinàmica d'aquest dia?
1: No sé si se presentarà primer un llibre, crec que és així, al revés, com ho saps tu?
2: Bueno, l'ordre no havíem fet enllà l'Estela, però sí, suposa primer se presentarà un llibre, te donarà pas després a veure un curt. I hi ha una sessió serà per uns artistes i després a les 8:30 hi ha la sessió per tothom. Però, com he dit antes, el divendres ja està ple. L'únic que mos té d'anar és per dissabte.
0: Molt bé. I bé, un curtmetratge, són 30 minuts, bé, màxim,
1: no,
0: màxim per l'Òscar. No?
1: Sí, sí.
0: Quant dura aquest?
1: Que la gent li quedi clar, que no se pensi, que no dugui palomites, perquè no farà falta de dur palomites, perquè és un curtmetratge que vàrem rodar en un dia. Això ja mos fa la idea de que no durarà una hora ni mitja. Dura exactament 10 minuts, 9:50 per ser exactes, i és el que, jo li vaig dir que se podia fer amb un dos que teníem, que era rodar amb, se diu tècnicament guerrilla, sistema de guerrilla, que és robar on, de manera que quasi ningú cobra o ningú cobra, i tot s'ha de fer molt aviat i gravant amb una dinàmica que no és la 100% professional, sinó que fas molta més via de lo que faries amb un rodatge professional, perquè no tens recursos. I més ho has de fer en dissabte, perquè tothom és amateur, no pots rodar en dilluns o en divendres, ho has de rodar en un dia, de 7 de matí, en aquest cas vam acabar a les 10 de la nit. I després hi ha un parell de planos més que vam rodar un altre dia, però ja era molt més relaxat, amb molt manco gent. Bàsicament s'ha rodat tot en un dia. Se va rodar tot en un dia.
2: Ja ho he dit, el jefe de la guerrilla ja no volia més la seva ànima, se va portar com un senyor i, bueno, esperem que tots, quan vegeu el curt, no podeu donar compte de la feina que hi ha darrere.
0: Molt bé, ara abans de xerrar de curt també volia parlar ràpidament de dos actes que feis, no? des de l'associació 31 de maig, perquè fareu també recorreguts per Pollença i...
2: Sí, farem el que feim cada any.
0: Si vols aprofitar per sí, millor.
2: Farem el que feim cada any, la tropa de cornetes i tambors del soldat sortirà de Bar Antoni, perquè se reuneixen allà, i aniran de vés, ens hem de veure a les 7:30, perdona.
0: A les 7:50 començarà aquest recorregut, no?
2: A les 7:50 la tropa mos recollirà tots els gerrets i mos aniran tots cap a l'Almoina.
0: Molt bé, a les 8 fareu via fora?
2: A les 8 se farà via fora i després se llegirà un manifest. També he de dir que a part hi ha qualque altra cosa, però bueno...
0: Sorpresa, això, no?
2: Sí, cada any se llegeix el manifest, se donen unes platges que cada any donem a unes persones que hagin fet qualque cosa per la patrona, i, bueno, després de seguir pambant i...
0: I un pot de festa, no?
2: També. Exacte, ho anava a dir, però no sabia si ho podia dir o no.
0: Clar que sí.
2: Pot de festa.
0: I d'acord, anem a seguir parlant de protagonistes, que són un llibre que va sortir arrel del documental, que deien que hi havia molta gent amateur, però ha estat un producte professional, en el final. No teníeu gent professional, també, encara que
1: sí,
0: hi havia actors, que eren cares conegudes, un del protagonista, ara me contaves, bastant curiós, no sé si se pot dir això.
1: Sí,
0: no?
1: Sí. No, ja, com que està molt de prop, ja poden començar. A dir-ho, sí. Bé, el curtmetratge s'ha fet 100%, vull dir, bàsicament amb persones que no són professionals, perquè pots fer una idea.
0: Però el producte ha quedat professional.
1: Però el producte té gust professional, sí. Bàsicament, la major part de tots els membres, tant tècnics com artístics, no s'hi dediquen professionalment. Però sí que em puc comptar en aquest cas amb Adrià Cuadrado, que el locutor d'aquesta ràdio té algo que dir, perquè va ser ell que mos va donar la idea de que Adrià Cuadrado feia molt bona feina a nivell de direcció de fotografia, i Adrià Cuadrado és un
0: camarògraf, no?
1: Va ser un camarògraf juntament amb el seu
0: foquista,
1: que és en Mateo Echeverri, i després també en Joan Ramis. En Joan Ramis és també fa feina a nivell professional, a nivell audiovisual, i molt va fer el so, superimportant, el disseny de so, tant la captura del registre de l'àudio com després mos ha fet la postproducció de so, que és molt important perquè soni més o manco raonable, i en el mateix Adrià Cuadrado mos ha fet el color és l'acabat final, i bueno, té un aspecte bastant digne, tenint en compte els recursos que teníem, que eren petitíssims i molt poquets, i però ha quedat un producte ambiciós, diguéssim, ambiciós, i jo ho alineé un poc amb... perquè si ho mirem retrospectivament...
0: I tu has fet un muntatge.
1: Sí, jo he fet guió, edició i postproducció i muntatge. I després en Adrià Quadrado ha fet un color i en Joan Ramis ha fet un disseny de so i la música. ¿Vale? I bueno, i molt important, perquè aquí la persona que més feina ha fet no són cap d'aquells que han dit, ha estat en Marga Seguí, que curiosament és la meva dona, que va fer un disseny de vestuari i tota la part de vestuari. I és la persona que més hores ha dedicat en aquest curtmetratge perquè tingués una certa verosimilitud històrica. La roba era molt important. I clar, roba de 1550, ¿vale? Que no és exactament la roba que duim en
0: sí que sí que ja dona que fa les referències per fer això, clar,
1: perquè... sí, històriques, en les nostres limitacions, perquè hi ha coses que si vols reproduir certs vestits, t'has d'anar a pressupostos molt grans que no teníem i hem hagut de fer ajustos, però sí que hem intentat que lo que sabeu no hi hagi cap barbaritat històrica, és a dir, tot lo que veu en pantalla és factible que sí que existís en aquella època, i també a nivell d'art, no? de lo que sabeu de fons, pues que sigui relativament verosímil que fos 1550. Ho he intentat, ja t'ho dic, amb recursos molt limitats.
0: Perdona, a nivell d'art, que art és l'escenari, no? Sí. Fons, la decoració, tot això també ho has dirigit tu?
1: No, en aquest cas he tingut molta ajuda.
0: Què pensar als escenaris?
1: He tingut moltíssima d'ajuda. La sessió 31 de maig s'ha volcat. Han tingut moltíssima d'ajuda de persones com en Guillem de l'Encruia, per exemple, que ens ha deixat armes, associacions que ens han deixat armes, per exemple, les armes són històriques, vull dir, són
0: de veres.
1: Sí, són de veres. Les armes aquestes, si les esmolassin, tenen molt, no estan esmolades per un rodatge, òbviament, però sí que han comptat amb moltíssima ajuda. Això sí que vull que quedi superclar que
0: en
1: Martí
0: tothom.
1: Pellicer no ha fet aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula ha fet 50 persones que s'han juntades i amb moltes ganes i pocs recursos han fet la feina. És totalment una feina coral i molt pollencina, vull dir, el 80% de les persones que han participat són pollencins i ho han donat tot, i jo estic super, super content i super orgullós del suport que mos ha anat tantíssima gent. Jo no vull dir noms perquè me deixaré a més de la meitat, però s'han volcat i han tingut, tothom mos ha dit que sí, el Museu de Pollença, la parròquia, han aconseguit les poques armes que surten, mos les han deixades, i tot han estat facilitats, i l'associació no puc dir més que bones paraules, perquè en Pep no només és l'idea original del curtmetratge, ell l'han posat com a disseny de producció, perquè sense en Pep no haguéssim fet res. Vull dir, s'ha volcat en la part logística, en aconseguir les coses, en aconseguir catering, molt important. Quan no tens dos vés per fer una pel·lícula, el mango que la gent tingui, no tingui la panxa buida,
0: sempre
1: és molt important.
0: Sempre hi ha qualcú que s'ha cuinat, que pot fer...
1: Sí, no, però han tingut un catering excepcional, Tot hi havia bunyols, el catering ha estat brutal.
2: Ens han ajudat moltes d'empreses.
1: Moltes d'empreses ens han ajudat.
2: Perquè hem de dir que, esclar, que lo tens, el millor ens arribarà a qualsevol cosa, però hi ha hagut moments que l'associació ho ha hagut de posar de la seva butxaca. No és una cosa que...
1: No, o sigui, ningú ens ha donat dos vés així de l'aire del cel, sinó que han tret d'on no n'hi havia.
0: Moguem-nos demanant,
1: sí, les orelles s'ha romput la cara.
0: Quan vareu venir en Pep i tu aquí, tampoc vos esperàveu que hi hagués tanta participació de tothom, en part, no?
1: No, jo m'ha sorprès super positivament tota aquesta lluita que
0: encara esteu maquinant un poc, no?
1: No teníem clar, i la veritat és que tothom mos ha ajudat moltíssim. No diré noms perquè això... espero que no crèdits finals no mos han deixat molta gent, però... jo ara mateix tinc davant meu un crèdit final i hi ha 50 persones, ¿vale? 50 persones diferents que d'una manera o una altra, des de tècnics fins a figurants o ajudes de tot tipus, mos han col·laborat. Per exemple, jo a nivell tècnic he tingut també l'ajuda dels meus alumnes de primer, que van fer una feinada, la veritat, i estic super agraït d'ells, perquè sense ells tampoc...
0: Ja, també has d'aprofitar com a...
1: Sí, jo no? Però, com que som professor audiovisual, he aprofitat com una experiència com a molt didàctica. No només per als meus alumnes, sinó per tothom, com fer com una escoleta de cine i que tothom pogués aprendre. Vull dir, això era un poc l'idea, que fos quilòmetre zero, que fos tot molt pollensí, molt, molt proper... I que servís com a petita escola, pues, per aixecar aquesta corolla de fer pel·lícules, fer curtmetratges, fer audiovisuals, i jo crec que això sempre fa paret, no? Aquesta experiència enriqueix moltíssim. Jo crec que tothom va sortir supercansat i supercontent, no?
2: Sí.
1: Tothom que va venir això, estava super emocionat.
0: Això et volia demanar, com va ser el dia de rodatge, com s'ha de viure? Tu potser estàs molt, molt estressat.
1: Jo sí, ja estava estressat.
0: A Miquel Àngel, que podia estar un poc més d'espectador, com va ser?
2: Bueno, va estar molt bé, vaig les ordres d'en Martí. Jo va arribar un moment que mai pensat que explotaria, perquè estava per totes bandes. Com va ser el rodatge? Pues, fabulós. Una cosa que, per exemple, no has vist mai una direcció com aquesta, sempre a lo millor voler-ho amb una càmera de telèfon, a voler-ho professionalment, una passada.
0: I ja des de la part de direcció tècnica, com va ser?
1: Va ser molt estressant, la veritat, perquè normalment quan fas de director tens una persona que te lleva tota la feina damunt, que és el primer ajudant de direcció. El meu primer ajudant de direcció era una lota molt jove i sense experiència, que m'ha ajudat moltíssim, però és difícil que arribi a fer la feina que hauria de fer un primer ajudant de direcció. Perquè un primer ajudant de direcció és qui realment fa un rodatge. Els rodatges, els directors no...
0: Els directors són els que estan mirant, asseguts, no dient això. Sí,
1: sí, els directors només dirigeixen els actors i no se preocupen de la logística, ni tan sols saben el que han de rodar. Mm. Els hi diu el primer ajudant de direcció. Normalment si tens un primer ajudant de direcció que té molta experiència, que ha fet molt de rodatges, te lleva tota la feina i clar, si fas feina amb alumnes que no han estat mai en rodatge, és difícil que te llevin tanta feina. Però tot i així he de dir que la meva primera ajudant de direcció, que és la Martina, va fer una feinada brutal. Per ser la seva primera vegada, vull dir, jo pagaria...
0: Positiu, no?
1: Excel·lent i cum laude. És molt, molt bona i té moltíssim de futur. O sigui que la pròxima vegada que facin una ajudantia de direcció segur que serà brutal la feina que farà.
0: I més coses teníeu a tema d'actors, com va ser? Perquè n'hi ha de professionals i de professionals, no?
1: Sí, van fer un càsting, eh?
2: Van fer un càsting i se va cridar a tothom. Va venir Colta Lota, que ja havia estat fent qualta cosa.
0: Perquè vareu fer la crida per un càsting. Eh?
1: Sí,
2: se va fer una crida i és curiós com, per exemple, bé, tot se va fer el càsting, va enxerrar amb ell, però, per exemple, gent que no venia a fer el càsting va ser útil.
0: El vareu que va liar, no?
2: Sí, el vareu que va liar. Com a protagonista, venia a dur la seva filla, ell no feia comptes fer res i, al final, el vareu enginxar i des de luego ha fet un paperasso per anar a veure-ho.
0: I d'aquí parlau, se pot dir?
1: Sí, veus? Sí, ho poden dir. A Sant Joan Martorell, sí. Pollens el coneix tothom perquè fa feina en un punt informatiu i el coneix tot Balears perquè per la patrona i per Sant Antoni, que la gent sàpiga que són els dos programes més vists de tota la ràdio de les Illes Balears, no hi ha res que se tingui més audiència, pues ell sempre hi és perquè sempre fa aquesta col·laboració i ell ha estat periodista de divendres.
0: Ja ha fet feina aquí.
1: Ja ha fet feina aquí a la Ràdio Pollença. Vull dir, ell no venia a un càsting a fer res més que acompanyar la seva filla. Però el vàrem enganar, un poquet i el vàrem convèncer de que vengués amb nosaltres i després li vàrem donar un paper protagònic i jo dic que m'he descobert una estrella.
0: Sí.
1: sí, ha fet beníssim, ha fet molt, molt bé.
0: I serà el protagonista.
1: Eh? Sí, és el protagonista, clarament.
0: També altres actors, actrius,
1: sí.
0: Com si altres figurants que estem més de fons, que no
2: xerraran. Hi ha
1: en Joan Lluís Tomàs, que és el companyero, que fa de Miquel, que és el company d'en Bernat, que és el prota, i després hi ha la Margalida Benassa, en Joan Seifre Vila, que també té un paper, i en Guillem de l'Encruy un premi més, però vull destacar la Caterina Tugores, que fa el paper d'Aina, que fa un paper molt petitet, però és molt important, i la Caterina Tugores estudia a l'ESADI i també ens va ajudar moltíssim, perquè era a nivell d'acting, d'actrius i actors, era la persona més professional, i va fer de coach actoral, vull dir, no només va fer d'actriu, sinó que va ajudar a la resta d'actors a entrar en situació, perquè ja vos dic que no, cap dels actors, excepte ella, eren professionals. I bueno, però ja va ser una bendició que hi hagués una Caterina en nosaltres, perquè va fer una feinada xulíssima.
0: Molt bé, i d'aquest documental, recordam a la gent?
1: No és un documental, vull precisar, perdona, perquè... És un curtmetratge que sí que té una part, diguéssim, històrica, però no és gens documental. És ficció pura i dura, és una ficció, i que ningú se pensi que va veure un Netflix o un Hollywood, ni tan sols un Goya.
0: Però com apoyen cins...
1: Però sí que... Però sí que està fet amb molt de carinyo. Això sí.
2: És una ficció, però ja fan coses històriques i afegides a la ficció.
0: Molt bé. I quan serà això? Recordem, aquest divendres i dissabte, ja només quedaven per dissabte, així que
2: divendres
0: no importa que...
2: No, divendres no.
0: No importa que ho patrocinen, serà a les 8:30, tots dos?
2: Tots dos, a les 8:30.
0: A la Fundació Roger Villalón.
2: A la Fundació Roger.
0: I poden reservar, hi ha en QR,
1: sí, hi ha en QR
0: socials, i si no, a la nostra agenda també tenim un enllaç per la gent que vulgui reservar, i bé, no deixarà indiferent a ningú aquest...
1: Espero que no.
0: Aquest curtmetratge, no? Hi ha hagut molta feina darrere, molta passió, molta implicació de tota Pollença, i com és un tema com aquest, que ho poden ser molt sentit més que identificats i més que nostre.
1: Super, sí.
0: I de bé, no sé si voleu afegir qualque cosa més, qualque agraïment, qualque tema que vulgueu comentar, però té bona pinta, això, no?
1: Sí. És un poc sorprenent, però a Pollença s'ha fet molt poca cosa sobre
0: material audiovisual.
1: És que no n'hi ha molt poc. Sí que s'han fet cosetes, no vull desmereixer la feina que s'ha fet, s'han fet petites coses, però així, amb aquesta dedicació de recursos humans i tècnics, jo només record com a referències a la millor Blockout, que és una pel·lícula que ja se va fer fa molts anys, i el Bercuig, que ara en fem Pere Sales i en Pere Marc.
2: Pere Marc.
1: I l'altre dia vaig intentar veure el Bercuig, que no va del dia de la desgràcia, va, si no m'equivoc, és un atac piràtic a una finca del segle XVII, per mi, però sí que està molt vinculat, vull dir, és un atac de pirates, i se va rodar en 16 mil·límetres o en 35, guardant en Pere Marc i en Pere Sales, i tot i que Colònia va fer una edició en VHS, va costar moltíssim trobar-la. I jo crec que és la primera
0: moderna,
1: vegada que realment se fa
0: de
1: manera moderna. Sí, no s'ha fet res més, curiosament, sobre un dia tan important i tan assenyalat com el 31 de maig de 1550, no s'havia fet res així, diguéssim, dedicant-hi tant d'esforços com fins ara.
2: Exacte.
0: I doncs, mireu, potser arriba a Hollywood i mostreu de
1: feina tots. Mostreu a tots de la pròpia.
2: Home, postant per això.
0: Sí, I bé, segur que bé, ja ho dic, quanta gent hi va, ja, divendres.
1: I caben 100 cada vegada.
0: 100, no? 100 i ja està ple.
2: De 110.
0: 110 i ja està ple.
2: Sí. Bueno, dia 29 està ple. I com t'he dit, dia 30, en dissabte, encara quedaven entrades. Ah, no sé com està, però ahir me presentaren, quedaven.
0: Idò bé, idò aquest divendres. Bé, aquest dissabte, però que no s'hagin apuntat divendres, queden entrades encara? És a dir, queden moltes, no? Han de fer via, perquè segurament també s'emplenarà això, no?
2: Supòs, i...
1: Nosaltres fem comptes que sí, eh? De tota manera, si qualcú se queda fora, mirarem la manera de fer algo perquè...
0: No ho penjareu a qualque banda?
1: No, de moment no. De moment no ho penjarem. No, perquè una cosa que volem fer és... Això encara no està tancat, però volem, diguéssim, legalitzar la pel·lícula. Vol dir inscriure-la a un lloc oficial, que se diu l'ICA, no? Sí, propietat intel·lectual... I si, si ho posen per xarxes, això no té cap valor. I s'ha de restringir, dir que no posarem a YouTube ni a Vimeo de moment. Si l'Ajuntament ens dona molt de dobbes que el pari YouTube si vol, no? Però que sí que...
0: Bé, a la millor quan ho vegin aquest divendres, aquest dissabte, els hi desperta qualque cosa, no?
1: Sí, sí. No, de moment no estaran obert.
2: Ho he de dir, hi ha les dues regidories, una, la de Cultura, que s'ha involucrat bastant amb això, i després hi ha la de Festes, que la de Festes a través ha donat, dona molt de suport a el que envolta tot el 31 de maig. Per tant, cal dir que també per la part de l'Ajuntament m'hauran ajudat.
0: Jo crec que el dia de la patrona, qualque dia aquest, podeu fer una sessió especial.
1: Sí, per la patrona segurament se farà qualque cosa.
0: Una plaça, qualque cosa.
1: Sí, algo així se farà.
2: La idea és dir la setmana de la patrona per fer un parell de sessions, però qui no ha pogut venir i res.
0: És a dir, que no la veien aquest divendres, aquest dissabte, ja hauran d'esperar.
1: Hauran d'esperar. No, que no se pensin que estarà a YouTube, perquè no hi estarà, no li posarem.
2: No, i si vam a qualcú amb un telèfon, no?
0: Pedrada, no?
2: Pedrada.
0: Idò, molt bé. Aquest dissabte són les úniques entrades que queden. A les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga. La nostra agenda podeu reservar aquesta invitació perquè és gratuït.
1: Saps? Sí. És gratuïta.
0: És a dir, no vos heu enduit ni un euro d'això?
1: No m'ho han duit un euro, sinó que hem hagut d'afegir. Però...
2: Lo de treure l'entrada bàsicament és per dur un control,
0: un registre
2: de les cadires i tal.
0: Molt bé, Martí i Miquel Àngel, moltes gràcies per venir, per implicar-vos en aquesta feina. També hem d'agrair a Pep Aparrí, que no
1: sí,
0: sé si
1: sí, molt
0: avui.
1: Important, en Pep no ha pogut ser nosaltres, però realment és qui va posar en marxa tot això. Vull dir, l'idea original és d'en Pep. Si no fos per en Pep, res de tot això
2: i un llibre
1: hagués passat.
2: És com ell te diu, és brinat seu, i tant un potet de ficció juntat a lo real. Ell en Pep quan se fitxa fins que no el treu no
0: és que parro, no?
2: En aquest tema sí.
0: Molt bé, i mos veurem aquest divendres i aquest dissabte perquè no pugui anar divendres
2: i diumenge hi ha l'acte principal.
0: Que això ja no necessita promoció, això ja. Tothom ho sap, però ho recordem, perquè això serà a les 7:50 de recorregut de Rigó acompanyats per la tropa dels soldats, el carrer Major a la plaça de la Moina, a les 8 ho via fora a la parròquia de Pollença i a les 8:30 llegirà un manifest a la plaça de la Moina.
2: Exacte.
0: I a Miquel Àngel, Martí, moltes gràcies per venir, també a en Pep Pellicer, que no ha estat aquí, però bé, mos veurem aquest cap de setmana.
1: Bueno, moltes gràcies a Ràdio Pollença per donar-nos suport, que vos vau donar suport des del primer moment i seguiu.
0: La nostra feina, tot el que podem ajudar en un poble aquí, tot el que podem fer i més. I moltes gràcies, molt bé aquest cap de setmana.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.

0: Olá? Olá?
1: Olá? Se sent per la ràdio? Se sent? El tono de llamada i tot se sentia. Me senten a jo, de fet, per la ràdio.

0: Upipero, del xat de WhatsApp i les barres del Bars, als micròfons.
1: El podcast futbolero que necessitaves. Yes,

0: o pitjors presàgits s'han confirmat. En el final, el miracle és Lourdes. El Mallorca és equip de segona divisió. Costa d'entendre com s'ha arribat fins allí, costa d'assumir que un club que semblava haver consolidat unes bases sòlides hagi acabat desplomant-se d'aquesta manera. Però la realitat és la que és. Aquest descens no és un accident puntual, és la conseqüència d'una cadena d'errors, de desconnexions, d'una deixadesa institucional que remunta a la fatídica Supercopa d'Aràbia. Tot comença a la Planta Noble, una propietat absolutament desconnectada del que representa l'esport i especialment el futbol dins la cultura i la societat europea. Perquè això no és Amèrica, no és la NBA. Perquè aquí el futbol no és només un negoci, és identitat, emoció i sentiment de pertinença. I quan els qui governen un club no ho entenen, tard o d'hora tot acaba fent-se petit. Ha fallat també la direcció esportiva i de negoci. La seva inoperància, la incapacitat per reaccionar davant els problemes evidents i una gestió freda, distant i gairebé deshumanitzada han acabat conduint el club cap al desastre. Sense anticipació, sense autocrítica, i el que és pitjor, sense transmetre mai la sensació que entenien realment la gravetat del moment. I, evidentment, també han fallat els jugadors. Una gran part de la plantilla ha estat molt per davall del nivell que tenia i, sobretot, molt per davall del que exigia la situació. Quan el club necessitava caràcter, orgull i lideratge, massa vegades ha trobat indiferència, fragilitat i desvergonya. Ni tan sols et salva Martín de Michelis. Hem de pensar que va arribar l'etiqueta de Salvador amb el discurs de que havia de canviar la dinàmica i reconnectar l'equip a la competitivitat, però no ho ha aconseguit. I el futbol, cruel però honest, sempre ja va dir tant sentència. Ara toca renéixer, perquè el descens no és només esportiu, és un incendi institucional de dimensions enormes. Un cop que obliga el club a mirar-se al mirall i decidir què vol ser a partir d'ara. I dins tot aquest desastre, el que fa més ràbia és pensar que no s'ha sabut cuidar el més valuós que té el club, la seva afició. Una massa social que havia crescut exponencialment els darrers anys. Gent jove, reconnectant l'escut. Un estadi viu, desplaçament massius, il·lusió, sentiment, comunitat. I tot això es pot destruir molt més ràpid del que costa construir-ho. La decepció i la sensació d'abandonament són perilloses, perquè l'afició del Mallorca ha estat fidel, pacient i madura, però també té un límit. Ara bé, si alguna cosa convida mínimament a l'esperança és la memòria, perquè després de la darrera ballada que el Mallorca va baixar a segona, el club va ser capaç de reconstruir-se i acabar vivint una de les millors etapes de la seva història recent. Pot ser ara toca tornar a començar. Pot ser toca tornar a caure per recordar qui som. I pot ser, només pot ser, aquest final tan dolorós sigui també el principi d'alguna cosa millor. Això és Opipero 83. I estan decidits a fer un programa de primera. Començam.
1: Opipero, del xat de WhatsApp i la barra de bar, els micròfons.
0: Bones, som allí. Ni vinc a ser pensant que no vendríem, però som allí.
2: Sí, eh? Som.
0: Xisco, tenim també en Martí per les ondes. Martí, com estàs?
1: Molt bé, avui som ben a prop.
0: Ah, ets a prop? Ai, doncs si estàs bé.
1: Sí, està, sí. Està avui som a Pallança, però no he pogut venir.
0: No he pogut venir fins a la ràdio, bé, tranquil. I després també tenim en Tomeu. En Tomeu, se deu estar més content, creiem.
2: Sí, crec que sí.
0: Eh? O no?
3: Bones, bé, falten passos encara, però bé, sí.
0: No, però bueno, passat, ja de setmana deia el mateix, falten passos, però bueno, n'hem fet un altre, no? N'hem fet un altre.
3: En el final, ja pensàvem en Xisco, de superstició. D'ençà que venc a la ràdio, superstició, avui no podia faltar.
2: M'agrada la camiseta que dus, però.
0: Sí.
3: Regalada a Mateu Morell, trofeu d'agricultura.
0: Molt bé.
2: Mateu Bet.
0: Bé, nosaltres també ho pollem, s'ha fet una passa més, eh?
2: Sí.
0: Bé, petita, perquè també, però bueno, un resultat de fora ja en positiu, sempre un play-off.
2: Tota la feta cap a davant, però una altra la feta cap a darrere.
0: És important. Bé, bé, bé, però lo de Prat també compta. Són les petites alegries que morden un futbol i això s'han d'aprofitar. Bueno, però on començam avui?
2: No ho sé.
0: Bé, podem començar per les xarxes, per anar rompent-ho ja, aliment si vols. Sí,
4: un apunt, perdoneu, ja començo, si voleu. Quin programa és avui? Quin número és?
0: 33.
4: I a quina edat va morir?
0: Sí, sí, ho he pensat quan parava el títol. Sí, sí, sí, sí.
4: Remés a fer-hi.
0: Fa molt bon Jesús. La penitència ja l'han feta, també. O sigui, tot via crucis han fet. Bueno, res, en Miquel m'ha deixat un parell de punts, que m'ho xerren de la Gelfire per les de zones. Bueno, bastanta participació a la porra. Hi havia molta gent que confiava en la victòria. Arbera, que molta d'aquesta gent que confiava en la victòria, que havien donat l'opció també de dir de si quedàvem o no quedàvem. Apostava per descens, tot i guanyar, com va passar. Han de dir que el guanyador de la porra, per les dues bandes, o sigui, per resultat i descens, ha estat en Joan Ballesteros, ja li direm, centralassa de Pollença, ho hem de dir. Se va marxar un partit d'inconsell que ho flipes.
2: Muy bien.
0: Per tant, pot venir a cercar les pipes, en bola. Després, l'enquesta de si baixaria home o no, majoritàriament va sortir que sí, amb més d'un 40-68% de persones que descendiríem d'una manera o de l'altra. I després, bueno, nosaltres havíem demanat també que volíem que fessin si mos salvàvem. Hi havia gent que ja no volia només que en Martí s'ha tallat la barba i la cabellera, sinó que volíem que se la pintar de vermell i negre. Bueno, tots en general ho havíem de fer, en Miquel ho tenia més difícil. Bueno, pot ser cosa més, de tot molt l'escut i coses d'aquestes.
2: Jo, Llucapeu, qui has anat?
0: Llucapeu, està vist.
2: Vestit de guiri, va bé.
0: Vestit d'Andy Cole, bé, qui has anat bé. I després dos insults, em van sentir bastant pujant, però, bueno, el més sol·licitat, Batzol, m'agrada, Bumble, Beneit, Xat de Fava, Moneato, Domingero, Troncho, jo ja li dic molt en Mojica, me surt molt, aquest de Troncho, quan veig en Mojica, i Xat de Suro, bueno. És un poc lo que ha anat per les xarxes aquesta setmana, un poc de dol. Però bueno, i ara ve la gran pregunta. Com vareu viure el partit?
2: No vaig celebrar aquest gol.
0: Com a jugadors, eh?
2: Estava assegut allà a la cadira, mirant el partit, no vaig celebrar res. Perquè només va entrar el Cuc i això que dius un Irvis quan vam estar, que el Getafe va marcar, el Betis ho teníem a favor i només faltava el Girona. Aquests 5 minuts de...
0: Sí, 9 minuts que jugaren ser.
2: 9 minuts que vaig estar allà, que només volia sentir que ha marcat a Girona i nada. I després ja quan va marcar un altre Piqui Betis ja s'acaba tot. Bé, però així que han de futbol per així un cementeri.
0: Per així un cementeri.
2: Ningú, tothom va piular, ningú va dir res. Partit, però jo crec que va ser fàcil. No va... Mallor que va tenir supercontrolat tot moment.
0: L'Oviedo tampoc no va venir
2: a pitjar ni res. Va fer llàstima. Estic de dol, jo, encara. No, anant de negre, tu també. Estic de dol.
0: Jo he vingut de negre, sí. Vosaltres, com ho vareu viure, això?
5: Jo vaig ser per Pont de Pollença allà a la fira de la Tomina, Sabors de Badia, i era 8:30, vaig trobar el telèfon, el vaig posar en molt avion, fins a les 11:30, que no vaig tornar a posar en marxa. No vaig voler saber res ni escoltar res. Vaig. Copa de vin una mà i a l'altra mà... tastar una cosa, tastar l'altra i fer desconnexió. I ja està. Perquè tanmateix no hi havia res a fer, depenien de massa camps i no pots estar amb missa replicant, no? O sigui que va quedar missa.
0: Molt bé. Veiem bé, clar, missa. Això mateix. Tu, Tomeu, ja, com visteres aquest partit tan estrany?
3: El van viure dins l'autocar, anant de Granada cap a Múrcia. En el moment... seguint la ràdio i seguint la resta de cants, crec que l'avantatge en el final és que en cap moment el Mallorca va estar salvat i no té allò que dius ara com que ho tenim no anem a perdre-ho. Crec que era una carambola molt difícil i que tard i d'hora sabien el que passava en els altres cants, tot en ningú era capaç de pitjar més lo suficient, tot llevant tampoc arriscaria lo suficient, si no passava algo estrany. Per tant, en el final és una llàstima haver d'arribar a la regionada amb aquest aspecte.
0: Sí,
3: el que m'estranya és que se jugui aquest partit, se jugui en la gent que se juga i no suporta, no ho porta en Getafe, és la tensió que va treure, que va treure. I...
0: sí, aquí hi ha un parell de coses a analitzar, perquè ja dins Getafe, dins Levante també, hi va haver unes alineacions, diguéssim,
2: rares,
0: eh? Coses que no en teníem. Molta gent després, sí, perquè és un home valent, perquè tal, però... bé, després analitzarem un poc la figura en Demi Celis, la que ha estat aquesta mini temporada ja feta. Jo, bueno, per la meva part, jo ho vaig viure malament, molt de nervis, perquè al final sí que malament tu sabies que la girambola era difícil, hi havia com aquell bri d'esperança que volies que passassin les coses, aquells 9 minuts varen ser mal de durs, pitjor que quan va marxar el Betis. És veritat que m'ha sorprès que... no crec que el Levante se deixar guanyar, perquè jo després he vist el resum del partit i el Levante em va tenir per empatar i va guanyar.
2: Va ser un palo del Levante.
0: Vam dir, sí que me pensava que quan havien fet l'1-1 seria com, han fet un gol per home, han demostrat que han jugat, m'ha sorprès de jugar i marxar, però bueno, també al final dius el darrer partit, dins la seva, celebren per ser classificat per la Champions, també al final no pensen... a les altres equips, sí que m'ha sorprès el resultat del Girona.
2: El Girona
0: m'ha decepcionat perquè sí
2: que guanyaria fàcil.
0: Sí, ja m'ho pensava. Que va tenir, va fer moltes ocasions de gol, moltes, i la pilota no va voler entrar, mala llet. Però la que dèiem, nosaltres durant pràcticament fins a la penúltima jornada depenien de nosaltres mateixos i no varen sobreaprofitar, mentre depenien de nosaltres mateixos, i anàvem remarjant, encara depenem de nosaltres mateixos. Quan ja no depèn de tu mateix, escolta...
2: Jo és que me fa ràbia baixar així, però... perquè dius, saps què penses? Joder, estàs empatat a punts, en 42 punts...
0: Sí.
2: Només penses, aquell dos partidors és un... o simplement un penal que va tirar de fora dins Elche a Muriqui. Si hagués fet aquell penal, ja esteu-me dit primera divisió.
0: No, això clar, també n'han anotjat molt de resultats.
2: Sí, però...
0: els dos empates amb l'Osasuna...
2: però sobretot l'Osasuna. Jo m'havia molt l'Osasuna perquè vas guanyant 2-0 i després quasi en un darrer 10 minuts t'empaten un partit.
0: O partits que tu no dones molta importància o resultat... jo, per exemple, trobo, analitzant fredament, aquest empate per un penal tonto contra el Villarreal. Contra el Villarreal havia vingut aquí a dir, jullau i feu el que heu de fer, la feina que heu de fer... i van ser incapaços.
2: Portes a Balluí.
0: Sí. Hi ha coses que, clar, te venen un ullap ara, però que el lloc de home, en el principi del programa, no és un accident, sinó que ha estat un cúmul d'error, rere error. Jo aquí m'ho havia posat, però, bueno, en Tomeu havia mig introduït el tema d'aquesta alineació, que va tenir com... allò que diuen atats d'entrenador a dos altres partits, sobretot a dos partits, o dos... d'antes d'aquesta darrera jornada d'en Demi Celis. Clar, jo volia parlar ja com va Demi Celis, un poc la comparativa de com havíeu vist l'etapa d'un i l'etapa de l'altre a dins el que ha estat en el final aquest projecte fracassat. Però bueno, si voleu començar per en Demi Celis, començar per en Demi Celis, no hi ha res a dir. Perquè ara ja no mos hem d'oblidar que en Jagoba ha tingut
2: part de culpa,
0: part important
2: de culpa.
0: De culpa. I per molta l'estima...
2: però bueno, ja en xerrat molt de Narrasate, que dir, Narrasate no li ha sortit bé aquí a Palma, i jo sé que ja on vagi triomfarà, perquè sé que no és mal entrenador. El que passa aquí, per jugadors o vestuari, etc, no li ha sortit bé la jugada, perquè el que ha fet a Narrasate crec que ha estat la segona destitució de tota la seva carrera. Va ser la Real Societat i aquí a Palma, perquè a tots els altres puestos ha triomfat. Va anar a Numanci, 3 anys fantàstics, van a Osasuna, 6 anys fantàstics, m'han de dir que ja.
0: T'ha fallat.
2: Ha fallat aquí, jo crec que és l'entorn de o ell, no sé, ho ha perdut tu cap, o no sé, no sé què va fer.
0: O no li feia la plantilla adequada, perquè en Demi Celis ja ha deixat... clar, si jo aquí, clar, he pensat molt. No sé si vol tot recordar, o dos que estàveu per telèfon, la darrera roda de premsa de la temporada passada, quan Narrasate ja va dir... és important fer un bon mercat d'estiu. És molt important, perquè si no ens ho passarem molt malament. Molt malament, molt malament. Ja avisava.
5: Sí, això ho va dir la darrera jornada per juny de l'any passat, i ho va repetir antes de començar un mercat d'hivern. I cap de les dues maneres i cap dues pits hi ha hagut un bon mercat. Per
0: també heu desmutejat perquè crec que està mutejat
3: ara. En el final jo crec que és un poc el que diu en Martí i bé, el que xerraves tu. Evidentment l'entrenador necessita un poder dins el vestidor perquè sigui realment el líder, que en el final jo crec que l'entrenador ha de ser un poc el líder del projecte. Crec que a nivell de club li han llevat mèrit a l'entrenador per ser aquest líder, i a nivell de fitxatges el club també ha volgut posar sempre de la seva pretensió abans que la que realment volia l'entrenador, i en el final el club ha tornat a tot més, l'entrenador ha perdut el temps i la llavor, i en el final el Mallorca ha arribat a qui bon està degut a la mala gestió de la gent que posa tot més, de la gent que fitxa. I crec que la roda de premsa d'en Colbert, com si dir, aquí no ha passat res, ara estarem a segona, tranquil·litat. Crec que tampoc és el millor que li pot passar en el club ara mateix. Tots sabem com és la segona divisió, que és una categoria super complicada, que tots els clubs lluiten a més no poder, i evidentment crec que ara és importantíssim fer una molt bona plantilla de gent que tingui, en el mal sentit de les paraules, que són pelats de jugar en aquest tipus de partits. Per tant, que li donin poder en De Michelis pot ser bo. Crec que a nivell d'entrenador no és un mal entrenador, ha portat coses en el club bones. Ara crec que és qui ha de deixar assessorar-se és la cúpula del club, de deixar fer feina els qui realment estan en el camp i saben el que hi ha dins el vestidor.
0: Clar, perquè al final, el que, clar, en Uxant s'agentava ja de directiva a dimissió. I clar, al final directiva, en un Mallorca no n'hi ha de directiva. No. Al final tens un senyor que és un CEO de negocis, un tio que se diu que el teu pal corbits estiguin plens, el teu Sop Moix cada dia tingui...
2: Com si fos l'encarregat de Sop Moix.
0: 5 o 6 eventos en marxa, el que s'organitzi un...
2: concert.
0: Ara, no, ara hi ha un torneig de golf un mes de juny que és a favor del Mallorca... Bueno, i tot això ho fa molt bé. Alfonso Díaz tot això ho domina i ho fa bé. I després té un altre senyor... Què hem de dir? Que en Alfonso Díaz, jo en mig de tot, molt de pit ha estat assumint xàrrecs o funcions que possiblement no són les seves. Fa de president, fa de portaveu, fa de tot, i no fa de res, no, al final. I després tenim en Ortells. En Ortells és una figura que torna a ser un empleat. És un tio que l'han posat allà, té un contracte, encara en vigor, li queda un any, i aquest contracte, ell no dimitirà. Igual que en Alfonso Díaz. Són empleats, no deixaran el seu puesto de feina. Ells els apallen, i mentre l'amo els mantengui, ells estaran en el seu puesto.
2: I sobretot en Ortells, i diu, si ha dimitit, ningú me li farà com a director esportiu ni res. I si ara aconsegueix ja esquivar, ara queda amb mi, aconsegueix pujar l'equip a primera, després que hi ha el contracte, doncs mira, pues he pujat l'equip a la TV primera, jo tindré opcions de fitxar per qualcú. O que li tornen a renovar.
0: Te crec que aquí és allà on ha de moure peça en Colbert. Quan deia en Tomeu, Joan Colbert m'ha decepcionat. Tampoc no esperava res de l'altre món.
2: Però bueno, el que jo no entenc, que així com va tenir tan mà la mà dreta de dir, arrasa-te al carrer...
0: Això és el que m'ho han dit, eh? Això és el que m'ho han dit, perquè jo, al final...
2: Bueno, ha sortit molt de periodistes, que va ser ell, eh?
0: És un tio que fa 10 anys que és aquí, que té un club aquí. No diu una paraula ni mallorquí, evidentment, però ni en castellà. No, però jo sí que denota l'interès que tu tens cap a una cosa, clar, una propietat que és teva. I aquest senyor és americà. I ja me sap greu. Jo no sé si heu vist vosaltres una sèrie, vos la recomano si no heu vist, que ha Disney Plus, que se diu Bienvenidos al Breham, o Welcome to Breham, que reflexa això. O sigui, és en Ryan Reynolds, ho que fa de Deadpool, que és un actor de cine reconegut, amb un tio rotllo Buenafuente americà, que compren un club a Gales. Un club com el Pollença. El pugen, que ara estan a Championship. De fet, hi van estar a punt d'eliminar el Chelsea a la Copa d'Anglaterra. Vale. Ells, molt de pits, no, o sobretot en les primeres temporades, veus aquest contrast de com conceben ells l'esport, que ells els és igual, estar una categoria a l'altra, ells és anar allà, barbacoas, i veure un pot de futbol americà, cerveses, i ja escutja seva. I un concert després, i venga, tothom feliç. És igual si guanyes, si perds. Ells deien que veure allò de que la ciutat de Bresham, depenent dels resultats que havien tingut el diumenge, la ciutat respirava diferent. Estava la gent més alegre, estava la gent més trista, els negocis estaven... hi havia més gent en un xerrà on hi havia menys. Això no ho entenien. I jo crec que aquest senyor americà no entén el que significa el futbol per nosaltres. No entén el sentiment que poden tenir nosaltres de xerrar de xat de setmana fallant 50 i pico de quilòmetres per anar a veure el nostre equip, o que viatgem, o que o dilluns estiguem més contents o més decebuts. I això aquest senyor no ho entén, perquè no entra dins la seva cultura, en el final. I estem en mans d'aquesta gent. I això és el que hi ha. Aquest senyor, bueno, han baixat, i ara estarem a segona.
2: És que, però és que l'és igual.
0: És que els és igual.
2: Però és que perden dos vés. No té perquè perden
0: no
2: dos
0: vés. No perd dos vés, ell. No en perden.
2: Segons és llegit també, que diuen que ara el Mallorca ja té deute. Antes este on se n'hi ha, ara ja té deute.
0: Bueno, perquè aquí ara ha entrat en Miquel Àngel i ho sap més que ningú, aquests contractes que se deien CBS.
6: Com va aquest funeral?
0: Va bé, va bé. Ara ja pellàvem en uns americans.
2: Ja estem consolant, ja. Estem consolant.
0: No, però al final aquests contractes de televisió que mos van avançar es van parar o llambre per a mañana. Això no vos equivoqueu. I se va avisar i se sabia. I va haver dos clubs que són més grans, el Barça i el Madrid, que no estaven a favor per aquest motiu, I, bueno, els petits varen veure que podrien renovar l'estadi, que podrien fer palcos VIPs.
3: Estan oberts, varen veure.
0: I s'hi varen tirar de jap. S'hi varen tirar de jap. Però, bueno, vosaltres opinau, perquè, clar, aquestes declaracions d'en Colbert, jo crec que deixen un poc...
2: En Colbert, jo, són pitjors d'en Alfonso, trot.
6: Bueno,
0: però Alfonso és un empleat, jo t'ho repetim amb això. Miquel Àngel.
6: Faré un pot d'abogat. Advocat del diable, vull dir, si això de CBS, bé, no sé si són les inicials d'aquest inversor, però realment ara anem a Som Moix i seguim un camp de futbol, això ho hem de recordar. Per nosaltres, jo crec que per nostre club i per clubs com puguin ser el Valladolid, l'Osasuna, el Llevant, tots aquests clubs, és un bon negoci, perquè tanmateix tu viuràs dels drets de televisió que te doni la lliga. Tu no tens extras com puguin tenir els dos transatlàntics, o l'Atlètic de Madrid, o l'Atlètic Club, o altres clubs més grossos. Jo crec que en el Mallorca li ha vengut bé. És vera que jo crec que les declaracions que mitjana temporada que va fer, no sé si va ser en Colbert o qualcú de la cúpula, que si baixàvem a segona no passava res... O les declaracions ara d'en Colbert crec que tampoc han estat les més apropiades. És veritat, però també hem de recordar que aquesta gent estava en altres a segona B. Ha posat duros aquesta gent també, vull dir, ha fet ampliacions de capital. Vull dir, jo crec que tenim un club modern i mitjanament sanejat també gràcies a ells. Que són americans i no mos entenen tant? Segurament, però jo dono gràcies que siguin americans i que no siguin índios o siguin malaios, perquè amb aquests sí que nedaríem. Però no ho sé, jo el tema de cúpula no ho veig tan malament, sinó que jo veig més el tema de... Hi va haver una dissociació entre vestuari, cúpula, entrenador, i bueno, i en el final hem acabat així, però bueno, jo es dono el que ja vaig passar la setmana passada, i tot el que venga ja estaria bé. Vull dir, jo no estic tan descontent. Vull dir, bueno, estem a segona, sí, no mos ho esperàvem, sí també, perquè no teníem plantilla per estar a segona divisió. Hi havia clubs que en principi tenien més plantilla que nosaltres per davallar, però bueno, jo crec que hem de ser un poc optimistes, tot i el funeral, des de luego.
0: Tanto sort de Miquel Àngel. Ja estic més tranquil, jo.
2: Nos està arribant un poquet, eh? Però jo encara estic trist, jo encara.
6: Heu de pensar que el Mallorca du la meitat de la seva vida dins el futbol professional, però de qualque manera, i du 37 temporades a segona i 31 a primera. Vull dir que, bueno...
2: Bé, jo la dos americans estic amb el Miquel Àngel, que si no arriba a desaparèix, a mi i a nosaltres ja estaríem...
0: No, ja
2: són desaparegut o qui sap on estaríem.
0: Jo estic d'acord, eh? Jo crec que... molt tota la part de modernització del club... Tot això jo ho agraeixo molt. Ara, i ja hem parlat dos vegades, ara, que va venir el club, per jo, únicament com un divertiment seu, com una manera de treure quatre duros, suposo, de fer aliances de negocis seus i tot això, també, i que no tenen en compte la part de... que no altra m'agrada el futbol, aquesta part sentimental, aquesta part emotiva, aquesta part de pertinença, que m'agradi o no, per molt que m'ho digui ara la gent, que Miquel Àngel mos ho dirà ara, diu, això...
2: També fa equipadat.
0: No, el futbol modern, tot això s'ha carregat. En el final, tot això s'ho està carregant. Però... us aficionats hi som, encara.
2: Tomeu.
3: En el final, la llàstima és que apareix com el papà que compra un cotxe i el lot se'n toca anar del cotxe que ja ha comprat son pare. I en el final, els americans han comprat un club, 10 anys, ha passat per segona B, ha passat per segona, però en el final arribarà un dia que se cansaran del negoci i això quedarà perdut. El que xerrava en Joan Rajal en el principi, crec que el Mallorca ha aconseguit una massa social de gent jove, crec que el que ha d'aconseguir és culpes, cuida-la. Que a nivell de segons quins actes no s'ha cuidat. Per tant, crec que s'ha de consolidar aquesta massa social i el club s'ha de demostrar que vol els seus aficionats. Crec que amb actes com posar les entrades d'aquesta setmana a 100 euros, 80 euros perquè si gent no hi vagi i no hi hagi bronca de directiva d'emissió, crec que no ajuda a fer créixer la massa social del club. Evidentment, és un moment complicadíssim, ningú vol que Mallorca, o volia que Mallorca baixés a segona, però per desgràcia, les situacions han fet que la darrera jornada arribés així. El que has d'intentar és que l'estadi sigui una olla de pressió, intentar que tothom t'apoi el màxim possible. Per tant, a nivell de VIP i a nivell d'aquestes coses, sí que han fet molt bona feina, però a nivell de massa social l'han deixat un poc de marge. I ara s'haurà de mantenir la massa social per intentar tornar a pujar el club a primera divisió. Per tant, o comencem a fer feina amb aquest aspecte, o el club se'n comença a anar a pique en aquest sentit.
6: Possiblement sigui el més important, perquè vull dir, ara segona divisió no pot ser que un nen de 15 anys o de 20 anys li costi l'ànima entrar dins el camp de futbol dins el moix. Vull dir, jo no sé si els abonats vos han de ballar la bona, vos han de posar la meitat, no ho sé. Sí que és veritat que el futbol s'havia convertit a son moix, era molt car, vull dir, per un mallorquí anar al futbol és molt car, xerrant de la vivenda, però també son moix és molt car. I bueno, jo crec que la massa social és importantíssima i crec que el club ha de tenir una visió diferent. No dic que tingui que regalar res, però ha de tenir una visió bastant diferenciada, perquè el que havíem aconseguit aquests darrers anys, nins de 15 anys, 16 anys, tu ves quan t'enfocaven les imatges de la gent que ha anat a veure el Mallorca fora camp, gent molt jove, gent que se sentia excluc, o que plorava, o que estava molt content, o el que un vulgui, però jo això no ho vivim mai, i no m'ho esperava, sincerament no m'ho esperava. I jo crec que això, el Mallorca, és el més important que ha de cuidar, més enllà de si puges en un any, en dos anys, o no puges en cinc anys, això dona igual, és la massa social, el que necessitem.
0: Sí, però clar, aquí tornem al mateix. Això no em veig a ser menjar la cona, al final, eh? Aquest agraïment...
5: Jo estic molt gran,
0: sí, però aquest agraïment que hem fet a la propietat, que està molt bé per la manutenció del club i tot això, en Miquel Àngel ja ha dit, bueno, aquí mos queixant del preu de la vivenda i en Moltà. És que podem emplear una paraula per definir el que està passant a Son Moix. I és la gentrificació de Son Moix. Perquè Son Moix és verge, cada dia reuneix de 9.000 espectadors, 20.000 espectadors, 18.000 espectadors, però les grades estan plenes d'estrangers, les grades estan plenes de palcor VIPs, que tots aquests palcor VIPs ocupen uns espais que poden ser per als aficionats, i són... Jo mateix he estat desplaçat perquè hi hagi un palcor VIP, eh? Hem de ser clars. Aquí on jo sé, ara hi ha un palcor VIP. Bueno, estàs fent, en el final, que diràs, és necessari per poder mantenir aquest circo que ara s'ha convertit en futbol, és necessari això. No ho sé si és necessari. El que estem fent és desplaçant-ho a l'aficionat, a l'ajudant meu, li entaferram entrades a 80 i 90 euros un partit contra l'Oviedo. No ho sé. Després, quan arribam a una final de Copa, resulta que un mateix club pareixava nul la meitat de les entrades en un club contrari, que per viatjar fins a Sevilla, per així, que havien de fer l'Odissea en l'Espacio, i bueno, totes aquestes coses sumen cap a la desprotecció o És que és una sensació de que som el darrer mono de Som Moix, l'aficionat.
6: Jo crec que els dirigents no s'atreveixen en els mitjans de comunicació nacional a pegar un crit. Per exemple, agafant la final de Copa, per exemple, és vera que va ser una odissea anar a Sevilla per tothom, qui més qui manco, i per qui no va ser una odissea va ser perquè se va deixar mig sou allà per anar a Sevilla. Però jo crec que el club en cap moment va fer ni cap comentari, ni mirau que a la nostra afició li costa molt.
0: Ni de cara a la galeria.
6: Després, no ho sé, això. Algo a la galeria, perquè tu saps que ells no poden fer res més, o no ho sé.
0: Ah, pots tenir
6: això. Vull dir, ells per no quedar malament i per palcos, per passejar-se tranquils i que la corbata no sé si despentini, pues jo crec que no s'imaginen, ja dic la final de Copa com puguin ser altres coses, eh? Vull dir que jo crec que hi havia això, una desconnexió total de l'afició. Ells, encantats de la vida que l'afició disfrutés d'estar a primera divisió, però hi era ben igual l'afició, eh? Vull dir, jo ho tenc claríssim.
0: Va, serà un pollet de futbol.
2: Sí.
0: Oja.
6: Vinga.
0: A mi, només serà un pollet de la plantilla. Han xerrat de dirigents, han xerrat totes aquestes coses, però bueno, aquí hi ha uns protagonistes que en el final, és vera que, per exemple, hi va haver un moment que els ultras aquests, fiat, tenen un coeficient intel·lectual que tenen, me sap greu dir-ho així, però no n'hi ha més, van començar a mitjan partit ja a insultar els jugadors, tot això, és vera que tot l'estadi els hi va contestar siulant i fent l'hostellà, després el van començar a insultar la grada, cosa que els hi va molt bé, però bueno, dit això, Herbe, tot i que no era un moment d'insultar els jugadors, sinó era un moment de demanar-los i deixar-ne mentre estaven jugant, Herbe que han estat un protagonistes d'aquest fracàs. I ho han dit aquí, n'han xerrat altres vegades, han xerrat de la competència interna, han xerrat molt de pits, també de jugadors que veien que estaven raros, que estaven per davall d'allò que s'esperava d'ells. No xerram de joves, no xerram de Jan, ni xerram d'Orejuelas, Olai Zolas i David López i tot això, que fíjate que s'han menjat un marron, en part, però sí que hi ha jugadors que pareix que no han donat un nivell que donava. Vosaltres com veus aquesta situació de lo que ha passat, lo que ha... Tu ara segueixes Twitter, segueixes Instagram i tothom està com punyetes o Mallorca amb aquesta plantilla ha baixat a segona divisió.
2: Home, hem depengut també de només de 13-14 tios, perquè els altres no han comptat. I després que 13-14, si no rendeixen bé, ja el va restant.
6: És que... Jo crec que tots els mals venen un poc. Tu has dit la Supercopa d'Aràbia, que sí, o la Copa del Rei. Jo crec que el vestuari, el bessó del vestuari se va fer molt fort, i quan va arribar en Jagoba, ell va voler fer canvis i segurament tocava qualque vaca sagrada. I això no va agradar. I a partir d'aquí jo crec que venen mal dades. En Jagoba no acaba de fer el canvi, el vestuari sap que tampoc pot apretar massa en Jagoba de bones a primeres perquè ja... No ho sé. Jo crec que tot comença una mica per aquí i és un desbarat. En el final tot ha estat un desbarat. Tenim un tio que ha fet 23 gols i de ballar amb la segona divisió. Vull dir, jo crec que aquí ho diu tot. Vull dir, no és per qualitat de plantilla, sinó jo crec que és, bueno, ha estat un desgavell. I és difícil d'entendre i de comprendre, perquè ells també surten perdent, no només és el club o en altres com aficionats que serem afició de segona divisió. Vull dir, ells també surten perdent, ells no cobraran el que cobren a primera divisió, molt d'ells.
2: Si yeah, però si volen partir, partiran aquests, per molt que... baixem a segona, bueno, sí, pitjaran...
0: Però ja no parteixen a les mateixes condicions.
2: Ja, però si ells saben que si jo vull partir, partiré.
0: Sí, partiran i no jugaran a segona, pitjaran, però ara de negociar el seu contracte no és el mateix, siguent un jugador que ha conservat la categoria, que inclús està a prop de jugar a Europa, el que sigui, que un tio ja ha baixat a segona. Ara de negociar el seu propi contracte. Crec jo que un poble de Miguel Àngel també és. Si han de quedar aquí perquè els queda contracte i no troben sortida, s'està xerrant de que hi ha contractes que són cap a la meitat.
2: Jo crec que hi ha qui posarà de primera divisió, de 10 per avall, que s'està frotant les mans quan dir, ostres, tu pesquerem bé amb el Girona i amb el Mallorca.
6: Bé, nosaltres també ho vàrem fer amb ballarina i molt va anar superbé, saps? Vàrem pagar una pasta en el balloli per tenir una ballata.
2: Però no te van fer bambolleta, jo vaig fer bambolleta quan van fitxar.
7: Amb ballarina...
6: Tot, no, va, jo, tot... jo vaig estar molt content, jo també.
2: Amb ballarina... El que passa és que ha sortit rana, tio, saps? Tenc que dir...
6: És no, que... però jo en el sentit que el Mallorca també sortirà perdent, si agafam el figuron, que segurament sortirà a Muriqui, i crec que ha de sortir, tampoc m'ho agrada saber tant de greu, posen que vengui l'Atlètic de Madrid, el Betis, i el vulgui fitxar. Li forraran un contracte, però ells diran, nosaltres no pagarem la clàusula perquè tu has de ballar a segona, intenta rascar el gotun sota el teu club, també. Vull dir, i ja, si han de posar pasta, tampoc li posaran un bon contracte a ell, o li faran pagar a ell.
2: I vull si dir, fem una operació...
6: Els jugadors també hi perden, i molt, eh?
2: Ah, Miquel Àngel, i si fèiem una operació tipus Budimir, en Muriqui?
6: Tipus Budimir en Muriqui? Bueno, si en Budimir també que vol venir, jo ho dubte.
2: No, però en Budimir, per exemple, ell se'n volia anar, vale, però en Muriqui si li dius, te'n vas aquí, amb una opció de compra, 30 quilos, i no Mallorca, però si un Mallorca puja, has de tornar a un club.
6: Sí, però són molt de milions, això, pel Mallorca, també. Però, bueno, no ho sé, sí. A menys, solucions i coses n'hi haurà, perquè, evidentment, el Mallorca no podrà mantenir la plantilla. Però jo el que m'ha sap greu és de ballar en la plantilla que han de ballar.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
6: Vull dir, jo... Perquè jo, quan varen de ballar la temporada amb Vicente Moreno...
7: Era previsible.
6: Pues no podien fer res perquè eren la segona pitjor plantilla de tot. Jo crec que varen guanyar partits que potser no tindrien ni que haver guanyat. Varen competir molt bé. De fet, varen davallar a falta de dos partits. Vull dir, jo crec que el Mallorca va competir molt bé. I, de fet, va fer la base per tornar a pujar a primera i, de fet, varen jugar a segona divisió i varen volar a segona divisió. Varen pujar. Jo crec que 700...
7: Faltava una jornada.
6: Però ara ves problema, perquè el bessó de la plantilla partirà. Amén que passarà. Però, bueno, ja està. Vull dir, jugadors també hi surten perdent. Vull dir, no, això ho hem de tenir clar. Jo, quan ploren allà en el camp, ells ploren perquè saben que els contractes se'ls hi davallen. És molt guapo cobrar 1 milió d'euros i de cop, hòstia, em cobraré 600. Vull dir, és molt feixut tot això.
2: Mister, Tomeu, què opines tu?
3: En el final, el que xerrava, el jugador no hi surt guanyant, perquè, evidentment, un descens no és agradable per qualsevol, però perquè hi haurà jugadors que tindran moltes opcions d'anar a primera en el mateix contracte que puguin tenir a la Mallorca, o inclús un poc millor, perquè, en el final, el club que diu, ara el setembre que va a Miquel Àngel, el Betis vol morir aquí. Si van la clàusula de 20, ara li diuen a Mallorca, jo te'n pago 10 i la resta que havia de pagar de clàusula pues, les hi pot oferir un jugador. I el club, en el final, hi poden sortir guanyant tots dos. Una mica el jugador, una mica el club. Per tant, hi haurà jugadors que tindran ofertes, el club, evidentment, no podrà treure el que ell volia, però hi haurà jugadors que sortiran guanyant. És a dir, de Samu Costa, Muriqui, seran jugadors que poden sortir guanyant. El que jo no cap de veure, pues, quina plantilla pugui quedar. I estava mirant ara les topes salarials. El Mallorca ha de baixar un munt la massa salarial de cara a la segona divisió.
2: La meitat.
3: I a veure per quines peces les baixes.
2: Que també cobra bastant de la Lliga, eh? Tindrà una bona pessillada.
3: Sí, però vull dir...
7: 18 milions de la Lliga, és un que cobra d'un ja baixat. Cobrem la parella són 200.000 euros més que el Girona.
2: Nosaltres crec que són de 8 i mig i el Girona de 8 200 o de 8 clavats, alguna cosa així. I l'Oviedo, 9.
7: Clar, l'Oviedo també duia una... Aquesta temporada... Pensava que també aquests de 8 milions són un dos més de retransmissions de l'any que ve. Aquesta de Jona que te donen ara. És un pot...
6: Bé, també heu de pensar que la Lliga tot paga perquè puguis pagar els contractes una mica, perquè clar, els qui treballen de primera a segona és el que deia en Tomeu, vull dir, els punts, els pressupostos, que és totalment diferent, no ho sé. Jo crec que el Mallorca perdrà el BES, els jugadors també en perdran, i bueno, jo crec que els dos únics que acabaven contracte en Llebrés i en Mascarell, tots els altres tenen contracte amb el Mallorca, bé, cedits, evidentment... Bombos i...
2: A Sano també queava contracte.
3: Clar, però la putada és que segueixen d'aquest contracte, però el que xerraven. És a dir, si té un contracte de 2 milions d'euros, m'ho inventa, el millor Mallorca no el pot pagar, doncs necessita o vendre-lo o que el jugador sèptim no
2: és rebaix. L'Ender Dentoria cobra 4 i haurà de cobrar 2, que també 2 és inassumible estar a segona.
7: En principi, la majoria de jugadors tenien una clàusula que en tarda de 100 se rebaixaven
2: 50%.
7: O 50% ho sou.
2: Però si tot Amor i Kider Day i companyia aquests tres galàcticos,
7: jo crec que no han de posar els fonaments d'aquesta renaixença de Mallorca damunt d'aquests jugadors. En altres coses, perquè crec que hi ha dos jugadors, quan són en Muriqui i en Costa, que crec que per respecte se mereixen poder se n'anar, perquè són possiblement els únics dos que han donat un poc la talla dins aquesta de zona, i ja són girat de primera, segurament ja se n'han anat igual, i jo crec que són dos jugadors que se'ls ha d'obrir la porta, se'ls ha de facilitar la sortida, sempre intentant perdre el mínim possible, perquè nosaltres dèiem que... I perdem tot més. Jo crec que més que perdem ni deixarem de guanyar.
3: Deixar de guanyar, exacte.
7: Perquè, al final, el Muriqui, a principi de temporada, valia molt menys de lo que val ara i molt menys de lo que encara el vendran, crec jo. Perquè hem de pensar la darrera temporada de Muriqui com havia estat. I era un tio que havia tingut dues lesions que l'havien marmat bastant, poca efectivitat col·legiadora, poca continuïtat, enguany ha fet un temporadón, però clar, a veure que no el vendràs per 30 milions.
2: Sí que s'està de primera, segurament sí.
6: Jo crec que hi ha jugadors que estan molt clars com pugui ser en Costa Muriqui, però ara, per exemple, poden agafar en Valgen i en Morlán, és que
7: John Valgen,
6: deixant partir, no deixant partir...
7: John Valgen és un dels jugadors que miraria de...
6: Sí, mos estima molt, molt, i per poc que pitgen jo crec que quedarà i seràs capitat.
7: Però crec que és un jugador que se li ha de donar una... com una... no sé com dir-ho, com una responsabilitat, com una... una responsabilitat de dir, escolta, volen que quedis perquè volen que tu siguis una de les pedres angular d'aquest nou projecte. Perquè haurà de mestre colze veterano, també. El que no pot fer és vendre tothom, desprendre-te de tothom, que fa llanes, tothom que pertesgi, però jo crec que un tipus, el que ha demostrat que és ell, tant de dins com de fora del camp, crec que és un jugador vàlid per jugar a segona i per fer-ho bé i poder pujar i conservar-lo si pujam a primera, i que pot ser un exemple, pot ser un punt de partida per una nova etapa del Mallorca.
2: En Joan Valgen i en Pablo Torrellinjan, jo crec que aquests seria molt important per això que quedassin.
7: Sí, jo crec que són les tres peces, inclús en Molanes, eh? Jo en Molanes crec que...
2: Jo crec que també si li fan fer en Pablo Torrellinjan, tio, seràs un tio molt important de l'equip o això, però que està clar, el Racing Santa també ha pujat i el Racing ja crec que ja ha tirat la canya.
7: Clar, però
2: que...
7: normal.
2: Després que... I ell, si li donen l'opció, té l'opció de partir a primera...
7: I el que seva...
6: Jo crec que el Mallorca ha de triar les seves 4 o 5 peces, el que diu en Joan Rafael, les pedres, i a partir d'aquí també fer-se un poc fort. Si volen en Torre, pues que passin per caixa, i si volen en Vigili, que passin per caixa.
7: Sí, exacte. Això en aquests no negocia.
6: Clar, tu has de, evidentment, amb en Muriqui no te queda d'altre, amb en Costa no te queda d'altre, però en segon quin jugador te pot fer més fort. Vull dir, i en Dardé, escolta, si te vol fitxar l'Espanyol i, bueno, pues ja està.
2: No, però en Dardé és l'únic que ha dit en tot l'equip que diu, jo me vull quedar a segon. Sí. L'únic per ara que ha dit que jo me vull quedar.
7: Perquè s'ha tornat a retrobar en Mallorca, està amb la família
2: i també ja té 32-33 anys, però l'únic per ara que ha dit, l'únic que jo
7: me quedo. De Michelis també vol quedar, i perquè vive bien en Mallorca, i saps que és de guapos.
2: Bueno, però jo, de Michelis, jo ara mateix crec que és l'entrenador ideal per pujar. Sincerament.
7: No, jo tinc dubtes.
2: Però jo ho veig un líder dins el vestuari, almenys. És el que veig. Que ningú li passarà per damunt.
3: És un líder, si s'ocupa, el deixa comandar.
2: Això està clar, que és que li ha demanat que vol tenir un pot de paraula amb fitxatges, perquè en Arrasat, en Aguirre i això van demanar i en Horta li va dir, no, per aquí no passes.
7: Clar, aquí és un gran problema i possiblement és el principi d'ofrejar d'aquest projecte.
2: Que és el més normal, no sé, almenys, no sé si tot el club és això, perquè el millor de club, jo suposo que un pot de paraula entrenador, t'agrada aquesta, no t'agrada? I a millor de Michelis diu, si li donen un pot de vot, està clar que durarà qualsevol jugador argentí això, però a millor li sortia més barato el que voldria Norteix, i a millor també li surt més bo l'argentí aquest que el que vulgui Norteix.
6: Li hem de posar un cupo de sud-americans, argentins i xilenos, perquè si no, ja vos dic jo el que vos durà. Vull dir,
2: bueno, no ho saps, també, aquí han passat argentins bons, han passat argentins, sí, sí, molt també, bons, també. Molt bons. I el que jo m'agrada dels argentins, sí, sí, sincerament, és el seu caràcter que tenen dins el camp, que ho donaran tot, això és segur. Aquí dic, no ho sé, aquí gent ha començat a dir nons argentins, l'han passat molt i de, bo, i de bons, i molt bons.
6: Jo crec... I de xerecs també.
2: També n'han passat, però...
6: Per això de que han de posar un cupó, no, perquè no n'hagin begut.
2: No, no t'he dit que no, no han de venir 10, però si venen dos o tres, m'és igual. Aquí dic...
3: És a dir, jo crec que el que xerrava d'en de Michelis, aquí hi ha d'haver un equilibri entre... Tampoc ha de dir el que xerràvem de Getafe, de l'alineació. A segona divisió has d'intentar donar valor a la cantera dels jugadors que siguin... que puguin arribar en el primer equip, dir, crec que ha de ser un mercat per poder treure jugadors, és a dir, així com has tirat en el Lleons, en Orejuela, en Olaizola i companyia, has de poder posar en valor en aquesta categoria la plantilla de filial i aquests jugadors que van cresquent, donar oportunitats a Pablo Torres i companyia, i evidentment cercar el que xerràvem, dos, tres veteranos, poder fer una línia vertical o una columna vertebral important. Crec que el primer fitxatge important comença per la porteria. Crec que el Mallorca necessita que en Leo Román tingui una mica de competència, perquè crec que amb això també el Mallorca ha notat la fuita d'en Grey en aquest aspecte.
2: Jo l'he ignorat.
3: I a partir d'aquí deixar fer feina en el cos tècnic que hagi perquè pugui sortir el millor possible. I ja que diu d'en Pablo Torre que el Racing ha pujat de primera, jo a Domènech li poso una condició. Amb en Pablo Torre que s'enduguin Nat Don.
2: Te lo compro. És que Nat Don ha baixat molt, moltíssim. Nat Don, no sé, pobret.
7: Don...
2: No, tu, no, si pujava el primer res, no aniria bé. Nat Don era poblense.
3: Ja, és a dir, quedarà malament el que pugui dir aquí...
7: No digui, no
3: digui. O deixarà molt bé els nostres. Crec que no jugarien els nostres, eh?
7: Bueno. Jo a tu Pallansa també el veig. Que no...
3: És a dir, no sé si és per, de mèrit seu o per mèrit de...
7: Per mèrit de... vostre. Per mèrit vostre.
6: Jo, bé, tots pensant que Nat Don fa una o dues temporades que ja se va acabar tot, vull dir. I com que és com un símbol pel club, la gent tampoc l'espitja gaire i tampoc el pita gaire...

0: Ja hem analitzat un parell de temes importants per donar un poc de... o per consolar-nos en manco de tenir detectats els problemes que han duit a Jo Mallorca baixats i... Bueno, l'idea és fer un darrer.
1: Darrer. Però,
0: no? La setmana que ve, mirar a menys si hi ha hagut cos de moviment, sobre si en De Michel es queda o no queda, que per això dins d'aquesta setmana s'hauria de decidir, si les coses són sèries, sobre si hi ha cos de potada...
1: Tu, Miquel Àngels, qui vol d'entrenador?
2: A qui vull d'entrenador? Jo vull en Òscar Troia i en Tomeu, tio. Jo pitjaré.
0: Estaria bé, Tomeu, com ho vols donar això?
1: Una bona jubilació, no?
3: És a dir, xerrant d'aquest tema aquest dia en el final, si se dones l'opció que tenim diumenge, no deixarà d'haver-hi més que una categoria de diferència. És a dir,
0: és així.
3: Crec que en el final la feina ben feta, que en aquest cas fan Òscar, crec que és un entrenador molt ben valorat, evidentment. Es volta el que és, sé que està preparat, no, preparadíssim, però en el final s'han de donar les causes que siguin, però no es casarà l'entrada del València primera res, 100% segur.
0: Molt bé.
1: I també serà ajudant?
3: Això ja, tu saps que el meu contracte s'ha de negociar sempre.
1: Hem de mirar la lletra petita.
0: Bueno, Tomeu.
1: Ja puc venir a col·loquiar el conot, si vols, eh?
3: Si hi vas tu, ja no hi aniré jo.
1: Bueno, te puc ajudar, posar multirelínies i això.
3: El que has de fer és venir d'un bon dia.
0: Exacte, això t'anava a dir, Tomeu. El més important, davant de convidar-nos, molta sort per diumenge, estem segurs que anirà bé, estem seguríssims. I ja t'he dit.
3: Esperem que dimarts encara no pugui ser en el darrer Pipero, si el feix, perquè encara estiguen celebrant.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, mem, una petita connexió per dir-nos com ha anat, sí, eh?
3: Sí, ja ho veurem.
1: I molta sort a Nohaim, també.
0: Sí. No mos han de fer enemics.
1: Em sap greu, jo no puc.
0: Ja tenen malament, tampoc. No els anirà bé. Bueno, moltes gràcies, també, Miquel Àngel, moltes gràcies. Molt bé, la setmana que ve, mirant com ha anat tot, mirant si ho pot arribat a la final, també, per això ho hem de dir.
1: Messi celebrant qualque coseta
0: i anant celebrant cosetes petites, però importants.
1: I sí, també ens il·lusiona algo de Mallorqueta.
0: Bueno, molt bé la setmana que ve. Moltes gràcies a tots.
1: Vinga, adeu.
2: Adeu.
4: Mallorca, no pot moure.
5: Quieto.
4: Un moment.
6: Upipero, del xat de WhatsApp i les barres del Bars, als micròfons.
7: El podcast futbolero que necessitava.
4: Llavors si li roben, i li roben, a Mallorca li roben.
8: Un whisky i a dormir, hijo.

començaré la propera cançó d'amor. Potser em perdré pels teus carrers fins que apareguin els acords, o faré igual que fan els gats quan la lluna no els deixa aquí, i pujaré dalt del terrat per veure que bonica que és. I no caldrà que busqui un nom de dona. Tindré prou amb el teu Barcelona, escampats pels teus racons, i els petons que no he pagat, els amors que m'he perdut, les històries que no puc explicar.

I'ma hold out my hand. Check.

0: Get the count in. Where is it?
1: One.
0: There it is.